0: Derrotes del Girona a la pista del Bilbao 86-80 i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra 88-116.
1: Encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: I aquest diumenge s'ha disputat el primer partit de la final de Lliga masculina de waterpolo, Barceloneta 17, Sabadell 13.
2: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: He treballat amb en Nicolas Cage.
5: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
4: No, però...
6: D'una hòstia que li va baixar.
4: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir.
3: Oh! La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
2: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En el món del menjar hi ha molts conceptes estesos i sobreentesos que no necessiten massa explicacions perquè, de fet, ja formen part del nostre imaginari. Un d'ells són un parell de paraules en anglès, slow food. Slow food és gairebé un leitmotiv i el seu creador va ser el gran Carlo Petrini, que malauradament va morir la matinada de divendres als 76 anys. Petrini va néixer al nord d'Itàlia, al Piemont, a una zona on cuinen la peperonata, que és un plat a base de pebrots. Ens ho explicava fa uns anys quan va visitar Catalunya. Allà fan peperonata perquè els pebrots són molt bons, petitets i dolços. Però quan va visitar la regió Petrini fa anys i va demanar peperonata en un restaurant, hi va notar un gust diferent. Va preguntar d'on eren els pebrots i li van dir que d'Holanda, perquè els pebrots holandesos són més barats i no es fan malbé tan ràpid. I la resta de la història, doncs ja la coneixem, que es perdin productes autòctons no només passa a Itàlia, sinó que passa a tot el món. Amb aquesta essència de mantenir la biodiversitat va fundar el moviment Slow Food, un anglicisme que de bon gust tots hem incorporat. Menjar lent seria la traducció literal, que amaga de fet un munt d'idees carregades de política.
2: En los últimos 60 años, 50, 60 años, la comida perdió valor. La comida es solo precio. El valor es muy importante. El valor son la gente que trabaja en el campo, que transforma. El valor es el paisaje, el valor es el medio ambiente. Ahora la comida es solo mercancía, commodity, commodity. Esto es una locura.
1: Petrini era un savi beligerant que ens interpel·lava sempre. Prendre consciència que la tria dels productes que mengem no és una fotesa, deia. Menjar el que sigui de temporada, el que s'hagi conreat el més a prop possible, el que millor sabor tingui, i pagar un preu just pel valor que té. Aquest, de fet, és el seu llegat, que també pren forma amb tot de restaurants repartits pel món que llueixen amb molt d'orgull aquell cargolet, potser l'heu vist alguna vegada a la porta del restaurant, que simbolitza el moviment Slow Food. Com una manera de dir, volem preservar el nostre patrimoni culinari, intentant cuinar amb allò que tenim més a la vora, donant valor als pagesos i respectant les temporades, com deia el mestre Petrini.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, com estem?
3: Molt bé.
1: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Em sembla molt bé que li haguem dedicat la portada al Petrini.
1: Sí.
3: Perquè s'ho mereix.
1: I tant. I ara penso que el cargolet aquest de l'Slow Food ens el podríem posar nosaltres també, aquí a la porta de l'estudi. No?
3: És veritat, no tenim cap adhesiu d'aquests que ens recomana alguna guia o alguna cosa d'aquestes.
1: Però aquest ens simbolitzaria bastant, força bé.
3: Sí, ens ho posarem.
1: Amb permís de Petrini potser el podríem demanar.
3: Escolta'm, ara estava pensant que el cap de setmana que ve hem de fer la festa aquella del

0: 3CAT en viu.
1: Hem de fer, sí, sí, i serem.
0: I serem,
1: som un,
0: i serem.
1: Uns dels que hi serem. Sí, sí, sí, sí. Home, esteu tots convidats, ara pensava, eh? Tots els nostres clients, si volen venir, si voleu venir de públic i participar a totes les activitats que s'organitzaran, doncs encara em sembla que podeu aconseguir invitacions gratuïtes, perquè sí, dimecres que ve, que és dia 27, a les 8 del vespre, es posarà a disposició una nova tongada, eh?
0: Sí,
1: de tot
0: perquè
1: això.
0: Es van acabar les primeres invitacions i en posaran més a disposició de qui vulgui venir.
1: Sí.
0: Perquè, escolta'm, això el cap de setmana que ve serà una cosa bastant guapa. Ho farem a l'Anella Olímpica, on hi haurà instal·lats 5 escenaris per fer-hi continguts en directe, entre ells aquest programa.
1: Sí, oi, tant. Sí? Sí, sí.
0: Hi haurà cuiners com en Marc Ribas, l'Arnau París, la Gessamí Caramés o la Paula Alós, que cuinaran en directe, per exemple,
1: sí,
0: ja per fer referència a coses que ens interpel·lin directament, sí, a aquest programa.
1: I nosaltres estarem a l'escenari del Cuines, eh? Per cert, és a dir que aprofitarem també per cuinar una mica, de fet ho farem
0: per
1: amb l'Arnau. Sí, ho farem amb, sí, l'Arnau París. I mira, tinc la sensació que aquest programa que farem li hagués agradat molt al Carlo Petrini, perquè el farem sobre malbaratament alimentari.
0: Veus?
1: Vindrà Toni Massanés, Eloi Cordomí, Mireia Ribas de la Fundació Espigoladors. Bé, us hi esperem. Tots ells convidats dissabte. I avui aquí convidem el restaurant Caníbal.
0: Doncs mira, potser hauríem de començar convidant l'Eduardo Mendoza, no per parlar de Sant Jordi, ni molt menys, sinó perquè necessitem notícies de GURB.
1: Ai, sí, gran llibre, però encara no sé per on vas.
0: Sí, perquè a GURB, al poble, és on es troba la planta fins ara de Pascual, que ha estat venuda a Casa Tarradellas.
1: Ai, sí, perquè, segons van explicar-nos fa setmanes, a partir d'ara s'hi farà mozzarella.
0: Exacte, però què passa? Que en aquesta planta de GURB també s'hi envasava llet de la marca Llet Nostra, que amb el canvi de propietat ha hagut de traslladar aquesta fase del procés de producció fins a les instal·lacions de Pascual a Aranda del Duero. Això és a Burgos.
1: A Burgos, uns quants quilòmetres d'aquí, eh? I aquí és on comença, diguéssim, tot el malentès, sí, per dir-ho d'alguna manera.
0: Perquè hi ha hagut cert enrenou per aquest moviment de Llet Nostra, que des d'algun sector s'ha interpretat com una mena de deslocalització o que Llet Nostra abandonava els productors catalans, i no és així. El trasllat a Burgos és temporal fins que es trobi una solució aquí a Catalunya, i mentrestant, Pascual es fa càrrec de la despesa addicional que suposa el trasllat de la llet de productors catalans fins allà per ser envasada i tornar cap aquí. De manera que, en principi, aquest moviment no té per què afectar el preu de la llet.
1: Exacte. Queda tot ben explicat, és a dir, que no cal que llencem a la foguera els nostres amics de Llet Nostra.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí,
1: si ve l'Eduardo Mendoza, que el convidem.
0: Doncs a un pa de Sant Jordi, per
1: I
0: exemple.
1: I tant, i tant. Ens el faria Daniel Jordà gustosament.
0: Sí.
1: I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
0: Un Neandertal.
1: Ah.
0: De l'època, eh? Vull dir, no estic fent ara cap referència irònica a cap col·lectiu ni a cap,
1: sí,
0: cos policial ni,
1: sí,
0: res, tot això.
1: Home, doncs res, si algun Neandertal està escoltant el programa, queda convidat. Em vaig veure un parell, em sembla, al Museu de la Ciència, que jo vaig estar el cap de setmana passat.
0: Ah, sí,
1: i allà...
0: està molt bé. M'encanta anar-hi de tant en tant.
1: Sí, sí,
0: a veure,
1: estan...
0: vas veure la capibara?
1: I tant, home, sí, només el cabet, però sí, sí, la vaig,
0: sí, sí,
1: veure.
0: Sí, sí, sí. Doncs ens agradaria conversar amb el nostre Neandertal sobre el descobriment que ha fet un equip d'investigadors liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que m'ha semblat molt interessant. Els Neandertals menjaven marisc, sabien com obtenir-lo i, per tant, coneixien bé el medi marí. Estem parlant de Neandertals de la península Ibèrica de fa uns 115.000 anys.
1: Oh, caram, tu.
0: Sí, s'ha arribat a aquesta conclusió a partir de les troballes de restes humanes de l'època a la cueva de los aviones, això és a Cartagena, a Múrcia. A partir de la resta se n'ha pogut descobrir la dieta i han pogut precisar que el major consum de marisc era els mesos de fred entre novembre i abril.
1: Ai, però i quin marisc consumien?
0: Doncs mira, llagosta no.
1: Ja.
0: Sobretot s'ha trobat restes de cargolines i d'una cosa que es diu com l'apa rovellada o l'apa ferrosa, depèn. I a què respon aquest consum de marisc? Doncs a una qüestió pràctica, no és que fossin del morro fi
1: a aquella
0: època. A l'hivern aquests Neandertals, que eren nòmades, es movien per zones costaneres que tenen climes més benignes que l'interior i per tant accedien més fàcilment a aquests moluscos.
1: Queda entès. Crec que la Sandra Lozano ens està escoltant atentament. I a què convidem el Neandertal, si és que ve?
0: Mira, cargolines avui no en tenim, però aprofitant que aquest cap de setmana se celebra l'aplec del cargol a Lleida, doncs li podríem fer uns cargolets a la llauna.
1: Oh, que bé. Burgos, Múrcia... I on anem ara? Encara tenim un últim convidat.
0: Mira, hauríem de convidar, no sé, en Donald Trump o el líder del règim dels ayatolars de l'Iran, que ara no recordo com es diu.
1: Khamenei.
0: Sí, Mokhtar Khamenei. El fill, sí, per això, perquè sí, el pare. Doncs convidaria en Trump i aquest home per explicar-los que per culpa seva, alerta, les bosses de patates fregides i altres snacks al Japó s'han quedat sense color.
1: Amb el que els agraden a ells, les coloraines...
0: Les coses llampants
1: i tot això. Lletres, colors, fotografies...
0: Doncs tots aquests envasos que fins ara eren de coloraines...
1: En blanc i negre?
0: Blanc i negre. Sí, sí, el vermell, el groc, el verd llampant, tot això, ara és blanc i negre. I per què? Doncs per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha provocat que aquesta gent no subministri nafta. Nafta és un derivat del petroli molt utilitzat per la fabricació de tintes. I és per això que l'empresa es diu Calbí, entenc, la gran líder en l'elaboració d'esnacs al Japó, ha pres aquesta decisió que ha deixat sense color el món de l'esnac.
1: Ja. Sí, danys col·laterals, ja t'ho diré. Poca cosa. Pensant en aquesta setmana que ha transcendit que pujarà un 30%, oi, el preu de fruites i verdures per culpa també justament d'això. Passa res. Sí, està en blanc i negre, escolta. I el Trump i el Mokhtar, a què els convidem?
0: Doncs mira, si desbloquegen l'estret d'Hormuz, els convidaria una bossa de patates, tu.
1: I adeu. Ja en tenim nosaltres, no tenim tants coloraines. Ara està pensant en marques que no direm, però bé, ja els tenim a tots. Eduardo Mendoza, Donald Trump, Khamenei i un Neandertal. Ai, senyor. I la Dolors, va.
2: Bon dia, ben tornat.
0: Gràcies.
1: Bon dia, Dolors.
2: Us vaig faltar la setmana passada. Us canto. Hem preparat una amanida de patata i crítica astronòmica a l'estil alemany. Un puré de formatger que gratinem al forn amb molta mantega i uns panadons farcits d'escriptor gironí. I com a plat fort us podem oferir una historiadora a la graella amb patates rosses, un capipota amb tripa de gastrònom o bé un arròs de conill i sommelier al birranci. Que es ve més de gust.
0: Jo és que sóc molt de capipota, eh?
1: Menuts, eh? Fem menuts, que fa temps que no en lluïm cap per aquí. Va, capipota.
2: Fantàstic! De seguida el capipota amb tripa de gastrònom. El restaurant Caníbal. No heu de patir per aconseguir taula. No tenim límit d'espai. L'únic patiment és saber si en sortireu. Un restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
1: I avui el restaurant Caníbal fa oloreta de formatge. Podem dir tuf, Xevi Miró? Tuf és, tindrà una connotació negativa? No té per què, no? Entenc que... Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jo crec que tuf sí. A mi l'olor de formatge m'agrada.
1: Sí?
3: Per mi és olor de formatge.
1: Olor de formatge. Doncs ho deixarem així.
3: Formatges extrovertits m'agrada.
1: I també ens acompanya, com sempre, quan ve Xevi Miró. Ja ho sabeu, Filip Regol, com estàs?
4: Bon
1: ben
4: dia.
1: Tornat.
4: Gràcies.
1: Has superat tots els viatges, sí?
4: Sí, hi havia coses per superar.
1: Sí. També gastronòmicament, no? Per digerir. I Toni Massanés, com estem? Director de la Fundació Alícia, molt bon dia.
5: Bon dia, Paula, estàs molt guapa. Que t'has imprimat?
1: No.
5: Ah,
1: ja sé per què ho dius. Però bé, la meva cara no té res a veure amb el cos. Però sí. Avui això ho diu el Toni perquè estem una mica inspirats. No sé si vosaltres heu vist aquestes imatges amb aquest aspecte comentadíssim de l'actriu, de la senyora Demi Moore, fa pocs dies al Festival de Cannes. Bàsicament són braços i cames primíssims, ossos, diguéssim, que es poden entreveure, no?, gairebé prominents al voltant de l'escot, pòmuls molt marcats, i tot això ens donarà avui per comentar una miqueta amb el Toni. Va, comencem.
2: Caviar i llenties amb Toni Massanès.
1: I això, sí, sí, el fet noticiable d'avui, el nostre caviar, vindria a ser aquest debat, torna el debat sobre la primesa extrema, i com sempre, després farem també la llista de la compra i parlarem amb un pagès. Però bé, aquestes imatges de Demi Moore, que ara el Toni ja s'ha encarregat de buscar, i tant el Filip com el Xevi estan mirant, reforcen, diguéssim, aquesta idea de l'anomenada cultura de l'Ozempic, podríem dir, que sembla haver desbancat el body positive, que no sé si recordeu, és aquell moviment social que promovia ja fa uns anys l'acceptació de tots els cossos, o ho semblava, vaja. És a dir, que torna una certa obsessió amb aquesta primesa extrema que no només veiem en aquestes grans actrius, sinó també arreu, i a les xarxes reapareixen les dietes miracle, els reptes detox i les promeses de perdre pes ràpidament, eliminant, sobretot, ara en parlarem d'això, és molt interessant, els carbohidrats. Et sembla, Toni, tots, escoltem una miqueta algunes de les coses que es poden sentir en aquests vídeos de TikTok que justament promouen tot això que estem explicant.
6: Vente conmigo un día de keto relajado. Hoy es el día 1 de 5 de este reto que hago con vosotros. Todos sumando menos de 20 carbohidratos al día.
7: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
8: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico de no más de 200-300 calorías. Esto va a permitir que nuestro cuerpo se meta las reservas de grasa para obtención de energía. Y así nos vamos a ir convirtiendo en nuestra propia máquina de quemar nuestra propia grasa.
1: Bé, ja ho heu sentit. No sé què me'n dius, Toni, dona per parlar-ne molt. I sobretot, clar, quan estàs tu entre nosaltres, sempre ens agrada fer la pregunta què diu la ciència sobre aquestes dietes restrictives, i després també entrarem amb l'Ozempic, eh? Com ho veus tot això?
3: No, què diu la ciència? Que sí, diu la ciència, evidentment, com sempre, això hem trobat amb l'equip de nutricionistes d'Alícia, no?, i buscant evidència i tot això. Però què diu la ciència? Què diu la sociologia? Què diu la nostra percepció? Què diu el sentit comú? És que quan parlem de... d'això, de bellesa relacionat, de, hola, estàs molt guapo, estàs molt guapa, i m'agrada agradar, i per què, i totes aquestes coses, i per tant, amb les xarxes socials, però també amb aquesta cosa que tenim de que els nostres referents, siguin els de Hollywood, etc., no?, són aquella gent que aspiracionalment ens volem assemblar i volem, no?, tenir coses en comú amb ells, quan han trobat una manera... diguéssim, entre cometes, fàcil, d'aprimar-se, que és un repte, diguéssim, realment difícil, o sigui, és veritat que la lluita contra l'obesitat, no com a forma del cos, separem-ho, sinó
1: com a
3: malaltia, i la lluita contra la diabetes tipus 2 també, evidentment, com a malaltia, ha trobat uns medicaments que funcionen i que funcionen molt bé. Doncs el problema és quan fem servir els medicaments per coses que no els hem de fer servir. Hi ha hagut algunes certes reaccions de reivindicar allò que és bo, allò que és sa, que és la diversitat, no?, i que hi ha gent que teniu cabells i gent que no en tenim, i que això no ens ha de condemnar. Com manegar tot això en una societat que... en què la imatge cada cop ens entra més per tot arreu i ens influencia més, i on aquesta idea d'individualisme, el que diuen els del TikTok, no?, aquesta relació de jo t'ensenyaré, i tu, el teu projecte, el teu repte personal, que serà ràpid, categòric, com ho maneguem tot plegat, no? Té la seva història, per tant, té la part nutricional de tot això, que és important. Però jo diria que el perill encara el trobem més amb aquesta altra part de falta de satisfacció, de gent jove que, no?, que creu que això
1: de xarxes,
3: és
1: allò de xarxes,
3: que converteix en prioritat totes aquestes coses.
1: Aquest estar prim a vegades associat amb èxit, amb acceptació social, i jo, permeteu-me, però no pot estar associat a salut, perquè hi ha una distorsió enorme. És a dir, jo veig aquests cossos i no... O sigui, els veig com cossos malaltissos, diguéssim, No veig un cos saludable quan veig aquests cossos extraprims.
3: Clar, o sigui, i sobretot, per exemple, en el cas que dèiem de Demi Moore, o de qualsevol persona, deixa'm dir de la meva edat, té pocs anys més que jo, la Demi Moore. Clar, les dones, a partir d'un cert moment, no teniu la menopausa i el cos us canvia. I està molt bé. I el que hem de fer és trobar la bellesa, o sigui, no renunciar, no dius ja esteu condemnades a l'ostracisme, retireu-vos de la societat, no podreu sortir mai més enlloc, sinó saber trobar la bellesa, i la bellesa ben entesa, no obsessiva, etc., no, en cada moment de la vida. El que no pot ser és que només pugui ser només pugui agradar, només pugui estar dintre del cànon de la bellesa als 20 anys i als 40 quilos, perquè això és una absoluta bestiesa que ens fa fer coses que no toquen i que evidentment no són sanes en absolut. Yo, yo.

0: Entrem potser perquè és una cosa òbviament preocupant perquè també afecta a parts de la societat molt joves, és a dir, en aquest cas a noies molt joves. Jo recordo, Toni, fa molts anys que pensàvem que els greixos era el dimoni, i tot era light, no? I posàvem el light en aquell packaging, no? De molts productes. Ara sembla, no sé com ho veus, que la tendència seria eliminar els hidrats de carboni, o sigui que els hidrats de carboni són doncs el nou dimoni, no? Clar, què són exactament, per què tenen tanta mala fama i si és possible viure sense ells?
1: A veure, els hidrats de carboni són un dels macronutrients, no? Bàsics de la nostra alimentació, són aquells, ja ho sabem, que ens donen el pa, que ens donen la pasta, també els que ens donen el sucre i les coses dolces. És veritat que, diguéssim, que no anem de menjar gaires, diguéssim, perquè ens fan pujar la glucèmia i totes aquestes coses, ja ho sabem, ara no entrarem en tot això, però l'arròs, la pasta, el pa, si pot ser integrals, perquè és veritat que el refinem i, per tant, un cop més, estem absorbint-los massa, massa ràpids, són base de la nostra alimentació. De fet, totes les revolucions analítiques, tots els imperis, diguéssim, culturals que s'han donat al món, no? S'han basat en unitat de carboni, perquè era la manera en què teníem energia garantida per la més gent. És un nutrient que ens dona, sobretot, energia. Però que va acompanyat de la part de fibra aquesta que no hem de treure, que és essencial per tenir, per estar saludable. Si traiem de la dieta l'hidrat de carboni com una manera, és veritat, de restringir la ingesta calòrica quan ens volem aprimar, però és veritat que compta, perquè el que ens pot passar és això que d'altres nutrients associats que necessitem i que necessitem ingerir, tampoc els estiguem ingerint i, per tant, doncs tinguem dèficits nutricionals. O sigui, nosaltres no mengem només energia, mengem moltíssims compostos, moltíssims, una borrada, diguem, que són necessaris per la nostra salut. I quan fem dietes molt restrictives, el problema és que sempre acabem perdent nutrients. I, per tant, el que hem de fer, si necessitem això, i amb una prescripció mèdica, no? La bona dieta no és de
0: deprimant. Si ho necessitem, ara ho has dit.
1: Si ho necessitem, clar, perquè una bona dieta no t'ha de deprimar ni d'engreixar. O sigui, hem de menjar bé i hem d'estar bé. Si, pel que sigui, necessitem, i el metge, el nutricionista ens diu, escolta, has de deprimar-te i tal, ho hem de fer amb aquesta guia, amb allò que també s'ha dit abans, de que s'ha de fer d'una manera pautada, a poc a poc, i la millor manera de fer-ho és la dieta mediterrània, en aquest cas una dieta mediterrània, diguéssim, més restrictiva, que et pautarà el teu dentista. No una amiga de TikTok, diguéssim, que parla, bueno, que penses que parla amb tu, sí, però en realitat allò surt igual per totes les altres persones. Podem restringir grups d'aliments d'una manera tan bèstia, d'una manera continuada. No podem. I això, si voleu fer coses d'aquestes, aneu un dietista que us ho expliqui.

0: que dies el dietista, un metge també ens sí. hauria de receptar, és a dir, hauria d'haver una prescripció mèdica darrere de l'Ozempic, que és aquest medicament que ha canviat les regles del joc completament.
1: Parlem de l'Ozempic perquè va ser el primer que la prediabetis, sí, etcètera, de marca comercial, però en realitat és la semaglutida i tota la família aquesta d'agonistes del GLP-1, uns medicaments que són fantàstics, que es van trobar primer, si no m'equivoco, per la diabetis, no?, per detectar la diabetis tipus 2, i després també se n'han fet derivacions per l'obesitat, i que van molt bé en prescripció mèdica. Per diferents mitjans, diguéssim, no tinguis, al final tinguis menys ganes, tinguis ganes de menjar menys. Però hem de continuar menjant cada dia i menjant tots aquests nutrients que necessitem, no?, que són essencials. Si diguéssim, fem una dieta, ara no recordo si tinc un par de partida, menys de 1.000 o menys de 700 calories i tal, ja no podem tenir tots aquests nutrients que necessitem. Per tant, necessitem complements, tal. Si es porta bé, i si és per això, en realitat són una grandíssima ajuda, eh?
0: Però això que dèiem, que falta encara evidència científica per avaluar aquest tractament a llarg termini, doncs quins efectes col·laterals pot tenir. Mireu, començàvem amb Demi Moore, amb aquesta imatge, amb aquestes imatges vàries, vaja, que associàvem aquests físics impossibles tan prims, i ens agradaria acabar recordant el que deia la gran Kate Winslet, l'actriu Kate Winslet, fa uns anys, em sembla que això era el 2022, però que a molts ens va quedar encara gravat a la memòria, i jo crec que avui, encara avui, és absolutament vigent i és un bon dia per tornar a sentir Kate Winslet. The fact that
2: people will say, no suporto que la gent digui té bon aspecte, o se la veu prima i tonificada, o esbelta, que és una paraula terrible. No ho digueu. No diem mai això dels homes. No és responsable, i cal entre les dones joves que aspiren a una perfecció que no existeix, que aspiren a tenir coses que la premsa diu que hem de tenir. Aquell coll de vestit només l'hem de portar una nit. Només una nit. Jo us confesso que me'l trec tan bon punt pujo al cotxe per tornar a casa i em poso el pijama. Les coses són així. Quan arribo a casa, del que tinc ganes és de menjar patates i fer pets.
0: Res més a dir?
1: Bravo.
0: Només aplaudir-la.

0: jo me la imagino, la Kate Winslet, anant a fer la compra, diguéssim, amb el seu cabasset, no tant a la Demi Moore, que potser sí, eh? Però mira, jo la Kate Winslet me la imagino més, anant a plaça. A veure, bledes, ara pensava, endívies, què més, Toni? Tenim en el seu millor moment, ara.
1: Doncs enciams, espinacs, alls, carbassons, albergínies, cogombres, mongeta tendra, patata, pebrot i pastanaga, ja ens arriben els tomàquets,
0: sí,
1: eh? Comencen a arribar el que és l'estrella de l'estiu. I tenim molta fruita, que està molt bé, eh? Que està molt bé, ara és època, cireres.
0: Ara ja comencem esplendorosos i acabem esplendorosos,
1: sí,
0: eh?
1: És fantàstic, cireres, gerds, maduixetes, nespres, prunes, préssecs, paraguaians, nectarines, síndries i melons, que ja n'he menjat algun, que estava bé, i que estava bé i que era de prop, i albercocs.
0: Albercocs. Nosaltres avui ens centrarem en els albercocs, que és, òbviament, una de les fruites més emblemàtiques de zones com la comarca del Segrià, un dels grans paradisos de la fruita dolça i la fruita de pinyol, i bé ho sabem, perquè la temporada passada vam acabar collint préssecs, així que saludem el nostre pagès d'avui, va.

0: Manel Jové, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, Manel. El Manel és l'ànima d'Anel Fruits. És una explotació familiar d'una vintena d'hectàrees de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià, que és un petit poble que em sembla, Manel, que no arriba als 1.000 habitants, just allà al límit entre l'Aragó i el Baix Xinca. I Anel Fruits, després en parlarem, també forma part de Bioponent, que és aquest segell de l'agrupació de defensa vegetal ecològica de Ponent. Primera pregunta, Manel, no sé com estan en la collita. Hem tingut moltes pluges aquest any, també alguna gelada. No sé si això us ha afectat d'alguna manera.
1: Sí, sí. Bon dia. Sí, sí, sí que ens ha afectat. Més que res, és la pluja durant la floració el que fa és que tinguéssim menys quallats de fruita. O sigui, hi ha en albercoc, sobretot, que són varietats que no són autofèrtils, el que passa és que no quallen prou i hi ha menys producció. En varietats aquestes més primerenques. De moment anem aguantant.
0: Clar, és veritat que sempre hi ha moltes varietats, eh? Jo no sé quines són més preuades i, a més, tenim una... Mira, tenim l'Albert Castellví, que és coordinador del programa, preocupadíssim, perquè li costa molt trobar albercocs grocs. I jo no sé si això ens ho pots confirmar, què està passant amb els albercocs grocs i per què gairebé tots els que trobem a plaça són els atronjats, eh? Els més vermellets.
1: Els francesos, sí.
0: Aquests són atronjats, els francesos.
1: És una altra... Ah. Sí, sí. Els albercocs, los grocs de carn blanca, diguéssim, el problema que tenen és que no tenen tanta conservació, no tenen tant aguant, i després el mercat tampoc no els accepta. O sigui, la gent vol... No li agrada la fruita pastosa, diguéssim, que és poc sucosa. Mm. I l'albercoc blanc, el que és de carn blanca, és poc sucós, és més pastós. Tot el mercat ha tirat cap a albercocs francesos, de tipus francès.
0: Sí, la textura, eh? La textura, eh?
1: Sí, sí, per la conservació.
2: Ja. I tu, sí, perquè la postcollita és important, tot ha de ser igual, del mateix calibre, de la mateixa, no, etcètera, i no pot estar una mica massa madur. A tu també t'agraden més aquestes varietats millorades, diguéssim, que és el que, com es diu, o ja t'agraden com el verd, però no són tan fàcils, diguéssim, de fer arribar al mercat.
1: És el tema, o sigui, no, a tothom li agrada l'albercoc bo, vull dir, això és indiscutible. Vull dir, és que tinc aroma, que tinc els sucres i que estic collit al punt. Vull dir, la clau de tindre un bon albercoc i poder servir un bon albercoc és collir-lo quan toque. Llavors, clar, si tu has d'enviar en caixa o envio a Barcelona, a mercat, després ha d'anar a botiga i s'ha d'estar 2 o 3 dies en caixa, clar, ha de ser una varietat o ha de ser un producte que tingui una evolució en caixa bona. Perquè, clar, si tu arribes a la botiga i aquest albercoc ja és pastós, que és tot sucós i no es pot comercialitzar.
0: Els ocellets sembla que ens estan intentant dir alguna cosa, segur, cosa que no els entenem, però bé, ens agrada que ens ambientin. Escolta, els albercocs de Ponent, ara pensava, són preuats, eh? Però com passa amb altres tipus de fruita, suposo que a nosaltres també consumim albercocs que ens venen de fora.
1: Sí, sí. Aquest és el problema principal. Sí, quan arriba una època de campanya, nosaltres, perquè estem en la producció ecològica, i això ja és un altre món, perquè la producció ecològica de fora ni d'entre realment de moment ni d'entre poca en producció d'aquest tipus. El que passa aquí és que la gent aquí no l'aprecia, la producció ecològica. Llavors, què passa? Que la fruita bona, diguéssim, ecològica d'aquí, acaba marxant a fora. Hi ha poques coses que siguin tan bones com una fruita ben collida al punt.
0: Aquest rebost, la gent que diem.
2: No tenim consciència del privilegi.
1: És que el que ens estem trobant ara és que estan plegant tots els pagesos, i més en ecològic. Tots els pagesos d'aquí de Ponent estan plegant. No hi ha relleu generacional pel pagès. I clar, arriba un punt que la gent jove no ho vol.
0: A veure, com deia el Manel, bueno, si comencem a apreciar i a valorar aquest luxe que tenim, aquest rebost, moltes gràcies, de veritat, bona collita, bona feina, perquè us n'espera moltíssima. Vosaltres ara comença allò la temporada grossa, eh? Manel Jové, pagès d'Anel Fruits, aquesta explotació familiar de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp al Segrià, i visca els albercocs, també a la cuina, ara pensava, i la meravellosa coca d'albercocs, que és boníssima, també. Ostres, això no ho sabia.
2: Boníssim.
0: Però bé. Moltes gràcies, Manel, una abraçada.
1: Moltes gràcies a altres.
0: I tot seguit, Xevi Miró i Philip Regol. Després avançarem de què parlarem, però abans el nostre estimat Salvador García Arbós, a veure qui ha vist avui a la sala d'un restaurant. I tu, Toni, que no marxis,
2: jo aquí a prendre.
3: N'he vist uns d'encantats badant amb la taula del costat. Veus una colla de gent discreta, silenciosa i amable, dels que arriben tard, separadament i sense fer-se notar, cosa que s'agraeix. Una cosa semblant a un concert de sinfònica amb músics brillants, dels que fins i tot harmonitzen els moviments del seu cos de manera afectada. És molt ben parit contemplar la gent que sembla que juga a passar-s'ho bé amb distinció. Encantar-se a la taula veïna és lleig, ja ho sé. Però si és un gran espectacle, s'ho val, no? La gesticulació elegant per comunicar-se, xerrafluix i escoltar, ressaltant l'interès per la conversa, aguantar-se el riure, seduir el servei, accentuar les formes refinades de menjar i beure, acompanyar el menjar a la boca, sense morrar-se el plat, acostar-se el tovalló a la boca per silenciar els rots. Agafar la copa per la tija, remoure el vi aguantant el calze per la base i enflairar-lo amb determinació. Demanar el compte amb un petit gest diplomàtic. Una funció majestuosa. Un final de festa formidable si la targeta és black.
4: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @CannibalBerlin. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.

0: de somni làctic, per sort, el vivim de tant en quant aquí al restaurant Caníbal. Torn pel Xevi Miró a la taula, encara Philip Regol esperant el seu torn i Toni Massanés esperant tots a tastar els formatges. Per cert, Xevi, veig molt tancat això encara. Obrim?
1: Obrim, no?
0: Obrim, obrim. Som-hi. Xevi Miró, expert formatger del Caníbal, i ja sabeu que el podeu visitar a la seva botiga Llet Crua, al barri de Sants de Barcelona, i avui anem a parlar de com el formatge està lligat al territori, de quina manera està lligat al territori. Mare de Déu. A veure, això, clar, jo, hem dit que tu no ens agrades, agrada olor a formatge, però això... Ara la cançó deia Buff Intens, això seria un Buff Intens, eh? Oloreu.
1: Sí, però avui no jutgem, no?
0: Avui
1: no m'estàs allò d'escoltem, però no jutgem, sí. Perquè com el formatge no el jutjarem.
0: Sí, sí. Què és això? Què és això, Xevi?
1: Bueno, això és una làctica. Això és una collada làctica de formatges aquestes en concret des d'en Martí, però... Collades làctiques en tenim de molts tipus, i de cabra, de fet, són dos formatges que més hi ha ara a Catalunya, perquè són formatges que es fan amb una rapidesa bastant... es fan bastant amb un període curt, bastant curt. És un formatge que el fan molts formatgers, i que el fan molt i molt bé, i que realment doncs, és un dels formatges que tenim la sort de poder tastar al nostre territori.
0: I a vegades passa, ara que dèiem que tenia aquest buff intens, aquesta superolor intensa, potser el tastem, i a vegades despista això,
1: Segurament.
0: És una cosa més suau, no? Diguéssim.
1: Els volàtils generalment solen ser més marcats en aquest tipus de formatges que no pas el que és la part de l'organolèptica. La part sí. És un formatge que més és àcid, l'acidesa crec que no desprèn una olor particular, uh-huh. I en canvi aquí doncs ho trobarem que aquesta olor desapareixerà quan estiguem menjant aquest formatge.
0: Uh-huh. Ara, bueno, si ets capaç de tallar a l'hora que parles, doncs endavant. Nosaltres fa una setmana aprofitàvem el temps de flors per explicar que quan vas a Suïssa i visites les granges dels diferents formatges suïssos, t'exposen les flors i et diuen aquestes vaques han menjat aquestes flors, i això ho notareu, no?, amb els perfils dels formatges. I una mica és això, aquesta, la idea, aquí podríem fer el mateix gairebé, però cada territori ens parla, no?, de què han menjat aquests animals, no?
1: Bueno, el territori marcarà, o sigui, al final el formatge bàsicament el que té són tres factors, i tots tres estan intrínsecament lligats a la zona on s'està fent aquest formatge. És a dir, si un territori és més apte per cabra, per vaca o per ovella, això ja marca el territori. De fet, als Alps, per exemple, no hi ha animal que estigui més ben adaptat als Alps que les vaques, perquè allà hi ha molta herba, fa molta pendent, i les vaques, que a més donen moltíssima llet cada cop que les munys, doncs per lògica és l'animal que hi posaries més fàcilment, perquè et donarà més diners, que a mi també parla una qüestió més econòmica, ja, però econòmica de la mitja. En un territori com el nostre, Catalunya, un territori mediterrani, amb molt de rostoll, sec, amb poca aigua, la cabra és l'animal que s'adapta millor al nostre territori. Llavors, és normal, aquest formatge que parlàvem fa una estona, que hi hagi formatges de cabra més que d'altres animals a Catalunya. I l'ovella, doncs, és un altre animal que va molt bé per transhumància, perquè és un animal que no és gaire gros, és un animal que el pots moure amb certa facilitat d'un costat a l'altre. Llavors, en territoris on s'ha de provocar encara una transhumància, com per exemple a la Manxa, com per exemple als Bascos, com per exemple a les Illes Canàries, és un lloc on l'ovella doncs, s'ha pogut adaptar molt i molt bé amb aquest allò. Llavors, aquí tenim que la llet ja forma part d'un territori. Llavors, exacte. A més, si parlem de llet crua, encara més, perquè la llet, com que es fa malbé molt ràpidament, i sobretot, si parlem de llet crua, la llet ha d'estar molt a prop de la formatgeria. De fet, l'ideal és que el formatger sigui pastor. Uh-huh. Això és el fermier a França, o el formatge de pastor a Catalunya, d'acord? I llavors això és molt útil. Si pastoritzem ja podem viatjar una miqueta més, però en principi estem parlant ara de llet crues. Uh-huh. Doncs aquesta és la primera, que és la llet. La llet ja està lligada molt al territori. La segona són els ferments. Uh-huh. Qualsevol formatge és un aliment fermentat. Els ferments els fem servir... Des de fa molts i molts anys, des del neolític, des del moment en què comencem a fer formatge, sabem que fem servir ferments. Però fins que no arriba Pasteur, no arribem a la conclusió, no arribem a saber com fem servir aquests ferments. Els fem servir i els formatges surten. Les formatgeres, que generalment eren dones, els formatges els hi sortien i replicaven tècniques tal com els havien vist a altres territoris o als seus avantpassats, però realment no sabien com es feien aquests ferments. Pasteur és el que comença amb els seus mètodes científics a mirar quins són els bacteris, els fongs o els llevats que fan aquests ferments. I a partir d'aquí comença la industrialització del formatge. Comença realment uns laboratoris, els danesos Hansen, els Santander els Arroyo, que són laboratoris que es dediquen a aïllar aquestes cepes de ferments, aquestes cepes de fongs o de llevats, i llavors ja hi ha un formatger que pot agafar i comprar aquests ferments. Però ja no estem parlant de ferments autòctons llavors, ja estem parlant de ferments que en venen de tal lloc. Si tu compres ferments, ja estàs fent un formatge artesà, ja estàs fent una cosa molt xula i tot el que tu vulguis, ho estàs fent amb llet crua encara més, però hi ha un nivell encara més radical, que és fer-ho amb ferments propis, és a dir, agafar una base de llet i fer que els llevats i els bacteris i els fongs que hi ha en el teu entorn, allà on tens aquests animals, fermentin aquella llet.
0: Per cert, has dit comprar ferments. Hem d'imaginar una pols?
1: Sí.
0: Sí?
1: Són uns sobrets, són uns ferments liofilitzats o congelats, que te'ls enviem per correu i que es tarden molt en fer-se malbé. Llavors, pots fer un compte català amb totes les cometes que puguin posar, perquè la gent no els veu, però estic fent cometes.
0: Amb un ferment comprat. Els ferments, ens ha quedat clar que són aquestes bestioletes, podríem dir-ho així, encarregades de canviar la lactosa de la llet i convertir-la en àcid làctic, és a dir, de fer el formatge, i ara anirem i entrarem en aquests més interessants, tots són interessants, però aquests més amb més personalitat, que són els ferments propis.

0: blanca.
1: Formatgers a casa nostra que treballen en ferments propis.
2: Cada cop hi ha més que hi estan donant voltes i que estan mirant la manera de fer-ho. Vale? Uh-huh. Perquè, evidentment, treballar amb ferments propis no és fàcil perquè no és tan matemàtic, diguéssim, no està tan demostrat. És a dir, estàs treballant amb una bestioles, amb uns éssers vius que no sempre funcionen el mateix rendiment. Llavors, una gent que ho està fent molt i molt i molt i molt bé, des del meu punt de vista, perquè ja fa bastant temps que hi estan treballant, són la formatgeria Cuirols, que estan a la Nou del Berguedà, uh-huh. i també la formatgeria L'Oliva, que estan a Oriana.
1: Uh-huh. Em sembla que hem pogut parlar amb l'Arnau Quingles de la formatgeria L'Oliva, que ens explicarà, si us sembla, l'escoltem, per què van començar ells a treballar amb aquests ferments propis i gairebé en menys d'un minut ens fa una classe magistral sobre ferments, virus i bactèries, que és aquest món, bueno, interessantíssim dels formatges.
3: Vam començar a treballar amb aquesta tècnica per culpa d'una sèrie de problemes que teníem amb un virus anomenat bacteriòfag, que és el principal enemic de moltes formatgeries, que clar, quan treballem amb ferments congelats de laboratori, aquests acostumen a ser d'unes soques molt determinades i acostumen a ser menys resistents a aquest tipus de virus, cosa que fa que moltes formatgeries hagin d'anar canviant periòdicament de marca de ferments per tal de que aquest virus no acabi mutant, atacant a les bactèries i aturant la fermentació i fent impossible el formatge. Per tant, de la mateixa manera, per una pura qüestió de competència entre microorganismes, els formatges fets d'aquesta manera, amb llet fresca, llet crua, viva, que comença el seu procés molt ràpidament, just sortir del braguer de la cabra, també acaben sent molt més resistents a l'atac de possibles agents patògens que podrien afectar la nostra salut i al final sent aliments molt més segurs i saludables.
2: És veritat que encara que tu compris ferments amb una formatgeria que es treballi amb ferments comprats, al moment en què treballa amb llet crua, també està arrossegant la vida bacteriològica d'aquella llet crua. I a més, en el moment, i aquí és on tenim ja en el tercer part de lo que és la territorialitat del formatge, quan estem envellint formatge també estem adquirint la vida que hi ha en aquella cava d'afinació, en aquell lloc on està envellint el formatge. Llavors allà torna a haver-hi llevats que se sumaran altre cop a l'elaboració d'aquell formatge i torna a haver-hi un aspecte territorial. La tercera pota d'aquesta elaboració de formatge és l'envelliment, és la maduració. Són els ferments que ens estan obligant, però també el territori. Evidentment, si fa molta calor, no podràs fer un formatge fresc, aguantar-lo durant molt de temps. Llavors aquest formatge fresc l'has de moure molt ràpidament. Per això el formatge que nosaltres exportàvem dintre de Catalunya era més el formatge tipus serrat, perquè és un formatge que aguanta molt més el pas del temps. Mm. O com té, és un formatge que està pensat ja des de l'edat mitja per viatjar. O sigui, al final, el formatge és una conserva i està pensada precisament per poder vendre formatges a centenars de quilòmetres i sense fred industrial. Qualsevol tipus de formatge és víctima de la seva territorialitat.
1: Mm-hmm. A mi m'encanta quan dius que el formatge no deixa de ser una conserva, no? És a dir, és la manera que vam inventar els humans per conservar la llet, no? I això és fantàstic. Us agraden? Sí, eh? Feu bona cara. Feu bona cara i demaneu més. Molt bo aquest que, déu-n'hi-do, si menges la... Sí que té una certa potència, aquest que dèiem que tenia aquesta olor més marcada, o més personalitat, que diria el Xevi. A banda d'això, no volíem acabar sense deixar de parlar de ramats de foc.
2: Sí.
1: Un projecte, ja el vam explicar la temporada passada, més aplicat a taula, no?
2: Aquesta territorialitat de la qual estava parlant és precisament el que pot provocar efectes secundaris molt desitjats, d'acord? Uh-huh. Ramats de foc és aquest col·lectiu de gent que treballa amb bestiar al nostre territori, treballen amb coordinació amb els bombers de la Generalitat, que expliquen a aquesta gent quin és un millor lloc per anar menjant, per passar el seu ramat, per pasturar amb el seu ramat, i d'aquesta manera aquest ramat acabarà menjant-se la biomassa que podria alimentar un superincendi. El segon formatge que estem menjant es diu Marge, que precisament el fan en Pere i l'Anna de la Segalla, una formatgeria molt interessant que hi ha a la Selva del Camp i a la Albiol, i en Pere crec que també ens havia d'explicar, doncs, això, una mica com treballaven ells, no?
1: L'escoltem.
4: Tal, el ramat pastura en una zona prop d'on arrencaria l'incendi i el que permet és reduir la càrrega de biomassa d'aquesta àrea i evitar que l'incendi es propagués. Durant els 12 anys que nosaltres portem pastorant la finca, només una vegada hi ha hagut una arrencada d'incendi molt petita i es va parar en seguida. I el que veiem nosaltres i veu la gent del territori és que s'ha aturat el ritme de creixement d'aquesta biomassa. Estem mantenint una estructura de garric que no supera el metro d'alçada en la majoria dels llocs i amb una densitat una miqueta més baixa. que fa que si es donés altre cop un incendi, la seva propagació seria més lenta i menys violenta.
1: Era Pere Artigues, de la formatgeria La Segalla. Ells participen, ara ho sentíem, ens ho explicava extraordinàriament bé, amb aquests ramats de foc, amb aquests animals que pasturen al terme de l'Albiol, al Baix Camp, i felicitats des d'aquí. Quina meravella és aquest formatge.
2: Doncs mira, aquest és el que comentàvem. Wow. Això és un formatge molt de territori, és un formatge que realment se li nota el gust de l'herba, perquè és un formatge fet amb llet crua, amb llet ecològica, però en canvi la tècnica... És una tècnica producte d'una investigació dels Alps, perquè és una pasta cuita. Llavors és un formatge que en principi, en el segle XVIII, segurament no es podia arribar a fer. És un formatge bastant gros, és un formatge de tamany considerable i de maduració també molt llarga. I que han clavat, o sigui, realment el fan molt i molt bé, perquè és un formatge que l'hem fet gràcies a Pasteur, és un formatjàs, això sí, però amb coneixements de fora.
1: Boníssim, extraordinari. Felicitats. És l'última secció de temporada. Xevi Miró, ha passat molt ràpid això, eh? I ens han quedat encara moltes coses per descobrir, però moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre, per compartir tota la teva saviesa formatgera, i encara ens en queda, eh?

0: Sí, l'especialitat ara costa menjar amb la boca plena de formatge. L'especialitat, ja ho sabeu, que un cop al mes ens la porta Philip Rigol, crític gastronòmic. Podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica. També el podeu seguir a Instagram. I respirem i en passem a béns de viatge de París i de Berlín. Però sí, clar, avui ens interessava especialment Berlín per aquesta connexió amb el caníbal, que ens fem dir un restaurant caníbal a Berlín, una ciutat que, home, tampoc destaca justament per ser un destí gastronòmic. No sé si estaríeu d'acord els que esteu a la taula.
1: No.
0: No? Tothom
2: el
0: fa que no.
2: El Corrisburg, que és l'especialitat més famosa, diguéssim.
0: El Frankfurt.
3: No? Però tenen bars de sopes. A mi em fascina...
0: Que bé, això.
3: Els bars de sopes és una cosa que aquí s'ha parlat moltes vegades que s'hauria de treure. I jo quan he anat a Berlín alguna vegada l'hivern m'he trobat amb quasi fast food, però amb diferents sopes que pots agafar aquelles sopes de ronyons que tenen i sopes de menuts, que jo amb això em fascinava i que eren cotrillos, però que eren meravellosos.
0: Déu-n'hi-do quin pròleg que t'han fet. Ara toca tu, no sé si el Currywurst o les botigues de sopes, però en tot cas, sí o sí, has visitat Berlín. Alguna cosa per això que t'hi hagi recordat a la nostra manera de fer en l'àmbit de la restauració, o completament diferent?
1: No, he trobat, per exemple, el Trio, que es diu, és un com un neobistro que vas estar el primer dia, em va recordar molt l'ambient d'un gresc, que per exemple, vaig menjar una patata rosti, que també és molt, molt, molt d'ells, amb una, com una bearnesa de salmó, això no portava la carta que no ho deia la carta que portava salmó, perquè jo sóc una mica tiquismiqui amb el salmó, però bueno, al final estava bo i ho vaig menjar, estava molt bo, i una sopa d'esparrer que estava boníssima, i molt, l'ambient era gresca, paga 50-60 euros i és aquest ambient, no? I vaig tastar el famós Currywurst, vaig anar al gran magatzem aquells que...
0: Uns grans...
2: que és famós.
0: Uns grans
1: sí,
0: magatzems.
1: Que mai recordo el nom
2: és... KBD
1: o... Sí. Una cosa així, KBD. Sí, és un magatzem guapíssim, l'edifici és guapíssim, 1907, i allà jo vaig dir, doncs faré com ells, menjaré.
2: És que és el que s'ha de fer.
1: L'últim dia tastaré. Infame. Per mi és infame. Sí, clar. Sí, clar, perquè la salsa aquella que diuen que no és ketchup.
0: I què?
2: Ketchup i curry.
1: No. Però hi ha una quantitat de sucre. De sucre brutal. Encara no s'ha mentalitzat que el sucre no és interessant gastronòmicament parlant. Això és un altre tema que ja hem tocat.
2: Per sort tenim un apòstol, diguéssim, que fa molt temps. Sí, sí.
1: Però avui no és el tema. I vaig anar a un dos estrella, perquè no volia anar al famós Koda, que és el gran restaurant normalment de Berlín, perquè utilitza tècnica pastissera per fer cuina. I a mi la gent m'ha dit, no, tu, amb el teu gustos, que no t'agrada el dolç salat, millor que no hi vagi. I vaig anar a un pitjor.
2: Ostres.
1: Pitjor, que va ser un del moment pitjor que vaig passar a taula.
0: Ai, senyor.
2: Volen aquesta contundència aquí, també, però...
1: Home, clar, és que des de la vaixella, que hi havia com un dit de porcelana, que al final menjaves al final del dit, que hi havia com un gelat, no sé què,
0: i
1: s'havia de jugar... No vull jugar. Vull menjar bé. Hi ha prou de jocs. I ho dic per els d'aquí també, que volen jugar. Con... És que a taula s'ha de seure per disfrutar, però no jugant. Com... L'infantilisme que hi ha en aquest moment a l'alta cuina, s'ha de fer mirar-ho. I
0: queda dit.
1: No, un menú de 260 euros.
0: Aquest del dit.
1: Sí, aquest del dit, que es diu Horvat, aquest restaurant, amb dues estrelles, que aquí no donen dues estrelles a l'Alquímia.
0: Ja.
1: Que és una cuina... Això sí que és una cuina seriosa. Bueno, l'Alquímia i altres, I ho dona a aquest restaurant que... Mira, per començar hi havia un brioix totalment dolç per acompanyar un foie vegetal, que ja també era dolç. I ha dit tot un briós aquest, totalment dolç, o sigui, tremendo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Viatjar t'ajuda a valorar el que tens aquí, sense dubte.
0: Fantàstic, doncs bé, més detalls al blog de Philip Rigol, els llocs on no heu d'anar si visiteu Berlín, i en tot cas heu de buscar llocs de sopes de menuts, que sabeu que això ens agrada.
2: Això, ciutat importantíssima, imprescindibilitat, eh?
0: Sí, fantàstic a Berlín. Moltes gràcies, Philip Rigol, agraïm sobretot la sinceritat d'avui, i Xevi Miró, com sempre, un plaer escoltar-te. Toni Massanés, aviat ens retrobem. Gràcies a tots, adeu, adeu.
4: Adeu.
0: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
5: Hay una situación dramática de pérdida de biodiversidad. Este sistema económico financiarizado que dona valor a los productos masivos, a la industria, y va a mortificar los pequeños productores y los pequeños artesanos, este sistema destruye la biodiversidad.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Els informes de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Madrid al Vagil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
2: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable.
2: A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous.
1: Més notícies, Carola Gil.
5: 2.000 persones, segons la policia municipal de Bilbao, es van manifestar ahir contra l'actuació de l'Ertzaintza de dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per esclarir els fets. Vingen Zipiria és el conseller de Seguretat del govern basc.
6: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. No es ese el modo de resolver los conflictos.
5: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents.
1: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants, que va començar el 16 d'abril. En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el 30 de juny.
5: Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant el deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals.
1: La 28a edició del Tàrraco Viva ha desplegat més de 500 activitats en el Camp de Mar de Tarragona. Aquesta edició s'ha centrat en Roma i en per què aquesta civilització i la seva història. Cap de setmana casteller al Pirineu. Els veïns dels municipis de Vilamòs i Viella, la Vall d'Aran, i de Taüll, a la Vall de Boí, van gaudir per primera vegada d'aquesta tradició amb una diada protagonitzada pels Verds de Vilafranca al Vemor.
7: El cap de setmana no només va ser històric pel territori, sinó també per la colla castellera que mai abans havia actuat en aquestes zones. Històric també el fet d'agermanar dos patrimonis per la UNESCO en una actuació a l'església de Sant Climent de Taüll. En parla l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera.
8: Sí, la primera vegada que venen castells, el que fem és unir dos patrimonis, el romànic i els castells, amb els castellers de Vilafranca, per tant molt contents d'aquesta unió, d'aquest dia fantàstic i d'aquests castells que hem pogut gaudir.
7: En el marc de la gira pel Pirineu de Lleida, els Verds van mobilitzar uns 240 castellers.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents, com Juste o Laporta.
5: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtica primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa

0: protagonistes.
1: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
2: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
3: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
2: Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí, va quedar així.
4: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Sabi que Analies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Quina, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui començarem entrevistant a Jaume Miralles, el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat, que, atenció, ens desvelarà com ho farà l'administració perquè en el termini de 2 anys tots els funcionaris usin aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial. Ara també ja arriba als funcionaris. El repte és gran. El 100% de l'administració pública catalana haurà de treballar amb IA integrada. Un exemple que quan el Revolució diem que aquesta tecnologia comença a ser imprescindible i no hem de perdre el tren, no parlem per parlar, sinó que reflectim una realitat que ens està afectant a tots.

més a més, també coneixerem un curs que vol preparar desenes de dones directives per trencar sostres de vidre i millorar el lideratge gràcies a la intel·ligència artificial. Amb Albert Tor parlarem de tecnologies quàntiques i entendrem per què són ja una revolució i són molt importants, i acabarem el programa coneixent com funciona una xarxa clau per entendre i resoldre les emergències. La xarxa Rescat. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. I des de fa 10 temporades, des de l'any 2017, us anem explicant, ja fa molts anys, com serà la revolució de demà. Comencem a revolucionar-nos.

0: Fa just un any, al maig del 2025, la Generalitat va crear la Direcció General d'Intel·ligència Artificial per promoure l'ús d'eines basades en IA dins de l'administració pública i coordinar l'estratègia digital. Era un pas imprescindible perquè aquesta tecnologia, com sabeu, oients, que n'hem parlat moltíssim en aquest programa, des de fa molt temps ha vingut no només per quedar-se, sinó per transformar-ho gairebé tot. I, per tant, també els ciutadans o la gent que treballa en l'administració ara sabem que també ha d'utilitzar aquesta intel·ligència artificial. El món canvia molt ràpid i torno a dir, jo com a periodista, de veritat, veig que el món canvia molt ràpid en tots els sectors i el que fem és explicar i divulgar el que passarà. I Jaume Miralles, benvingut al Revolució. Què tal, com està?
1: Hola, molt bé, aquí... Ja tenia ganes de venir.
0: Molt bé.
1: Així que molt content.
0: Jo també, perquè el Jaume és enginyer en electrònica i és des de fa uns mesos director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya. La IA ja és present al dia a dia dels funcionaris de la Generalitat, no? Veig que ara ja entrem a formació.
1: Sí, la IA els funcionaris l'utilitzen perquè són persones, són treballadors i a moltes empreses ja s'està utilitzant, no? Ja fa uns quants anys que la tenim entre nosaltres.

0: nosaltres, i qui més qui menys, no? Qui té ganes, qui ho coneix, els seus fills la fan servir, doncs l'ha tantejat i la fa servir. El que hi havia fins ara era un ús més o menys descontrolat, cadascú una mica a la seva manera, tot i que hi havia eines, no? Corporatives, però no es coneixia, no s'havien publicitat o s'havia fet una formació molt parcial. El que volem ara és estandarditzar-ho, no? Posar-hi una sistemàtica, no deixar ningú enrere, que tothom tingui l'oportunitat d'aprendre, tothom ha d'aprendre, tothom ha de tenir l'oportunitat d'accedir a les eines, ha de saber servir, fer servir aquestes eines, i a partir d'aquí, doncs, fer una adopció més endreçada, que no només és formació, sinó també acompanyament, no? I assegurar que això es converteix en una eina de dia a dia, igual que el Word, l'Excel o el que sigui. Val? És una mica el plantejament.
1: Molt bé. Per tant, l'objectiu és que d'aquí 2 anys el 100% de l'administració treballi amb intel·ligència artificial, sí?
0: Al 100% on tingui sentit. Ara, potser un mosso, un guàrdia rural, no? Segons quines posicions, no toquen ni ordenador. Val? Però aquell qui té un ordenador i treballa amb dades i amb coneixement, doncs la intel·ligència artificial, no? És una eina molt potent, i el que volem és que la gent tingui les eines adequades pel seu lloc de treball.
1: Molt bé. Clar, vostè és el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, que és un càrrec que jo que dic, segurament... tot anirà creixent, no?, aquest espai d'intel·ligència artificial. Vostè venia d'una mica de la d'IBM, és així?
0: Sí, sí, sí. De consultoria. Tota la vida he fet de consultor, jo.
1: Molt bé. I, per tant, sap que té un gran repte, no?, davant?
0: Sí, sí, sí. Al final és un repte de persones, eh? Al final és una eina, s'ha de fer servir, s'ha de fer servir amb confiança, i això vol dir, doncs, bueno, hi ha moltes persones, 250.000 persones a tot el que és el sector públic de la Generalitat, i aquí ens trobarem de tot, no? Gent que diu, escolta, jo aquest tema no va conmigo, no? Gent que té moltes ganes, inclús gent que ensenya els seus companys, i gent una mica es deixa portar. El que hem d'aconseguir és que això sigui una eina que s'incorpori en el dia a dia, com moltes altres s'han fet en el passat, i que n'hi traguem profit.
1: Clar. Com s'aconseguirà? Perquè no falta gaire, no? Com es farà aquesta estratègia?
0: Sí, nosaltres estem fent una estratègia a 3 nivells, val? N'hi ha una que és més... Hi ha una que és bàsica, que és... Tothom ha de saber què és la IA, per què serveix i com utilitzar-la de forma responsable, val? Perquè hi ha riscos, no? Té aquesta component, i al final és una eina, i per tant vol dir que tu ets responsable del que generis o el que facis amb aquella eina. Això és fonamental, perquè un cop la gent ja sap per què serveix, ells mateixos, no, els equips, tenen, i volem donar aquesta autonomia de plantejar i de tenir capacitat, no? Hi ha eines que són molt fàcils de fer servir, de crear-te algun automatisme, algun agent, no? Un petit agent digital que faci certes tasques repetitives, no? Per descarregar de certes feines aquell equip, i que aquell equip es pugui autoorganitzar, no? I fer altres tasques de més valor, que moltes vegades, no? A l'administració passa molt, hi ha més feina que capacitat d'execució. Uh-huh. Si podem, algunes d'aquestes tasques que les faci la intel·ligència artificial, no?, amb aquestes eines, i qui millor que els mateixos professionals per organitzar-se. Però primer cal aquesta formació. I després ja tenim el nivell ja més corporatiu, no?, de determinats projectes més corporatius, on s'ha de fer solucions més complexes, val?, que ja requereixen, doncs, tot uns control de riscos, de seguretat, no?, i aquí s'ha de fer ja amb arquitectures robustes, ben provades, en tota la monitorització, que és una mica, doncs, bueno, el mateix que qualsevol altre projecte TIC.
1: Per tant, suposo que s'ensenya assistents com Copilot o eines similars, no?, que deies, i a més, sobretot l'alfabetització, no?, de la tecnologia, perquè, clar, sí. 250.000 persones a l'administració, gent jove, gent gran, tothom s'ha d'adaptar, no?, a aquesta tecnologia. No sé si podem també posar més exemples de com està canviant ja avui la manera de treballar en diferents departaments de la Generalitat, perquè això afecta a tots. És el Departament de Salut, per exemple, que treballa amb intel·ligència artificial, molt important, i que en aquest cas també molts beneficis, o un altre departament d'educació, que és un tema també que, no?, l'educació del futur és amb IA o no, no? Per tant, és molt transversal, no?
0: És molt transversal. Nosaltres estem començant per eines generalistes, però també estem animant, no?, i jo crec que primer és de conèixer una mica la tecnologia, no?, el que permet, per després començar a pensar en eines més especialitzades a cadascun dels àmbits, no?, de l'administració. Vale? Aleshores, nosaltres partim del model general, però després, doncs, jo què sé, l'altre dia, doncs, l'agència tributària, doncs, haurà d'aterrar aquests principis a quines eines ells necessiten dotar-se i construir-les, o anar al mercat i comprar-les, si és que hi ha mercat d'aquest tipus d'eines, no?, que a vegades són coses molt específiques i no hi ha. El mateix pot passar, doncs, amb seguretat, amb justícia, amb drets socials. Val? O sigui, allà on tingui sentit, doncs construir una eina que ajudi a les persones a fer la seva feina, doncs impulsar que es pugui fer.
1: Una pregunta que potser espanta ara a molts funcionaris o gent que aspira a ser-ho, i clar, ens preguntem, caldrà menys funcionaris quan la IA encara sigui més present en el dia a dia de l'administració? Què em diries?
0: Nosaltres el que volem és que la IA, no? O sigui, al final hi hagi una relació de confiança. La intel·ligència artificial és una eina que és per accelerar, per fer certes tasques que una tecnologia pot fer, doncs fer-les d'una manera més ràpida. Però el funcionari, el treballador públic, ha de tenir el control de les decisions i de supervisió d'aquelles tasques. Val? Per tant, quan parlem d'automatitzar una tasca en un procés, no és treure una persona i posar una IA, és que aquella persona està, però ara tindrà una IA que li farà el 80%, li farà un esborrany, li farà un informe, però ell ho repassarà. Per tant, ell manté la responsabilitat, manté l'esperit crític. Val? Això, el que no podem fer és trencar aquesta cadena de confiança. No? El director que signa una resolució confia en el seu equip. No? Si el seu equip diu, no, és que jo això total no ho he fet, no. I no, doncs es trenca la cadena de confiança. Això no ens ho podem permetre. L'altra cosa és que, òbviament, perquè hi hagi confiança ha d'haver-hi pràctica, ha d'haver-hi familiaritat amb l'eina, i per utilitzar una eina ha d'haver-hi formació. Per tant, això també ho hem de treballar. Formació, pràctica, adopció, i això genera confiança. Després haurem, ojalà, no, i aquest seria un següent problema, però beneït problema que sigui que no hi tinguem un excés de confiança, que també un excés de confiança minaria la capacitat de supervisió, i això tampoc és bo. Val? Però ja hi arribarem.

0: Avui parlant amb Jaume Miralles i també fa uns mesos es va parlar de la possibilitat d'instal·lar la Gigafactoria d'Aia Mora la Nova. Com està el projecte? Expliquem als oients què és la Gigafactoria i com funciona i per què és tan important aquesta infraestructura.
1: És un projecte europeu, val, que vol dotar Europa de capacitat de computació, no, i talent, no, i un pol d'innovació, doncs, per entrenar models, no, o ajustar models a necessitats específiques de la societat, no? I aquí parlem no només administració pública, també empreses. De fet, està principalment dirigit a donar suport a les empreses europees, no? Pues a generar aquests models que els hi puguin ajudar a ser més competitius, o a la recerca, o per a universitats. És a dir, tenir aquestes capacitats pròpies d'intel·ligència artificial, no? I no tenir aquestes dependències externes.
0: Se sap alguna cosa més o encara... és una mica secret, no? Moltes coses.
1: Bueno, és una iniciativa europea, se sap que sortirà, hi haurà, no sé, quants... quantes adjudicacions hi haurà. Espanya es presenta, no?, amb una proposta que és la de Mora la Nova, val? En Mora la Nova i algun altre centre a Madrid s'està fent multiseu, és Mora la Nova, Madrid i Lisboa, i bé, és un consorci públic-privat, no? Hi ha diverses empreses i ho impulsa també el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, i bé, el que s'està fent és armar una proposta que ha de ser guanyadora, però al final és un concurs. O sigui, hi ha risc de que no es guanyi, però el que s'està treballant és perquè es pugui, per assegurar que es guanya.
0: Molt bé, s'ha sabut també que Francesc Fajol està dins d'aquest projecte. Catalunya és sobirana digitalment avui. Què ha de passar per ser-ho i quins riscos correm si Catalunya i Europa en general no som sobirans? Això és un tema que també hem parlat moltíssim, perquè la sobirania, tota aquesta guerra tecnològica que n'hem parlat, la potència que és Estats Units, Xina i Europa, no? Aquesta sobirania digital en aquest món que anem tan digitals amb les seves coses bones i altres o tant, què em diries?
1: Que això dona per un programa específic. Això d'entrada, perquè sobirania, autonomia, sí. Jo crec que, i després hi ha també un factor d'escala. Vull dir, potser Catalunya no podrà ser mai sobirana, però potser Europa sí. Val? Aleshores, clar, Nosaltres estem dins del context europeu. Val? De la mateixa manera que tampoc políticament ni Espanya és sobirana, no? Que al final depèn d'Europa, jo crec que a nivell de tecnològic també, no? Hi ha temes de capacitats tecnològiques, no? Que si han de ser pròpies, has de tenir empreses que tinguin aquestes tecnologies, i moltes d'aquestes tecnologies necessiten molta inversió, necessiten empreses de gran escala. I això, per tant, és un plantejament europeu. Una altra cosa és entès entre la sobirania i l'autonomia com a capacitat de controlar i decidir. Val, aquí sí que la Secretaria està ara impulsant, no?, una línia que estem ara començant a treballar d'anàlisi de quines dependències tenim, no?, i si realment tenim capacitat de decidir o estem enganxats o tenim algunes dependències que potser s'han anat gestant al llarg dels anys i potser s'han de fer aquestes reflexions. Farem aquesta reflexió. Què vull dir amb això? Doncs que potser tu estàs un proveïdor únic. Si aquest proveïdor té un problema, tu tens un problema. Potser has de tenir dos proveïdors, no? Per posar un exemple, no? O fent la reflexió de si realment volem estar utilitzant tecnologia externa o tenim alternatives on puguem tenir més control. Tot aquest tipus de reflexions, però són molt àmbits, i a més hi ha un aspecte clau de la sobirania, que és el talent. Si no tens talent, tu no pots construir coses, no pots mantenir-les, no pots... Per tant, quan analitzem el concepte de sobirania, hi ha talent, hi ha capacitat econòmica, hi ha capacitat tecnològica, són molts aspectes.
0: Important, que el talent també estigui en les institucions, el talent estigui amb la tecnologia. Avui parlant amb el director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, un càrrec nou, però que era imprescindible, i que és imprescindible perquè la intel·ligència artificial, oients, estarà present a la nostra vida, a la nostra feina. I per tant, dues preguntes per anar acabant, molt important, explica'm una mica el registre públic d'algoritmes. Com li podem explicar a la ciutadania com funciona i per què s'ha creat?
1: Doncs mira, si abans parlàvem de l'empleat públic ha de tenir aquesta confiança amb la intel·ligència artificial, la ciutadania també ha de tenir confiança en que la manera en què es gestionen, no?, les seves sol·licituds, no?, i els serveis públics en general, l'ús que se'n fa de la IA, doncs ho fem amb total transparència. La missió del registre és justament aquest, és donar transparència a quins usos fa la Generalitat, el govern i l'administració en general, i tot el sector públic, de la intel·ligència artificial, sobretot en aquells àmbits on impacta a la ciutadania. Per tant, volem de la transparència de quin és l'algoritme, quin és el model, com s'ha validat, com s'ha construït, no? Perquè algú que tingui, escolta, allà si m'està discriminant, doncs tingui tota la informació per veure que no se l'està discriminant, no? Quines validacions s'han fet, com s'ha aixequejat, etc. És aquesta eina, és una eina de transparència.
0: Molt bé. I per acabar, el núvol públic, en quina fase d'endoblament està aquest núvol públic, que també preveu l'estratègia de la IA? Recordem que hi ha una estratègia de la intel·ligència artificial que l'altre dia me l'estava llegint, 2030, que passaran moltes coses, i quan llegeixes tot aquest informe, no, veus que encara en passarà més, no? I això ho hem d'anar explicant.
1: Això és al final ve de l'estratègia TIC, no? Que una mica té la secretaria, no? I amb el CTT, en el qual ara tenim molt tots els sistemes d'informació. El gran gruix és, estan en entorns, en centres de dades locals, i bueno, una part està en núvols públics, però falta, s'han donat compte que falta una component, que seria el núvol públic sobirà. Val? Diguem que hi ha casos durs, hi ha dades que són sensibles i els propietaris d'aquestes dades, doncs, no es veuen còmodes de posar aquesta informació en aquests hiperescalars. Aleshores, una solució intermitja és un núvol públic sobirà que segueixi els estàndards de sobirania que marca la Unió Europea, val? I que mirarem també que tinguem aquests centres de dades al territori català i sobretot enganxats a la xarxa troncal de telecomunicacions.
0: Molt bé.
1: I això està ara, doncs, en licitació.
0: Molt bé. Sortirà en breu. Se li gira feina.
1: A gira feina, sí.
0: A gira feina, eh?
1: Però bueno, som tot un equip.
0: Clar que sí. Molt bé, doncs escolta, Jaume Miralles, director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat de Catalunya, m'atreveixo a dir que tens una tasca monumental, per davant, però una tasca que s'ha de fer, perquè, com diem molt, i des de fa temps, el tren de la intel·ligència artificial ja és aquí i ja avança a tota velocitat i cal pujar-hi. Gràcies i molta sort.
1: Gràcies.

0: web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Un emprenedor veu oportunitats allà on uns altres només veuen problemes. Michael Gerber. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. So hold me tight,
1: I just wanna fade out. Més del 37% dels llocs directius de les empreses que treballen a Espanya estan ocupats per dones. És una xifra per damunt de la mitjana europea, però la realitat és que la gran majoria són càrrecs intermedis i sobretot en àrees com recursos humans o direcció financera. Quan parlem dels llocs de més responsabilitat com el de CEO, les dones retrocedeixen al 18%, i si parlem de presidències encara baixa més, poc més del 3%, i encara hi ha el 8% de les empreses espanyoles que no tenen cap dona, he dit, en càrrecs directius. Per tant, hi ha moltíssima, moltíssima feina per fer. I avui saludo a dues grans dones, Eva Roura, directora de Transformació Digital de NTT Data. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, gràcies per convidar-me.
1: I la Joana Barbany, presidenta del Clúster Digital de Catalunya, què tal?
3: Molt bé.
1: Molt bé, què tal? A veure, avui hem volgut convidar aquestes dues dones, TIC, perquè formen part del que jo anomenaria un Dream Team format per 18 dones, que a partir del 5 de juny, què fareu exactament, Eva?
2: Doncs mira, hem organitzat un programa executiu que té dos pilars. Treballar molt el lideratge, un lideratge amb impacte, i també que la IA sigui una palanca perquè tu puguis desenvolupar la teva carrera professional, o sigui, perquè totes les dones puguem fer un pas endavant en la nostra evolució.
1: Val. A qui s'adreça aquest programa executiu que feu a l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra? Que té també docents com la Carina Giver, Susana Prado, que han passat per la Revolució. A qui s'adreça?
4: Bueno, la idea és que aquest curs, bueno, aquest programa executiu, doncs està dirigit sobretot a directives que estiguin en actiu, no? I que tinguin experiència. El que volem és que aquestes directives en actiu facin un pas més endavant i entrin, per exemple, doncs, en consells d'administració i liderin d'una manera doncs, ferma i tenint en compte tot el tema de la IA, no? quan ho facin.
1: Des del vostre punt de vista, quin és el valor, no? que porta aquest curs al lideratge femení, em diríeu, Eva?
2: Doncs principalment que som un grup de dones que estem al món laboral i el que volem aportar és la nostra experiència perquè així la corba d'aprenentatge sigui més curta en la resta de dones que estan en aquest camí. I llavors ho volem orientar molt en la pràctica i que cada mòdul surtis amb accions que tu puguis implantar i que al final de tot puguis fer un pas endavant en la teva carrera.
1: Quines qualitats considereu essencials, les dues, per bona líder? Conèixer sobretot també la tecnologia i la intel·ligència artificial, que ens està canviant, no?
4: Jo crec que una bona líder ha de ser aquella persona empàtica, obert, i empàtica no et dic amb les persones sinó amb l'entorn, no? Que estigui oberta als canvis, que tingui curiositat, que la IA, en aquest cas la tecnologia, no els hi faci por, perquè o ens hi posem o ens quedem enrere. Per tant, és un líder que està, no?, que escolta, que escolta, que té els ulls oberts i que pren, doncs, decisions i accions, no?, per adaptar-se a l'entorn. Ja és a nivell de gestió d'equips, 100%, però també, doncs, en aquest cas, d'adopció de la tecnologia.
1: Val. Eva, explica una mica les professores que hi seran, una mica, perquè està obert, es poden apuntar encara dones, sobretot, important, quan comença?
2: Comença el 5 de juny,
1: val.
2: Fem juny, juliol, i després farem agost i acabem el setembre.
1: Vale, ser bones directives, conèixer la tecnologia, anar a llocs directius. I qui de professores? Què ensenyarem? I quines assignatures, una mica?
2: Mira, farem una part més de lideratge amb impacte, sobretot definir bé els teus objectius, la teva estratègia, que vols aconseguir, fer un pla de negoci per tu, per evolucionar. Parlarem de governança ètica de la IA, parlarem també de fer tot el que seria un cas de negoci a IA, i també parlarem de tot el que seria la teva part de visibilitat, de comunicació, de generar impacte. Per això hi ha un ventall de professionals de diferents àmbits en aquest aspecte.
1: Digue'm noms de dones, qui seran?
2: Doncs ja vas dir la Carina Giver, la Susana Prado, la Joana,
3: l'Anna Schlegger, n'hi ha moltes, és que ara de memòria, a veure un moment...
1: Bé, sou moltíssimes, no? Sí. Total són 18.
4: Bueno, al final són les de sempre, que ens coneixem totes.
2: Sí, hi ha la Marta Vélez també. Exacte, que està molt orientada a desenvolupament de negoci.
1: Clar, m'he fixat en una frase del programa, us dic a les dues, que allibera el 30% del teu temps per liderar. Fins a un 30% del nostre temps
2: podem guanyar gràcies al bon ús de la intel·ligència artificial?
4: Sí, sí, exacte. El que intentem és, o sigui, els directius i les directives han de fer tasques de valor, i tasques de valor no és endreçar l'agenda ni programar visites, no? Òbviament, llavors, ni reescriure acords. És a dir, la IA el que ens ha de permetre, i per això ho explicarem també, és alliberar temps, perquè aquest temps que no té utilitat i que no és útil ni vàlid, el puguem dedicar, doncs, a fer coses de valor, no? I d'estratègia. Llavors, utilitzar la tecnologia en aquest cas per poder liderar i pensar més a llarg termini i estalviar-te aquestes tasques de curt plaç, no? També és un dels objectius del curs. La IA canviarà la manera de treballar i els lideratges seran molt més personals, molt més de valors, no? De valors personals, més que de feina, diguem-ne, ordinària.
1: Què em diries també? Què és el que canviarà i ajudarà les dones directives?
2: Sobretot aquesta part de tenir temps de reflexió i també de, o sigui, de fer propostes de millora, de poder, o sigui, sortir de lo que és la tasca repetitiva per poder tu dedicar-te més a la innovació i a proposar altres coses que potser el dia a dia et menja i no podies fer. Llavors això t'ha d'ajudar moltíssim. I també jo estic molt amb la Joana en aquesta part de no, les empreses no només han d'estar orientades a resultats, sinó també han d'estar orientades al desenvolupament de les persones i a generar un impacte. Llavors necessitem líders que tinguin aquesta vessant més humana, d'empatia, de tenir bones converses, d'escoltar, i aquestes qualitats són molt innates en les dones, i crec que el lideratge orientat a resultats més aquesta part més empàtica i de comunicació et dona, doncs, moltes més possibilitats d'evolucionar a les empreses i les persones.

0: Euradioma, eines d'intel·ligència artificial que considereu imprescindibles avui per una directiva. Quin diríeu? Quin coneixement ha de tenir?
1: Bueno, en primer lloc, directius i no directius, o directives o directives, als assistents generatius, no? Pues a Copilot o ChatGPT, que ho fem servir tots, que això és, vamos, és el bàsic, és com saber escriure en Word, no? I després també jo crec que és molt, molt útil eines per resumir les reunions, els acords que es prenen, no?, dels teams, etc. I també per prendre decisions, tot el que és l'evolució del, no?, del BI, no?, de les dades, a l'hora de poder interactuar, pues, per exemple, amb un Power BI, no?, que abans havies de ser un expert, no?, a l'hora de... O sigui, ara pots fer un prompt i preguntar coses. Per tant, prendre decisions amb dades reals crec que és una de les eines més útils que tenim avui en dia.
0: Molt bé. Què afegiries també, Eva, en el teu cas? Quines eines són imprescindibles per una dona directiva del segle XXI?
2: Les que ha dit la Joana, llavors l'altra part ja aniria més en els equips de treball, que seria tot el que és l'automatització de tots els processos, o sigui, buscar aquesta eficiència, inclús ara hi ha una capacitat agèntica en els processos que fa que tu puguis fer, redefinir-los, inclús puguis definir nous processos que abans no podies fer perquè no tenies la IA. Llavors ja serien com dues etapes, el que diu la Joana, i més la part de dir redefinir la teva oferta de valor amb la potència que té la IA.
0: Clar. Molt bé, hem d'anar acabant. Recordem com es poden apuntar. Eva, digue'm totes les dades, a veure.
2: Doncs al final teniu tota la informació a Building Actions i allà podeu trobar, hi ha un número de telèfon, un WhatsApp,
0: sí?
2: I podeu escriure directament per agendar una entrevista amb la Blanca Espina, que és la directora del programa.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: Així podreu... ràpidament apuntar-vos.
0: Molt bé.
1: Recorrin que se'ns estan acabant les places.
0: Sí, només en queden poques, no?
1: Dues places.
0: Molt bé.
1: I, bueno, doncs dilluns, no? Dilluns ja podeu, bueno, de fet avui mateix, ja podeu aplicar i fer l'entrevista, perquè crec que és un programa molt interessant.
0: Molt bé. Doncs escolta, falten més dones directives, dones TIC, i per això també es necessiten aquestes eines, no? Les eines van canviant i cal també que aquest aprenentatge, no?, per part de les dones directives, i que millor que aprendre-ho amb grans dones, 18 dones TIC, no?, que poden fer aquest mentoratge, no?, personal tan interessant. Per tant, Eva, Joana, enhorabona per formar part d'una iniciativa necessària que segur que anirà molt bé i que contribuirà a formar 60 directives perquè usin la intel·ligència artificial per empoderar el lideratge femení. Gràcies a les dues, felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Ciber 4.0.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va viatjar fa uns dies a Califòrnia, on es va reunir amb bona part de les grans empreses tecnològiques mundials que tenen seu a Silicon Valley, i també amb membres d'universitats tan prestigioses com Stanford, i amb emprenedors que estan posant en marxa startups que potser aviat seran les noves Google, Nvidia o Apple, qui ho sap, no? L'objectiu, que en els pròxims anys Catalunya sigui un pol tecnològic encara més important, una Califòrnia d'Europa, on el talent i la innovació siguin les grans protagonistes, i propostes com aquestes en un món on sembla que només es pugui parlar de guerra i enfrontaments sonen a música celestial. I qui estava en aquest viatge és també col·laborador del Revolució, és l'Albert Tort, és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
0: A veure, com ha anat per Califòrnia Silicon Valley? Com ha anat? Objectiu complet, acords que s'han arribat, Albert?
5: Objectiu complet, perquè al final el viatge forma part d'aquesta voluntat d'una Catalunya, diguem-ne, oberta, competitiva, que per una banda vol col·laborar internacionalment, que vol fer de la col·laboració público-privada un eix important, que el mateix temps ho ha de combinar amb l'autonomia estratègica i amb la sobirania tecnològica que també volem reforçar i que no ha d'impedir aquesta col·laboració, i que en tercer lloc, a més, ha d'avançar i ha de posar molt en valor aquest circuit del talent, diguem-ne, que es mou el fet de poder intercanviar impressions amb tants catalans que tenen aquest sentiment també de pertinença a Catalunya, que estan desenvolupant els seus projectes a Silicon Valley, però que volen mantenir tenir aquesta connexió clarament i participar en aquest circuit del talent és un dels grans també punts positius del viatge. Després, tot el que té a veure amb la intel·ligència artificial, a Catalunya estem posant molt el focus en aquest ús actiu, és a dir, decidit, però alhora responsable, amb valors de la intel·ligència artificial. Ho hem compartit amb tots ells, també ho hem compartit amb empreses amb les que estem col·laborant, Microsoft, Google, i que ens ajuden també des d'aquesta col·laboració público-privada a millorar els nostres serveis digitals amb aquesta visió i amb valors, que també són importantíssims. A nivell de recerca, amb tot el que té a veure amb la IA generativa, amb aquests, diguem-ne, centres de referència, i després també una part molt important amb empreses, efectivament, doncs, com Nvidia, que ataquen aquesta part importantíssima que a vegades veiem menys, que és la part de les infraestructures de computació, perquè tot el que tenim a nivell d'intel·ligència artificial pugui arribar a algun lloc, perquè ens pugui acabar arribant una resposta del que li preguntem a un model d'intel·ligència artificial, hi ha d'haver aquests cervells, diguem-ne, en infraestructures de computació, que són els que acaben posant-hi la intel·ligència al cap i a la fi. Per tant, els acords amb aquestes empreses, juntament amb el Barcelona Supercomputing Center, que també va participar en el viatge, formen una aliança, diguem-ne, guanyadora amb aquesta idea.
0: Que hi ha un acord amb Nvidia, i vau ser, no?, dins d'aquesta seu d'Nvidia?
5: Vam ser-hi, vam poder veure, sobretot, que aplicacions, diguem-ne, d'intel·ligència artificial en hospitals, en seguretat, són aplicacions que clarament, si no hi hagués aquesta part d'infraestructura, aquesta part de xips que acaben processant la informació, les dades, i acaben donant-nos una resposta amb una capacitat de computació brutal, realment no podríem habilitar cap d'aquests casos d'ús que avui coneixem, normalitzem, però sobretot no podríem habilitar també tots els casos que vindran en el futur, en aquest ritme vertiginós d'innovació tecnològica en el que ens movem.
0: Per tant, parlarem més de Catalunya i Califòrnia segurament en els propers mesos, d'aquesta relació entre Silicon Valley i Catalunya, que el Revolució també ja en vam parlar, com saps, al novembre, i també tenim molts amics catalans a Silicon Valley, Califòrnia. Albert, avui també volem parlar amb tu i dir quàntic, que abans ho deia, sona com a ciència-ficció, però aquest és un tòpic que cal desmentir. Jo crec que és una paraula que li costa molt a la gent, perquè quàntic, a veure, el sector TIC que m'escolta, sempre ho dic, una cosa és el sector TIC que ens escolta i l'altre els oients que ens escolten que no són TIC, no? I perquè ho puguem entendre, la manera més entenedora, què és la revolució quàntica, no? I què ens permetrà? Com ho explicaries? És un repte no fàcil.
5: No és fàcil, perquè quan parles de quàntica tothom s'espanta. Sembla alguna cosa, diguem-ne, que no se sap bé d'on ve. Fonamentalment es tracta que és un salt brutal quan hi hagi els ordinadors quàntics, que ja n'existeixen, però els ordinadors quàntics encara tenen un marge d'error en allò que acaben donant-te com a resultat. El dia, el Q-Day, que es diu, Q-Day, el dia en el que realment hi hagi un ordinador quàntic que sigui capaç de computar a la mega velocitat a la que van aquests ordinadors quàntics respecte als ordinadors normals que coneixem a dia d'avui. Sí. És una capacitat de computació brutalment més gran, però encara amb un marge d'error. El dia que no hi hagi aquest marge d'error i que estigui en un llindar, diguem-ne, acceptable, aquell dia serà el Q-Day, i el dia en què moltes de les coses que avui donem per segures deixaran de ser-ho. Podem posar exemples.
0: Exemples, perquè clar, quan parlem de quàntica, és a dir, pot impactar en àmbits de la seguretat, comunicacions, no? La salut, com? Com impacta? Amb exemples.
5: Pel que és computació quàntica, que es diu, és poder resoldre problemes que avui no sabem resoldre en l'àmbit mèdic, en l'àmbit de la investigació científica, no tenim ordinadors prou potents per resoldre determinats problemes. Per tant, la computació quàntica en algun moment ens permetrà resoldre aquests problemes. Ara bé, hi ha una dimensió que encara és més desconeguda, que és que avui nosaltres tenim videoconferències, oi? I les considerem que són comunicacions segures. Tenim certificats digitals, tenim encriptació de dades que viatgen per la fibra òptica, tot això ho donem per segur, perquè està encriptat, no? Hi ha una encriptació de les dades que es mouen pel món. quan hi hagi ordinadors quàntics amb aquest grau, diguem-ne, de capacitat i de marge d'error acceptable, aquestes encriptacions, que perquè ens entenguem al final és com allò, les pel·lícules del Código da Vinci, la capacitat de que hi hagi dades que les maneguem de tal manera que quan viatgen, viatgen de forma segura. Doncs aquests ordinadors quàntics seran capaços de trencar aquesta seguretat. Per tant, més val que ens preparem, perquè arribarà un dia el QDI en el que realment tot allò que considerem segur avui en el que és el trànsit de dades, amb videoconferències, amb certificats, amb correus electrònics, deixarà de ser segur.
0: Clar. Per tant, la tecnologia quàntica pot ajudar, Albert, a aconseguir allò que parlem sovint al Revolució, la importància també d'ajudar amb tots aquests temes que ara comentaves, també d'aconseguir aquesta sobirania digital que no dependrà tant de tecnologia de fora, també és molt important també en aquest sentit, no?
5: Sí, hi ha una cursa, és evident, competitiva. Aquí es tracta d'anticipar-nos. Si sabem que arribarà un moment, no sabem quan, però en els propers anys, en el que allò que considerem comunicacions segures, no?, deixaran de ser-ho, el primer que hi arribi, el primer que tingui capacitat de reaccionar, el primer que en les seves xarxes, com la xarxa de fibra òptica que tenim a Catalunya a nivell públic, incorpori ja mecanismes per fer front a la possible era, sempre diem, sí, la possible era postquàntica. Hi haurà un moment en què la quàntica ja no deixarà de ser experimental i passarà a ser quelcom que ens aplica. Pues en aquesta era postquàntica, tot allò que fem per preparar-nos, per ser més segurs, per poder computar problemes més complicats, ens donarà una autonomia que realment és una cursa a la que tots els països, totes les regions, però també tot el món científic i tecnològic està transitant.
0: És molt important explicar l'anell quàntic de Barcelona, que és una peça rellevant, perquè jo crec que molta part de l'audiència diu anell quàntic de Barcelona, a veure, com expliquem amb més detall què vol dir exactament aquest anell quàntic?
5: Nosaltres tenim un objectiu, no?, a Catalunya, que és amb la xarxa de fibra òptica, perquè les coses van connectant, la xarxa de fibra òptica que ha de connectar els diferents hospitals, serveis públics, centres educatius, tot allò que hem de tenir connectat de manera resilient per preservar aquests serveis públics, tot això, al final, també es basa en que les dades transiten per aquesta xarxa de fibra òptica amb les encriptacions, no?, i amb les comunicacions segures tal com les entenem avui. Fer un anell quàntic vol dir començar a posar dispositius en aquesta xarxa perquè siguin capaços de superar l'amenaça quàntica. Que siguin capaços de ser resilients a que vingui un ordinador quàntic i trenqui l'encriptació d'aquestes dades. De fet,
0: no és fàcil, d'entendre ara mateix el que estàs explicant, perquè és molt enginyer, l'Albert, és enginyer.
5: No és fàcil, però mira, ara hi han robatoris de dades, oi? Que hi han robatoris de dades que a vegades ja van encriptats. Encriptats vol dir que van amagats, no es veuen quines són les dades de veritat. Moltes d'aquestes dades se les estan guardant aquesta indústria de les ciberestafes, perquè quan hi hagi ordinadors quàntics que siguin capaços de trencar aquesta encriptació, és a dir, de fer-les visibles, ja les tindran, i només serà qüestió de desxifrar-les. Per tant, els ordinadors quàntics el que tindran és la capacitat de desxifrar les dades que avui són indesxifrables. Per tant, si ara estem segurs perquè tenim dades que estan xifrades i si ens les roben, perquè passen per la fibra òptica, perquè passen en una trucada i tal, i resulta que ara mateix no hi ha cap ordinador capaç de desxifrar-les, quan n'hi hagi un de quàntic que sigui capaç de fer-ho, tindrem un problema. I aquí va l'anticipació.
0: És molt futurista, aquesta secció d'avui. Hem explicat cap a on va el futur d'un tema, que no tothom és fàcil, perquè jo dic sempre, ens escolta gent que estic, altra gent que estic, però aquest és el futur que tenim, la quàntica serà molt important. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, seguirem atents per aquesta aposta tecnològica quàntica i l'explicarem al Revolució 4.0. Gràcies.
4: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using.
3: technology. I need you right in front of me.
4: La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Quan hi ha emergència, els Mossos d'Esquadra, les policies locals, els bombers i la Guàrdia Urbana de Barcelona, Protecció Civil, el Servei d'Emergències Mèdiques, els agents rurals, els departaments de Presidència i Territori i Habitatge i Transició Ecològica, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Servei Català de Trànsit, entre d'altres organismes, no fan servir el mòbil. Com es comuniquen entre ells? Avui ho expliquem. Molt contenta de saludar, ja el coneixeu, l'Àlex Carballo, director a Catalunya de la companyia de Vodafone. Benvingut, què tal, com estàs?
6: Molt bé, moltes gràcies.
0: A veure, quan, Àlex, quan hi ha emergència, com es comuniquen entre ells? Bombers, Mossos i tots els organismes que he citat fa un moment, no?
7: Doncs es comuniquen utilitzant una xarxa dissenyada específicament per funcionar quan la resta fallen. Sí, aquesta xarxa a Catalunya es coneix amb el nom de RESCAT, que són les sigles de Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretats de Catalunya, i que és una xarxa privada propietat de la Generalitat.
0: Val. Per tant, per exemple, en l'apagada del 28 d'abril de l'any passat, suposo que va ser una gran prova, no? Com va respondre aquest RESCAT, no?
7: Pues va ser una prova de foc i va respondre amb nota. Què va passar? I ho recordareu tots els oients que ens esteu escoltant, i és que les xarxes dels operadors de telecomunicacions a les 2-3 hores de l'apagada van començar a fallar. I això per què va ser? Doncs principalment perquè les xarxes públiques, que es diu dels operadors, no totes les antenes tenen bateries per aguantar hores, hores i hores. Cosa que la xarxa d'emergències que utilitzen els cossos de seguretat sí tenen SAIs i grups electrògens, que se'ls diu, que els hi permet aguantar moltes més hores. I, per tant, el dia de l'apagada van aguantar perfectament.
0: Val. O sigui, segons la pàgina web de la Generalitat, la xarxa RESCAT, la formen unes... És correcte, Àlex? 35.000 terminals?
7: Sí, i més de 300 estacions, aproximadament, sí.
0: Déu-n'hi-do. Llavors, clar, això és que no en tenim idea nosaltres, eh? En el cas de RESCAT, les comunicacions s'estableixen mitjançant, en aquest cas, l'operadora que tu dirigeixes, no?
7: No, t'explico. Com deia abans Chantal, la propietat de la xarxa és de la Generalitat.
0: Val.
7: És de titularitat pública. Què passa? Que l'explotació i la gestió la fa una empresa privada, que en aquest cas és Cellnex, que és un operador d'infraestructures. Clar, Vodafone, com a operador de telecomunicacions, el que és proveïdor de la Generalitat. Com casen aquests dos mons? Vodafone dona el servei dels terminals corporatius del govern i de la Generalitat, i la xarxa RESCAT són els terminals que porten els cossos d'emergència. Què és el que s'està treballant ja des de fa anys i què és l'evolució que ve? Què és la coexistència de les xarxes públiques dels operadors i les xarxes d'emergència? S'han d'integrar entre elles. Per què? Podem explicar-ho, eh? Perquè hi ha funcionalitats tècniques de les xarxes dels operadors que té tot el sentit del món que es combinin amb les xarxes d'emergència.
0: Val. Suposo que actualment xarxes com Tetra, sí, o com Rescat, tenen límits, no?
7: Mira.
0: Això és el gran repte que obre també la porta al 5G, no? I canvis, no? En aquest sentit.
7: Sí. Mira, perquè tothom ens entengui, val? Perquè sempre que parlem de sigles nosaltres les tenim molt interioritzades.
0: Clar.
7: Tetra sí, és la tecnologia, és un estàndard europeu de xarxes d'emergència. RESCAT és el nom, diguem, català que li posem a la xarxa Tetra de la Generalitat. Ok? Això és per diferenciar Tetra de RESCAT, que és el mateix, eh? Pas que RESCAT és el nom que li posem a Catalunya.
0: Vale.
7: Clar, com complementa això amb el 5G? Mira, la tecnologia Tetra té moltes limitacions amb el que fa l'enviament de dades. Funciona perfecte per la veu, dels cossos de seguretat amb les xarxes Tetra, RESCAT, funciona perfectament.
0: Però s'ha de fer un RESCAT, eh? I per tant s'ha de comunicar.
7: Parla,
0: sí?
7: Perfecte.
0: Val?
7: Què és el que passa? Que els cossos de seguretat demanden cada vegada més dades en temps real, és a dir, poder fer un vídeo en temps real, per exemple, d'un rescat. Enviar i rebre imatges a molt alta definició en cas d'incendis.
0: O accidents. Accidents de cotxes, per perquè ho entengui la gent.
7: Què passa? Que la xarxa rescat això no pot fer. Per què? Perquè és una limitació tècnica de les xarxes Tetra. No perquè sigui millor o pitjor la xarxa que tenim a Catalunya. És una limitació
0: tècnica. I això està canviant.
7: Això el que
0: canviarà.
7: Això el que fa és que el 5G de les xarxes dels operadors entren en joc. Clar, els cossos de seguretat diuen, ostres, a mi el 5G em funciona perfecte per enviar i rebre vídeos, per enviar i rebre fotos, etc etc. Quina és la limitació d'una xarxa d'operador? El que dèiem abans, la resiliència. És a dir, que en un cas d'emergència, probablement la xarxa de l'operador no funcioni. Llavors estem buscant integracions perquè els cossos de seguretat tinguin el millor dels dos mons.
0: Hi ha països europeus que ja han fet el salt i que podem aprendre d'ells, Àlex?
7: Sí. És veritat que hi ha diferents velocitats. Per exemple, França és un dels països més avançats.
0: França, eh?
7: Sí, de fet ha invertit més de 900 milions d'euros en un programa que es diu RRF i està donant passes molt avançades per integrar les dues xarxes. El cas oposat podria ser Regne Unit, que està tenint forces problemes amb aquest tipus d'integracions, i jo diria que els països més avançats són els països nòrdics.
0: Val, o sigui, ens hem de fixar, perquè sempre, Àlex, ens hem de fixar en qui ho fa millor que nosaltres.
7: Correcte,
0: En totes les vessants de la vida, I llavors, en aquest sentit, no?, que també és un tema tecnològic, doncs França i els països nòrdics, del nord d'Europa, ens hauríem de fixar.

0: Àlex Carballo, quant de temps trigarà aquesta transició? Estem parlant d'anys, dècades, tu que controles els timings, què em diries?
1: Jo diria que una dècada no ens la traurà ningú. Perquè tecnològicament és complex la integració d'una xarxa d'emergències amb una xarxa pública. De fet, hi ha moltes veus al sector que parlen d'una substitució d'una xarxa d'emergències tetra per una xarxa pública d'operador. I jo això no ho veig en menys de 10 anys, perquè la resiliència d'una xarxa pública encara té molt recorregut de millora.
0: Clar, quan has parlat, no, de tenir imatges per un rescat, no, has parlat d'un accident de trànsit, no?
1: Correcte.
0: Que nosaltres i que el servei d'emergències tingui aquestes imatges és molt important, no? Per tant, més enllà de les emergències, aplicacions reals, no?, que porta el 5G i el 4, i que el 4G no podia donar, no? I el desplegament està avançant de forma positiva, em diries, Àlex?
1: Està avançant de forma molt positiva, i concretament a Catalunya, bueno, de fet, Catalunya és un dels territoris de l'estat espanyol que més i millor desplegament de 5G té. Quan parlem de desplegament 5G, jo no em centro tant en les grans ciutats, que ja hi ha molt de desplegament, sinó que crec que el marge de millora que tenim és a les zones rurals, però jo aquí et dono una molt bona notícia, i és que el mes de març es va acabar l'execució del programa Único 5G de l'Estat, que ens donava subvencions als operadors per desplegar 5G en zones rurals. I, per exemple, la companyia que jo represento ha executat més de 420 nodes nous de 5G en zones rurals de Catalunya. Per tant, és una molt bona notícia.
0: Molt bé, en zones rurals,
1: en zones rurals.
0: Que sobretot, que també ens escolten des de les zones rurals, i és un tema que preocupa i que volen estar també amb tota la tecnologia i ben connectats, no? Per tant, com a directiu d'un dels operadors principals del país, et pregunto, no?, com veus el paper dels operadors de seguretat i emergències, i també un exercici, no?, de visualitzar el futur. Com imagines, no?, també les comunicacions d'emergència de Catalunya d'aquí 10 anys, per exemple, 2036?
1: Sempre em preguntes, m'encanta, d'aquí 10 anys. Mira, primer m'has dit el paper dels operadors. Jo et diria, com a titular, els operadors de telecomunicacions hem passat de connectar persones a ser una infraestructura crítica d'un país. I, per tant, tenim una responsabilitat que potser fa 20 anys no teníem. No? I, per tant, com dèiem al principi, hem de seguir invertint per fer la xarxa més resilient. I d'aquí 10 anys, jo crec que el 5G serà l'actor principal de les xarxes d'emergència, precisament pel que et deia, perquè hi ha funcionalitats que només el 5G pot donar. Ojo, i d'aquí 10 anys tindrem el 6G, però volarem drons, enviarem imatges amb 4K en temps real, i això només ho pot donar a dia d'avui una xarxa pública d'operador.
0: Molt bé, doncs per tant més telecomunicacions, més tecnologia, el món canvia i també la tecnologia al seu costat. D'aquí 10 anys et recordaré aquesta frase,
1: Fet.
0: Serà el 2036, a veure si ho has clavat, però ens veurem molt abans amb un nou tema aquí a Revolució.
1: Espero.
0: Gràcies, Àlex.
1: Gràcies a tu.
2: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina. Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Acabem el programa avui amb una frase de l'insigne astrònom i físic italià Galileo Galilei, i és aquesta: mai m'he trobat ningú tan ignorant com perquè em fos impossible aprendre'n alguna cosa. Bona frase per apuntar a la llibreta de notes, una bona lliçó d'humanitat, i com sempre, gràcies a tot l'equip: Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà assegurarà que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada cop més productives. El New York Times ha publicat aquest diumenge al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però aquesta notícia no la confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Més notícies, Carola Gil.
3: El tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president israelià, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar que la societat està normalitzant la violència.
4: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
3: El protagonista del vídeo, on s'humiliava els detinguts, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gavir, ha acusat Herzog d'insultar centenes de milers d'israelians.
1: El PSOE defensa Zapatero, mentre que els socis del PNB qüestionen que Pedro Sánchez pugui esgotar la legislatura. La policia situa l'expresident espanyol al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família.
3: Dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2 a Jorba, a l'Anoia. L'accident també va provocar 4 ferits menys greus i les causes del sinistre s'estan investigant. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida durant aquest any a les carreteres catalanes.
1: Mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT. Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, el qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. Va rebre guardons com la Medalla al Treball President Macià de la Generalitat el 2011 i la Insígnia d'Or de la Cambra de Comerç de Terrassa. Aquest dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
3: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del comitè del Consorci.
5: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
3: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El destampador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtica primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
3: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 80. 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit...

0: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
1: Pam, pam, pam, pam.
2: Molt bé.
0: Com ho faries, Òscar?
1: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
0: Pam, pam, pam.
1: Veus?
3: De dilluns a divendres de 4 a 7...
4: La millor hora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Pam, pam, pam, pam.
5: A cavall...
6: ICAT celebra 20 anys d'història.
7: 20 anys descobrint nous grups.
8: I obrint camí a tota una generació d'artistes.
9: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana i part de l'estranger. La gran
10: corona. Música i cultura per a tots els gustos.
11: Dues dècades de Ràdio Inquieta.
12: I això és només l'inici.
13: Perquè el 5 de maig rematem l'aniversari amb el desconcert a la sala Apolo.
14: Que aquest any també en fa 10.
15: Doble celebració.
16: Doble festa.
17: 10 anys de desconcert i 20 d'ICAT.
18: 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.

Bona nit, des diumenge són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça ha celebrat la quarta Champions femenina i el Girona ha viscut el primer dia com a equip de segona divisió. Quins contrastos. L'alegria del Barça femení per la Champions guanyada ahir en una final fantàstica contra el Lió és la que s'ha repetit avui. Una final guanyada amb contundència 4-0 contra el Lió. No s'esperava gairebé ningú. Segurament la final no va ser per 4-0, però el Barça va tenir Catacolla a la porteria i Payor i Salma Parayuelo al davant. La celebració d'aquesta tarda a les Fonts de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya de Barcelona, l'han liderada Patrick Guijarro en un primer moment. Rafa Juste, molta energia. Busqueu vídeos de Rafa Juste a la celebració del Barça femení. Quica Nazaret, la portuguesa, cantant una cançó de Rosalía de manera fantàstica. I hi ha hagut discurs d'Alexia, que continua sense confirmar quin serà el seu futur, tot i que tot apunta que deixarà el Barça aquesta temporada. El diumenge a Girona ha estat molt diferent, ha estat duríssim. El Girona va baixar ahir a segona després d'empatar contra l'Elx a Montilivi i sumar només 4 empats a la recta final de la Lliga. Un descens que pocs s'esperaven aquesta temporada, tot i el mal inici de campanya, i que genera molts dubtes de cara al futur. Molts dubtes amb Mitchell, amb Quique Cárcel, amb què ha de fer el club, amb què farà el club. La Lliga va quedar definida amb els partits de dissabte, pràcticament, però avui s'ha jugat l'últim partit de la temporada. Fa només uns minuts ha finalitzat el Madrigal, el Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. Estava en joc la tercera plaça i al final és per al Villarreal, que ha golejat l'equip de Simeone. El Barça de Frick va acabar la temporada perdent, 3-1 a Mestalla contra el València, amb gol de Lewandowski, que es va acomiadar del Barça fent gol i suma 120 gols en 4 temporades, ha sumat 120 gols en 4 temporades, 30 gols per temporada. L'Espanyol va acabar la Lliga amb un empat a Cornellà contra la Reial Societat i amb Manolo González celebrant la temporada a la grada, amb els seguidors més cridaners i més radicals de l'Espanyol i amb algun càntic discutible. Ara el dubte és si Manolo continuarà o no sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada vinent. Classificació final i definitiva de la Lliga de Primera Divisió. El Barça campió amb 94 punts, finalment 8 punts més que el Madrid, que acaba segon, tercer el Villarreal, quart l'Atlètic de Madrid, cinquè el Betis amb 60 punts. Aquests 5 equips jugaran a la Champions. La Europa League la jugarà el Celta, que ha acabat amb sisena posició, acompanyat també de la Reial Societat pel títol de la Copa, i el Getafe, que ha acabat 7è amb 51 punts. El Getafe de Bordalà jugarà la Conference. L'Espanyol acaba la Lliga en 11a posició, 46 punts. El Girona 19è, penúltim, amb 41. L'acompanyen a segona divisió el Mallorca i l'Oviedo. S'han acabat salvant el Llevant, l'Elx i l'Osasuna, amb 42 punts. A segona divisió s'ha jugat la penúltima jornada i avui ha pujat el Depor. El Deportivo de la Coruña, que ha guanyat a Valladolid, a Pucela, ha confirmat descens i torna a primera després de 8 temporades on fins i tot ha arribat a jugar a Primera Federació. Avui han baixat el Saragossa, l'Osca i la Cultural Lleonesa. I a l'última jornada el Mirandés i el Leganés es jugaran el descens a Butarque. L'empat li serveix al Leganés, però

0: Si perd el Mirandés, salvarà la categoria i baixaria el Leganés. Això serà la setmana vinent. El Saragossa baixa a primera federació. Atenció, feia 80 anys que el Saragossa no jugava a la tercera categoria del futbol estatal. Ahir es va acabar la lliga de primera federació, ara començaran els play-offs. Es va salvar el Nàstic, important, i es va confirmar que el Sabadell i l'Europa jugaran al play-off. El Sabadell contra el Castella, el filial del Madrid, que després de molta confusió jugarà al play-off. Confusió perquè durant una bona estona, ahir a la nit, es va donar per fet que la plaça de play-off era per la Ponferradina, i l'Europa jugarà contra el Celta Fortuna, que és el filial del Celta. I aquesta tarda Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City i de l'Etihad, ha dirigit l'últim partit a casa, ha perdut 1-2 contra l'Aston Villa, però la derrota ha estat el de menys perquè la gent del City han anat a acomiadar Guardiola després de 10 anys inoblidables per a ells, on han guanyat 20 títols, entre d'altres 6 Premiers i una Champions. L'última jornada de la Premier ha deixat, finalment, 5 anglesos per a la pròxima Champions, on hi entrarà el Bournemouth, dirà hola, i s'ha salvat el Tottenham, baixa el West Ham, el Chelsea, que la temporada vinent entrenarà Xavi Alonso, no jugarà a Europa. A Itàlia, fa uns minuts, el Como s'ha classificat per jugar la pròxima Champions. El Como ha guanyat el partit de l'última jornada, el Como de Cesc Fàbregas i de Sergi Roberto, i ha perdut el Milan a casa contra el Cagliari, i això provoca que el Como classificat per jugar la Champions de la pròxima temporada. I atenció aquesta, també d'aquesta nit, el Torreense, de la segona divisió portuguesa, no sé si n'havíeu sentit a parlar alguna vegada a la vostra vida, Torreense, que milita a la segona divisió portuguesa, fa 5 anys estava a quarta categoria, ha guanyat la Copa Portuguesa, la Tassa, després de superar l'Sporting, un dels grans de Portugal, a la final, a la pròrroga. El Torreense, un segona divisió campió de la Tassa Portuguesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 24 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, com esteu?
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, què us ha impactat més de les dues grans notícies del cap de setmana? Quina de les dues? La quarta Champions del Barça o el descens a segona del Girona? No responeu ara, no ho feu encara, ara en una estona us ho torno a preguntar. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1 i al control central hi tenim el Lautaro Quinteros i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: no ens hem de rendir mai, i ni el Girona s'ha de rendir en uns dies difícils. Ha estat un cap de setmana i un diumenge de contrastos. La felicitat del Barça femení per la quarta Champions, la desgràcia pel Girona i el descens a segona divisió. Situem-nos primer. A veure, el Marc Andrés va ser a Oslo i ha estat aquesta tarda la festa de celebració del Barça femení a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, al costat de la plaça Espanya. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
0: I l'Eduard Solà és a Girona, i ha estat tot el dia a Girona, diria, i no ha tingut un bon dia. Edu, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit a tots.
0: A veure, comencem per la felicitat, Marc. La celebració ha estat a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya. Hi ha hagut molta gent?
2: Doncs sí, mira, l'escenari, hi havia un escenari muntat, i l'escenari estava muntat més o menys a l'alçada de l'entrada de la Fira de Barcelona, i jo et diria que l'assistència arribava gairebé ben bé a les torres venecianes. Per tant, molta, molta assistència per veure les campiones, no només de la Champions, sinó de tots quatre títols.
0: O sigui, l'escenari estava just davant de les Fonts de Montjuïc?
2: Sí, aquesta Avinguda Maria Cristina que va des de les torres venecianes fins a les Fonts, doncs podríem dir que l'escenari estava a la meitat.
0: Ah, la meitat, d'acord.
2: Sí.
0: I la Guàrdia Urbana, l'organització, ha donat xifres d'assistència aproximades?
2: Que haguem vist, no, però bé, nosaltres a ull doncs hem jutjat d'aquesta manera, no? Veient com de ple estava l'Avinguda Maria Cristina, doncs hem decidit parlar d'èxit, d'assistència, perquè realment, tot i la calor, perquè realment feia molta calor avui, doncs molta gent s'ha acumulat en aquesta Avinguda Maria Cristina per celebrar el títol.
0: Amb tres titulars, Marc, amb tres moments, amb què et quedes de la celebració del Barça d'aquesta tarda?
2: Mira, et dono dos noms, que són el de Quica Nazaret i el de Rafa Juste, i després, el tercer moment per mi ja és la comunió públic-afició, però sobretot la comunió públic-Alèxia, una Alèxia que sabem el tema del seu futur, que està sobrevolant el Barça, i el públic que li ha demanat fins a tres vegades que es quedi. Per tant, per mi aquests són els tres moments.
0: Ara parlem més d'Alèxia. Edu, per començar, tu personalment com estàs? La pregunta és seriosa, no. L'Eduard pateix molt, sobretot pateixes molt les desgràcies del Girona, també gaudeixes els èxits, però recordo una conversa amb tu fa 7 anys, quan el Girona va baixar a segona, bé, quan va perdre contra el Llevant, que pràcticament era matemàtic, no era matemàtic del tot, però era molt virtual, i estaves desfet.
3: Sí, és que a més aquest descens és un descens inesperat. És veritat que aquest 4 de 24 anava avisant que l'equip podia baixar, però és que no ens acabàvem de creure que el Girona no fos capaç de guanyar un partit d'aquí a final de temporada, i més després que sortissis del Bernabéu gairebé amb més 8, havent empatat el camp del Madrid, havent guanyat el Villarreal la jornada anterior. Pensaves, home, és complicadíssim que aquest equip no arribi als 42 punts que Mitchell s'havia marcat com a objectiu. Però l'equip s'ha encallat, han començat a no fer gols, mica en mica cap a baix, i això, i el fet que els altres equips com Llevant i Elx fessin números estratosfèrics en aquest final de temporada, doncs ha provocat aquest descens. Amb una temporada no semblant a la d'Eusebio, perquè és veritat que aquell equip també va caure.
0: En punts en comú.
3: Sí, amb punts en comú, i amb una sorpresa, perquè el Girona baixa amb Eusebio a la banqueta després d'empatar al Camp Nou i de guanyar el Bernabéu, i aquesta temporada el Girona ha acabat baixant després de guanyar el Barça a Montilivi i d'empatar el Bernabéu contra el Madrid.
0: A tu t'ha fet mal més aquest descens que el de fa 7 anys?
3: Sí.
0: Sí, eh? A Girona en general com ha estat el dia? La gent ha sortit al carrer o us heu quedat tots a casa plorant les penes?
3: Com que feia sol, la gent sí que ha anat a fer vermut al matí, hi havia gent donant voltes, però la nit ha sigut dura, perquè conec gent que no ha dormit, i conec gent que li ha costat molt, i conec gent que ho està passant malament.
0: A veure, la pregunta que us feia al principi per l'Oriol, la Sònia, el Jordi i el Ricard: què us ha impactat més, què us ha deixat més impactats aquest cap de setmana? La Champions del Barça o el descens del Girona, Uri?
4: Home, si la paraula és impactar, et diria que cap de les dues. Del Barça sí que impacta el resultat, 4-0, i perquè preveiem que seria un partit igualat com va ser la primera part, però podíem preveure també que el Barça guanyés al final de la Champions, perquè per mi segueix sent el millor equip d'Europa. I el Girona al final havia de guanyar un partit a casa, portava 7 partits sense guanyar, l'Elx és un bon equip, i jo crec que també estava dintre les possibilitats bastant altes que el Girona no tragués endavant aquest partit. Per tant, impacta, et diria que cap de les dues.
0: Sònia?
5: Clar, és que una és en positiu i l'altra és en negatiu, i una la vaig viure en situ i per tant la vaig veure més intensament, però t'haig de dir que crec que és més transcendental el descens del Girona que la quarta Champions del Barça, perquè jo crec i confio que el Barça en guanyarà algunes més de Champions, i ara el Girona es troba davant del repte de, sobretot, intentar pujar el pròxim any.
1: Mm-hmm. Jordi?
6: Sí, estic d'acord amb la Sònia. És veritat que el Barça, ens ho deia Marc Vives, aquesta Champions, algú podrà dir, amb tantes finals i tants títols en els últims anys, tampoc és que fos qüestió de vida o mort, però jo crec que la necessitava per tots els dubtes de l'any. Però la ferida del Girona durarà molt més temps que, com a mínim, un any. Esperem que no sigui més que l'alegria del Barça, que potser d'aquí un any n'està celebrant un altre.
1: Mm-hmm. Ricard?
7: Home, afortunadament el Barça ens ha acostumat a guanyar i crec que és molt bo i s'ha de valorar molt que s'ha de celebrar aquests títols, encara que sigui un hàbit, però no és un impacte que guanyi la Champions. A mi em va impactar el descens del Girona, perquè, com diu, a banda del que diu l'Uri, de que podia passar, però és que si vull dir, també podia passar gairebé que el Girona guanyés i que l'Elx no baixés. O sigui, es van obrir una sèrie de combinacions que, tal com estava el partit i la jornada, a mi em va costar, o sigui, em va fer fregar els ulls fins l'últim segon, de dir...
0: A veure, ara sí, hi havia el miracle, no? O
7: sigui, sí, això ja és irreversible.
0: Sí, sí,
7: no?
0: En aquestes jornades acostuma a passar alguna cosa a l'últim instant que ho canvia tot. I aquella era l'esperança, però no va passar. Edu, ara tornarem amb tu a Girona, però ara hem de centrar-nos en la Champions del Barça, la quarta Champions del Barça femení. Són 4 en 6 temporades. Sí.

0: molt probable que hagueu sentit unes quantes vegades aquesta cançó aquests dies, Nueva York, de Bad Bunny, una versió d'una cançó popular de Puerto Rico. L'original es diu Un verano en Nueva York. Nueva York, no Nueva York. És del 1975, del Gran Combo de Puerto Rico. I segurament és la cançó de la Champions, la cançó d'aquesta Champions del Barça femení. Sònia, tu comparteixes aquesta opinió?
1: És que aquesta tarda ens han fet un recital de cançons i ara no et sabria dir si em quedaria amb aquesta, però vaja, pot ser una d'elles, sens dubte.
0: Què significa aquesta? Digues.
1: Clar,
2: que la Mica Nazaret la cantava,
1: sí,
2: després
1: és
2: de la classificació,
1: clar,
2: per la final, no?
1: Perquè aquesta és la del Café con Ron, no? O no és aquesta?
3: No, no, no. La Café con Ron és una altra.
1: D'acord, perquè
2: una altra,
1: un dels... El que cantava Kika i li cantaven, sí, sí, a les companyes de Patri, és reversionant és que no me'l sé, però és una cosa...
0: Jo aquesta cançó l'he vist en molts vídeos de les jugadores del Barça, de la celebració de la final. He sortint de l'estadi amb la copa, en algun Instagram d'aquests,
1: sí, sí,
0: dits de la
1: d'Alèxia.
0: Sí, sí.
1: O sigui, dic que és un vestidor molt musical i han aparegut moltíssimes cançons.
0: Sònia, què significa, segons el teu punt de vista, aquesta quarta Champions per al Barça? Què té d'especial? Per què la recordaràs diferent a les tres anteriors?
1: Perquè probablement... era, tenint en compte que n'havien guanyat 3 en 5 anys, la que arribaven com a menys favorites o amb més dubtes, perquè a més arribaven un parell de jugadores tocades, i en la prèvia jo deia abans del partit que era un 50-50, i jo crec que també la recordarem com la Champions, la quarta. És que jo crec que encara no la podem titular perquè no sabem encara oficialment que sigui l'última d'Alèxia, però probablement serà l'última d'Alèxia, i jo crec que aquí si tanques una era, i esperem que no obris d'una altra igual de guanyadores, però si Alèxia es confirma que marxa, serà l'última d'Alèxia.
0: Crec que és una visió força compartida per molta gent. El 4-0 és un resultat exagerat per com va ser la final. A la primera part, segurament, el Lió va estar un punt per sobre pel Barça. A mi la segona part del Barça em sembla molt, molt bona, sobretot a partir que s'avança de l'1-0 d'Eva Pallor. El Barça juga molta més estona al camp del Lió que no pas a l'inrevés.
1: És que algú que no hagi vist el partit, Xavi, pensarà que això, 4-0, el Barça molt superior, i no, i tot i el resultat, jo crec que és una final clarament decidida pels detalls. Detalls com que tens una porterassa que et va mantenir en el partit quan el Lió estava pressionant-te. I detalls que tens una davantera centre com Pallor, que probablement sigui ara mateix la millor davantera centre del món. Però...
0: A mi em va agradar, el Barça. La segona part del Barça em va semblar d'un equip amb molta personalitat. Marc Andrés, tu també vas ser a Oslo, i el Jordi Costa també. Veu viure la final in situ, en directe. I amb què us quedeu? Amb les aturades a Catacoll, amb els dos gols d'Eva Pallor, amb els altres dos gols de Salma per Ayuso, el tercer un golàs, o amb el plantejament de Pere Romeu?
4: Jo em quedo amb una... Perdona, Jordi.
2: Tira, Marc, tira.
4: Val, tiro. Doncs mira, jo em quedo amb Pallor simplement no per dos gols, no per l'assistència que fan al 4-0, sinó per les emocions, perquè jo em vaig fixar molt quan Salma fa aquest 4-0, Salma Parayuelo. Evidentment, és temps afegit, tothom sap i tothom té clar que el Barça ja es proclamarà campió de la Champions, i m'hi vaig fixar molt en la polonesa perquè es va deixar caure sobre la gespa, es va posar a plorar, perquè, clar, hem de recordar d'on ve Eva Pallor, que ve de perdre 5 finals, les 5 finals que havia disputat les havia perdut. 3 contra el Lió, una contra el Barça i la de l'any passat contra l'Arsenal. I, clar, la dona, doncs, semblava que tenia una malastrugança amb aquesta competició, i les llàgrimes, l'emoció i tot allò va sortir quan Salma Parayuelo fa el 4-0, i per mi això és la imatge de la final d'ahir. Per mi, més enllà de què pugui passar amb Alexia i el seu futur, és la final i la Champions d'Eva Pallor.
3: És que no sé si hi ha gaire esportistes que hagin perdut 5 finals de la Champions per guanyar una final de la Champions.
0: Aito era de la Copa Europa de Bàsquet, no sé si van ser 5, no van ser, jo crec que van ser 3.
3: No va arribar a guanyar-la, van ser 4.
0: És que
3: perdre'n 5 i per guanyar-ne una vol dir que com a mínim estàs 7 o 8 anys jugant finals de Champions, no? Sí. O estàs a la màxim nivell. Jo crec que deu ser un fet inèdit a l'esport. Jo, vaja, no, hauríem de rebuscar molt, eh?
0: Costa, tu què et va deixar la final?
5: més enllà del que ja han comentat la Sònia i el Marc, que han parlat del davant i del darrere, jo ja ho vaig comentar i al final de la TDG que jo el femení el veig sovint, però gairebé sempre per la tele, i ahir en directe em va impressionar Patrick Guijarro. O sigui, per mi a la primera part, que el Barça resisteix més que mana, Catacolla al marge, em sembla l'única jugadora que trobava solucions quan el Barça tenia poc oxigen, i després en el moment en què el Barça es desencadena també em sembla la jugadora clau, i ja entenc que els gols no porten la seva firma, però sento molt sovint dir que és una jugadora infravalorada per la gent que segueix a diari el femení, i ahir vaig pensar que per mi està en importància dins del Barça al nivell dels grans noms que es manté sovint.
0: Mm-hmm. Uri, Catacolla, algú li ha de donar el punt a favor?
6: No, va ser espectacular.
0: Va ser espectacular, eh?
6: Sí. Les competicions llargues com una lliga, al final el que mana és el joc, però en els 90 minuts, en una final així, les àrees són fonamentals, i la diferència va estar en les àrees, tant Catacoll, com jo també et diria, els gols que va marcar el Barça són de definicions de primer
0: molt
6: nivell.
0: Molt bones.
6: Com la primera de Bapayor, i els dos colpejos de Salva Parayoro, tant el xut de Llunyà com després el xut creuat, sí, que anava per sobre el camp del porter, em semblen uns gols de primeríssim nivell.
0: Uh-huh. El Barça arriba a les 4 Champions, el Lyon encara queda lluny, amb 8. Em sembla que, Sònia, que igual a l'Eintracht de Frankfurt,
1: en 4
0: Champions,
1: sí, sí,
0: en segona posició del rànquing històric, però més enllà del palmarès històric de les últimes dècades, entre les 6 finals consecutives, 7 en total, i les 4 Champions en 6 temporades, és difícil que algú negui que el Barça és el gran dominador del futbol europeu. Sònia, amb els canvis que es preveuen, Alexia, els que siguin, això es pot mantenir? El Barça pot mantenir la seva hegemonia a Europa els pròxims anys?
1: Jo crec que cada cop li costarà més, òbviament perquè això és esport i les generacions passen i les jugadores, el bloc de jugadores que han estat dominant Europa en aquests últims 6 anys, òbviament se't faran grans més enllà de les que marxin, eh? I aleshores cal encertar amb les que tu et reforcis. El Lió l'any que ve serà un Lió encara més potent, perquè ja haurà tingut 2 anys de feina Jonathan Giraldez per construir el Lió que ell vol construir. Jo crec que ell, la idea que té d'un Lió que controla més el joc, ja la vam veure ahir, però encara segurament faran un pas més aquest estiu. El Chelsea, l'Arsenal, clar, reforçaran, entre d'altres, amb jugadores que ara són al Barça, per tant encara seran millors equips. Jo crec que cada cop costarà, òbviament, més arribar a les finals, perquè tot s'iguala, i que el Barça s'ha trobat en aquests anys amb una anomalia històrica, que és que probablement tenia... Mira, l'entrenador del Madrid va dir fa un parell de mesos 10 de les 20 millors jugadores del món. Però és que l'11 inicial d'aquestes temporades potser tens 8 de les millors jugadores en cada posició. I aleshores això és molt difícil de mantenir. Ara que el Barça té planter i a més si encerten els fitxatges, que això és el que haurem de veure, si pot o no fitxar, doncs com a mínim pot continuar aspirant cada any a la Champions.
3: Pot ser que la Masia sigui el centre de formació més potent al futbol femení del món, amb molta diferència,
1: segur. Perquè
3: hem parlat molt de la Masia com a masculí, però jo crec que la Masia femenina, bé, vosaltres, Sònia, ho coneixeu més, però on hi ha un centre de formació i desenvolupament de grans talents al futbol femení que no sigui a Can Barça, no?
6: Per molt que els equips tinguin pressupost per poder fitxar, el Barça B, el Barça C, les juvenils del Barça, hi ha jugadores que aguantaran aquest equip segur. O sigui, per molt que el Barça fitxar el que puguin fitxar el Lió en els equips anglesos, el Barça durant molts anys seguirà sent el millor equip d'Europa. És que no en tinc cap mena de dubte.
0: A veure, tant
1: com el millor equip d'Europa, jo crec que continuarà esperant la Champions, però evidentment van apareixent jugadors, i el Barça el que està fent bé i ja ha fet bé aquesta temporada és que jugadores de 17 anys d'altres països prometedores ja se les ha portat al seu planter. I a partir d'aquí, si evolucionen el que prometen, doncs continuaràs tenint. Però Eva Pallor és un fitxatge que et marca diferències, que és total, la millor davantera, i que tu vas anar i vaig pagar 500.000 euros per ella. Ara, per una jugadora del nivell Pallor al mercat, et demanarien 1,5 milions.
3: És que
1: aleshores aquí és el problema.
3: És que li passarà el mateix que el masculí, que on tindrà problemes serà amb el nou, perquè una formació d'un perfil futbolístic com és el Barça, on funciona molt més la passada que la rematada, jo crec que, vaja, vosaltres ho coneixeu més, però si tirem enrere, on ha tingut el poder és el mig camp, la gent de la casa.
1: És que, Ricard,
0: i la davantera, que era Clàudia Pina, no?
1: L'han
0: endarrerit. Sí.
1: Però mires interiors, i tens raó, el Ricard, que d'interiors tu mires el planter i te'n sobren. És a dir, pots anar produint dos cada any que siguin de nivell top. Però, efectivament, després hi ha altres posicions que potser has d'anar a buscar fora, i aquí és on el Barça es trobarà en problemes, perquè el Chelsea ha fitxat ara una jugadora de 19 anys.
0: Per 1,5, no? Sí, ho va dir
1: 1,4, sí, del Haken, que és l'equip que, si no m'equivoco, ha guanyat com la segona competició que han creat aquest any. Mm-hmm. Però clar, aquesta jugadora probablement serà suplent al Chelsea, perquè té 19 anys i el Chelsea, bueno, ja ho veurem, no? Però no pot aspirar això al Barça, i aquí aquest és el problema que pot tenir.
0: A veure, Marc Andrés, Alexia ha fet alguna referència sobre el seu futur avui a la celebració amb la gent, amb l'afició?
4: No, i no serà per falta d'insistència, perquè com t'he dit a l'inici del programa, se li ha cantat en diverses ocasions Alexia, queda't, Alexia, queda't, i a més, els mestres de cerimònies, l'Edgar Fornós i l'Andrea Ginés, que estaven avui sobre l'escenari, a l'Andrea Ginés concretament li ha dit: i l'any que ve a Varsovia què farem? I Alexia s'ho ha pensat una mica i ha dit: bé, l'únic que us puc prometre és que aquest equip competirà. Per tant, una resposta bastant genèrica, sí, bastant general, sense entrar a dir, per exemple, on tornarem, doncs hi tornarem a ser, no? Que hagués esvaït qualsevol tipus de dubte. Per tant, de moment, cap mena de missatge referència al futur, cosa que potser també vol dir que avui no és el dia de dir adéu.
0: Sònia, en principi ha de marxar, no?
1: Per mi seria una sorpresa que es quedés, i implicaria que en aquestes últimes hores, no sé si el president o les emocions que ella mateixa ha viscut la puguin fer canviar d'opinió, però a mi em fa la sensació que en els pròxims dies tindrem notícies i que serà un punt final que a vegades penso, em temo que serà un punt final, però també és, pot ser un marxar sent titular en una final de Champions i havent guanyat la Champions, potser és el millor final, saps? Que tenint en compte que l'any que ve també acabava contracte, doncs si ella ara pot triar un destí, per dir-ho així, més còmode, on també li puguem fer un contracte més llarg, i que el Barça no pot, perquè no li ha presentat, el Barça no ha presentat una oferta a Alexia de queda 3 anys més i arreglem-ho. Per això deia jo, si no hi ha hagut un moment de rauxa del president Laporta, doncs l'Alexia marxarà, i això sí, en principi no competirà contra el Barça l'any vinent, perquè si el destí, com s'ha explicat, és el London City, no estan a Champions.
0: Papi també te marxarà, en principi, Pere Romeu ha de renovar, que acaba el seu contracte d'entrenador. Gràcies, Marc Andrés, i bona feina.
4: Gràcies, que vagi bé.
0: De la festa al drama, tornem a Girona.

0: sols.
1: A vegades es torcen aquests camins. El Girona ha baixat a segona de manera segurament inesperada després de quatre temporades consecutives a primera, amb classificació per jugar a la Champions inclosa en aquests quatre anys. Edu, hi ets encara, eh?
2: Sí, encara sóc per aquí escoltant-vos.
1: A veure, per quan s'esperen les primeres decisions al voltant de Mitchell, de Quique Cárcel, de jugadors?
2: Jo crec que no hauria de passar de la setmana que ve.
1: En una setmana ja començar a saber qui serà l'entrenador. Tu creus que serà Mitchell? No se sap, eh?
2: No se sap. Fa tres setmanes Mitchell tenia ganes de continuar. El que passa és que aquest final convuls ho pot haver rebregat absolutament tot. I ara no sé ni si fins i tot des del club pensen que Mitchell pot ser el candidat segur per mantenir l'equip a segona divisió i mirar de pujar-lo, perquè ja ho he explicat, en parlàvem aquí també el tercer temps de la TDT, que a vegades no hi ha energia. Quique Cárcel va explicar algunes vegades que quan Francisco va fracassar en aquells dos, o no va pujar l'equip en aquells dos play-offs del 2020 i el 2021 contra l'Elx i el Rayo Vallecano, un cop va acabar es van mirar les cares, es van mirar els ulls i van veure que no hi havia energia, no hi havia il·lusió per continuar junts, i que aquesta il·lusió i aquesta energia li havia proporcionat Mitchell quan va venir el 2021. Ara, és veritat que ahir va ser un dia molt dur, Mitchell va dir que havia estat el pitjor moment de la seva trajectòria esportiva, Quique Cárcel va abandonar la llotja gairebé plorant, són dies molt i molt durs i s'han de donar aquest temps per veure si ho poden reconduir o no.
1: Ahir vam parlar Mitchell i el president del Figel i cap jugador. Avui ha parlat algú al Girona?
2: No, públicament no. Sí que hi ha hagut reaccions dels jugadors a les xarxes socials. En algun cas, per exemple, d'Estuani o Arnau, que són dos dels capitans de la plantilla, ja en podem parlar perquè jo veig que Estuani gairebé parlava en passat.
1: Sí, ja marxarà.
2: Jo crec que s'acaba la seva trajectòria perquè farà 40 anys, se li acaba el contracte, tenia una clàusula per gols, si feia 7 gols quedava renovat automàticament, no ha arribat a 7 gols i per tant es queda sense contracte, però és que té el genoll fotut. Veurem què és el que acaba passant, però jo tinc més segur que Estuani plegarà que no pas que Mitchell marxarà.
1: I amb Quique Cárcel és una situació similar a Mitchell?
2: No, perquè Quique Cárcel té contracte fins a la temporada que ve.
1: O sigui, el nou Girona segona divisió, el projecte per intentar recuperar la primera, també el dissenyarà Quique Cárcel.
2: D'això... En principi el dissenyarà Quique Cárcel amb els fitxatges, com a mínim, en aquest mercat d'estiu.
1: Uri, Ricard, vosaltres teniu molta relació amb el Girona, amb Quique Cárcel, amb Mitchell. Teniu informació diferent a la que ara ens explica l'Eduard Solà?
3: No, informació no.
1: Sensacions,
3: jo no estic gaire convençut de si no s'ha acabat un cicle a tots els nivells. O sigui, fins i tot et diria que ho vincularia una mica amb el que ha passat amb Guardiola i el City, i la sensació que a vegades el futbol s'alinea per tornar a començar a llocs que estan vinculats, i tinc la sensació que pot haver-se acabat un cicle, i per tant no descarto que tots aquests actors principals, per un motiu o un altre, no hi siguin la temporada que ve. Té raó l'Eduard, que en el cas del Quique li queda un any de contracte, però segurament el moment més dur de Quique Cárcel com a director esportiu va ser el descens amb Eusebio. Allà es va buidar i va reflexionar molt seriosament sobre el seu futur. Clar, un segon cop, i després de l'erosió de tants anys i de l'honestedat del personatge, doncs no m'atreveixo a dir res. És veritat que tenint un any de contracte i sabent que no passarà d'aquí, potser l'última feina que pot fer és reconstruir el projecte, posar els fonaments del nou cicle. Però clar, posar els fonaments a algú que no ha de donar continuïtat a tot això, no sé si tampoc és el millor camí per tothom. Jo tinc la sensació que amb el Quique Cárcel, jo ja ho entenc que ha d'haver-hi caps de turc sempre, però que la gent ara mira molt a curt termini. Jo avui he sentit...
1: Mira, són 12 temporades, 6 de les quals a primera, 6 de les quals fem play-off a segona.
3: Sí, jo entenc que es mirant a curt termini és fàcil assenyalar-lo com a responsable.
1: Uri?
0: Sí, jo crec que a més s'acaba un cicle. Jo crec que a nivell d'entrenador, de banqueta, a més normal és que la substitució sigui ara, i a nivell de direcció esportiva, jo que crec que a nivell pràctic és que Quique Cárcel faci la nova plantilla, Quique Cárcel i la seva secretaria tècnica tenen molt trillada, tenen molt estudiada la segona divisió, perquè sempre han fet algun fitxa de la segona divisió, i per tant el més normal és que ells facin la plantilla, i el que no descarto és que a partir de setembre o octubre doncs el Girona pugui buscar un relleu i pugui passar com el que va passar a Manchester City, no? Que durant uns mesos van conviure Chiquibiri, Stan i Ucoviana, doncs que també va ser el mateix a Girona, entre Quique Cárcel i el director esportiu que hagi d'agafar l'equip doncs, l'any que ve.
4: És interessant això. Incorporem l'Àlex Delmas en aquest moment del programa per la seva vinculació també amb el Girona. Àlex, bona nit.
5: Bona nit, què tal? Com esteu?
4: No te l'esperaves gaire el que ha passat amb el Girona, eh?
5: No me l'esperava gens. No, suposo que com la majoria de gent... Per tant, sí, sorprès i jo coincideixo molt amb el que han dit tant l'Uri com el Ricard, crec que les persones se les ha de mesurar per la seva trajectòria, no per la seva temporada, i a mi em sembla que totes dues que parlàvem, tant Quique com Mitchell, a mi em semblen dos personatges o dos persones, dos professionals espectaculars fent el que fan. Crec que en el cas de Mitchell, jo aquí sí coincideixo amb l'Uri, crec que el millor per ell i per al club seria segurament per desgast separar els camins, però en el cas de Quique és que no tinc dubte. Per mi no hi ha un director esportiu millor per al Girona ara mateix que Quique Cárcel.
4: Edu, gràcies i bona nit.
2: Molt bé, adéu-siau.
4: Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Delmas. Ara hi vindrà més gent, i també hi ha el Sergi Andreu. Ara parlarem del Barça, però abans...
6: It has been the huge honor to represent this club. Never, ever, always I thought, when I took 1,000 million decisions with 1,000 million mistakes, always, every decision I took, always I thought what is the best for this club. And always will be like that. I love you so much.
4: Guardiola s'ha acomiadat aquesta tarda d'aquesta manera del Manchester City, últim partit a l'Etihad, i la gent del City entregada a l'entrenador que els ha dut a l'èxit i a la glòria els últims 10 anys. Són 20 títols en 10 temporades, 6 Premiers i una Champions, entre altres títols, i molts intangibles que van més enllà dels trofeus. Per exemple, com a homenatge perpetu a Guardiola, la gent del City ha decidit que una de les tribunes de l'Etihad a partir d'ara es dirà Pep Guardiola. Uri, és així, eh?
0: Sí, tant, sí, ho van anunciar ahir.
4: Tu tens molta relació amb Pep Guardiola. Uri, com ha viscut ell aquests dies des de, crec que va ser dijous o divendres, que es va anunciar que plegava?
0: Home, amb moltes ganes, sobretot, de disfrutar el dia d'avui. Això és el que em va dir que vaig poder parlar amb ell, i jo crec que l'ha disfrutat moltíssim. Al final tenia allà a Manchester tota la seva família, suposo que ho veus per la tele, que ja era el seu pare, sí, que l'ha recordat des de la gespa amb 94 anys, tenia molts dels seus millors amics, i jo crec que el dia d'avui l'ha frutat amb ganes de disfrutar-lo, i jo crec que l'ha disfrutat.
4: Sap què farà a partir d'ara, Uri?
0: Ell va dir a tothom que s'agafarà un any sabàtic, però és de sobres conegut que ja ha comentat públicament que ell vol agafar una selecció. I com ja he dit altres vegades, el mercat de seleccions es mourà molt aquest estiu, com passa sempre després d'una Eurocopa, com passa sempre després d'un Mundial, que totes les seleccions que fracassen o que no treuen els resultats esperats canvien de seleccionador. Sí que és veritat que ara, això, amb el tema aquest de la Nations League, ara tindrem unes finestres de seleccions que són les de setembre, d'octubre, bueno, de setembre i de novembre, que són més dedicades a la Nations League, i després ja ve la fase que els fiques per l'Eurocopa, que sí que li podia permetre doncs, potser descansar 3 o 4 mesos i al gener agafar una selecció.
4: O sigui, però el club no pot agafar més, em sembla que per contracte no, tenia una mica vetat, i tampoc ho voldria, no?
0: Jo crec que no hi havia cap mena de dubte que ell vol agafar una selecció i no seguir el nivell de clubs, però des del moment que el Manchester City ha anunciat que serà ambaixador i que serà assessor del club, és impossible que agafi un altre equip si ha assumit aquesta responsabilitat d'assessor i d'ambaixador de Manchester City.
4: I d'aquí a 2 anys o 4 anys? Això no és vinculant de per vida, no? Entenc això del Manchester City?
0: Ma, és evident que si algun dia torna a agafar un club, aquest càrrec l'haurà de deixar, però jo crec que si agafa una selecció és per fer un cicle llarg, de fer una Eurocopa Mundial, o sigui, un cicle de 4 anys.
4: Allò d'Itàlia que vas comentar aquí una nit, què?
0: Home, hi ha eleccions a la Federació Italiana el dia 22 de juny. En principi hi havia un candidat, ara n'hi ha 2, i llavors s'ha de veure com acaben les eleccions i quina és la idea del nou president, però que és evident que hi ha homes forts d'Itàlia, com Gianluigi Buffon, que era l'anterior director esportiu, que pot ser el nou, com Paolo Maldini, gent d'aquesta que voldria que el Pep anés cap allà. Ara falta veure si al final es concreta o no.
4: Home, Maldini ja va fer una trucada fa un temps, no?
0: Sí, el que passa que Maldini també sona que pot agafar la direcció esportiva d'algun club. O sigui, no està clar, jo crec que fins a finals de juny que hi hagi les eleccions, però clar, jo també crec que Pep Guardiola també esperarà veure com va el Mundial. Perquè imagina't, ara m'invento, però imagina clar, que Tuchel s'estrella amb Anglaterra.
3: Clar, li agradaria, no? I apareixen més opcions. Sí, home, clar. El que és evident és que guanyi qui guanya Itàlia, la primera trucada que farà és a Guardiola, perquè si Itàlia ha de recuperar la il·lusió no té millor candidat. No, crec que...
0: També hi ha una corrent en el món del periodisme italià que es parla molt de la tornada de Mancini.
4: Mira, bueno. El que asseguri és que Guardiola d'aquí a 8 dies estarà jugant al Legends de Golf que ja fa anys que organitzeu amb la Clàudia. Això no m'equivoco.
0: Això ha confirmat. 1-2 de juny. A l'Empordà Golf.
4: A l'Empordà Golf. I aquesta setmana, aquests dies a Mallorca, feu el pàdel.
0: Sí, demà i dimarts. De fet, ja em trobo aquí a Mallorca ja.
4: Ja ets a Mallorca. I qui guanyarà el pàdel?
0: Aviam, ara hi ha molta competència, i a més hi ha molts jugadors nous que s'estrenen, Javi Martínez, Nacho Monreal, Raúl García, que juguen molt i molt bé i que físicament estan a tope, vull dir que no et cedi un favorit. Cada cop hi ha més nivell en el món de l'exfutbolista jugant a pàdel.
4: La setmana vinent et faig fer la porra de Legends de Golf.
0: Vale, perfecte.
4: Ara sí, parlarem una mica del Barça.

0: Barça va acabar la temporada amb derrota a Mestalla, 3-1 contra el València, derrota intranscendent, i gol de Lewandowski en el seu últim partit de Blaugrana. Són 120 gols en 4 temporades, mitjana de 30 gols per temporada. I Ricard, al laboratori de la TDT, el Carles Domènech i el Marc Domènech han descobert dades molt interessants.
1: Sí, per exemple, que cada temporada ha tingut menys intervencions en el joc, no?
2: Sí.
1: Que és una cosa que sembla lògica, però que ha estat molt ben organitzada. 1.432 intervencions la primera, 1.209 la segona, 1.207 la tercera, que és la gran temporada de Lewandowski, i 753 intervencions.
2: Ha baixat molt, perquè també ha jugat molt menys,
1: sí.
2: També, no?
1: Sí, sí, però vaja, no et pensis que ha jugat menys minuts, però de partits són 46 partits aquesta temporada, com la primera, 52 la bona, la tercera, i 49 la segona, és a dir, per minutatge sí, però per partits no. Això sí, intervencions, ja has vist que hi ha un decreixement claríssim.
2: Gradual, sí, sí.
1: I una de les coses que més m'ha impactat és que de tant percent de rematades entre els tres pals...
0: Això són els xuts, del total de xuts que fa Lewandowski, els que van entre els tres pals.
1: Doncs la primera temporada 39%, la segona temporada 39%, aquesta temporada 39%, i la bona, 55%.
2: És molt coherent, eh?
1: És
2: molt
1: coherent. Ostres, és un excel, Lewandowski.
3: Però 55 és molt bèstia, eh?
2: Sí, sí.
1: No, és que és la segona temporada d'aquesta Eurida, 42 gols, 55% de rematades. És que va fer 128 rematades i són 76 entre els tres pals.
2: Sí, sí. O sigui, això ja ho vam destacar des de la seva arribada, des del primer any, que tenia molta habilitat per, quan xutava, trobar porteria. I el percentatge d'encert també era força alt, però clar, és que quan ja ho diu, el tòpic més tòpic del futbol, per fer gols s'ha de xutar, i si pot xutar entre porteria, perquè xuta porteria, perquè si no serà difícil que facis gols.
1: Clar, és que el 40%, per quadrar,
2: sí, sí.
1: El 40%, és que, vaja, o sigui, és que ho enfoca tot, o sigui, és un jugador fora de categoria. O sigui,
2: I la rematada...
1: Aquests números amb l'edat que té, clar.
2: I la rematada de cap d'ahir que va al pal, aquesta no entra, perquè és entre els tres pals. El Carles Domènech al laboratori té el criteri que si va al pal és el pal, és una rematada al pal, no entre els tres pals. El Barça busca davanter, i la prioritat per a Hansi Flick, que seria un davanter de perfil una mica diferent a Lewandowski, busca un davanter que participi molt en el joc, de perfil combinatiu, i l'Àlex Dalmas aquesta nit té l'encàrrec de buscar aquest tipus de davanters. Àlex, tu estàs d'acord amb Hansi Flick, el que necessita el Barça la temporada vinent, en el futur, és un davanter més estil, què diré jo, Benzema, Cruyffer, que no pas estil Lewandowski o Holland? L'Àlex, ara no el tenim, ara el recuperem. Us volia preguntar una cosa. De 0 a 10, el debat sobre Lewandowski no el farem perquè ja l'heu fet aquests últims dies, però de 0 a 10 podríeu puntuar l'aportació de Lewandowski en aquestes 4 temporades al Barça, Uri?
3: 8.5.
2: 8.5. Sònia?
4: Clar, depèn de la temporada que em preguntis. La primera
2: 4.
4: I la tercera, doncs faré el mitjana 8.
2: Un 8. Jordi?
5: 9.
2: Un 9. Ricard?
6: 9.
2: Un 9. Entre 8 i 9. L'Àlex Dalmas no el tenim encara, eh? No, i l'Andreu Cererols el tenim?
7: I tant. Bona nit. Bona nit a tots.
2: Andreu, amb tu volíem parlar aquesta nit d'un davanter centre del Barça, Lewandowski, no jugarà al futbol al Mundial, aquest Mundial a Estats Units que comença d'aquí uns dies, perquè Polònia no està classificada, però hi ha un davanter centre del Barça que sí jugarà al Mundial. És l'egipci Hamza Abdelkarim, del juvenil. A veure, poques opcions tindrà en una selecció amb davanters com Salah i Marmoush, però Hamza serà al Mundial, i què ens pots dir aquest davanter?
7: Sí, Xavi, doncs en Hamza Abdelkarim és un 2008, és un juvenil de segon any, és un davanter amb una capacitat física molt bona, juga molt bé de cara, aguanta bé la pilota, descarrega. Bé, quan ha jugat amb el juvenil del Barça ho ha fet bé. Sí que és cert que es troba en un període d'adaptació, però és un delanter que s'ha de veure una mica l'evolució que té dins del club i bé, com comentàvem, doncs tindrà l'oportunitat d'anar al Mundial amb el seu país.
2: Mm-hmm. Avui Hamza ha jugat amb el juvenil la final de la Copa de Campions amb el Barça juvenil. El Barça ha perdut la final 4-1 contra el Madrid, sobretot a partir de quedar-se amb 10 jugadors per una expulsió als primers minuts de la segona part. Fins aquell moment el Barça guanyava 1-0, després amb inferioritat numèrica el Madrid ha estat superior i ha guanyat 4-1. Andreu, ahir Xavi Espart no va tenir el dia o la nit a Mestalla, va jugar la segona part i no li van sortir les coses. Tot i això, Xavi Espart serà segur un dels jugadors que faran la pretemporada amb el primer equip a partir de mitjans de juliol. Hansi Flick vol treballar amb molts joves aquest estiu. Tu tens al cap algun nom que pensis que pot sorprendre Hansi Flick, dels joves, del planter, del filial, del juvenil?
7: Sí, jo crec que seguirà amb la tònica d'aquesta temporada, no? Toni, Guille, Cortés, Jofre Torrents, Tomi, que són més vistos per tots i sobretot pel Hansi. Sí que és cert que hi ha noms que a mi personalment de jugadors que m'agraden molt, joves, amb molta joventut, que un és Orian, que ja n'hem parlat en algun altre programa, i l'altre és Abrima Tunkara. Aquest jugador al Barça hi aposta molt. Són molt joves, estan encara en etapa juvenil. No sé si tindrà l'oportunitat d'anar a la pretemporada, però bé, a mi són dos perfils que m'agraden molt i esperem que tinguin una bona projecció dins el club.
2: A veure, en el juvenil que ha jugat avui la final de la Copa de Campions i juga el Quim Junyent, que és un interior de la mateixa generació que l'Amin, que se n'ha parlat força d'ell, és un jugador molt talentós, però aquest marxa.
7: Sí, és juvenil d'últim any, ja va tenir aparició en pretemporades amb el primer equip. És un jugador que no ha acabat de donar el rendiment que s'esperava. Aquest any va començar molt bé, l'han baixat amb el juvenil i ja és una cosa que se sap, que l'ha firmat l'Almeria per la temporada vinent. El jugador acaba contracte perquè, com deia, està en etapa juvenil i el jugador marxa lliure.
2: Mm-hmm. Quim Junyent, que marxa a l'Almeria, company de generació de Lamin i companyia. Àlex Almaset, per aquí ara, eh?
5: Soc per aquí, sí.
2: A veure, tu estàs d'acord amb Hansi Flick que el que necessita el Barça de cara al futur és un davanter més combinatiu, no pas tan rematador? Mm.
5: Totalment, jo crec que l'evolució del futbol va cap aquí, està anant cap aquí i crec que és com millor s'està movent el Barça. De fet, jo crec que el nou ideal o el davanter ideal que ha de buscar l'equip ha de ser un jugador amb mobilitat, amb capacitat per atacar els espais, amb capacitat per pressionar en la primera línia i també preparat per caure a banda perquè no sabem el futur de Lamine Yamal. Així que tot això ens porta cap aquí, cap a un davanter mòbil i no un davanter referencial. Crec que el futbol, els atacs posicionals estàtics ja s'estan perdent. Ara mateix és allò d'ocupar tots els espais, però sempre amb jugadors diferents.
2: Noms? Tens algun nom que et vingui al cap?
5: Sí, el meu preferit sabeu que era Hugo Ekitike, però ja està descartat per preu i per la lesió.
2: Sí, sí.
5: Per mi el primer de la llista és, sens dubte, Julián Álvarez. Si baixem un graó, João Pedro, que és l'alternativa que està mirant el Barça, a mi m'agrada, jo posaria João Pedro i Lautaro. I si baixem un graó més, jugadors ja molt assequibles de la Lliga, que el Barça no tindria problema en accedir, a mi m'agrada molt Mikel Tadze i Oyarzabal. Però el primer et poso Julián. Sí, el primer et poso Julián. I per què Julián? Perquè Julián té una cosa que m'agrada molt. Primer de tot, que reuneix totes aquestes característiques i després que sempre apareix en els partits importants. Se li ha discutit molt la dosi golejadora, però aquesta última edició de Champions són 10 gols, l'anterior són 7 gols, fa un Mundial fantàstic, en els cara a cara davant dels grans sempre apareix. M'agrada.
2: Doncs està difícil, Àlex, què vols que et digui? Ara acabarem el programa amb l'Espanyol. Sergi, Andreu, tu saps per què sona aquesta cançó ara mateix al Club de la Mitjanit abans de parlar de l'Espanyol?
6: No.
2: Aquesta cançó és By the Rivers of Babylon, sí, de Bonnie M, i algunes aficions la versionen als camps de futbol, com ara la de l'Espanyol, i ahir aquesta versió creada per la grada Canito, que són els més radicals, els més animosos també,
6: la
2: van cantar amb Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, a dalt de la bastida des d'on es dirigeix la grada Canito. La versió de la grada Canito diu: es un piloto fantástico, Aterrizaje Divino, Vamos Talibán, Aviones al Nou Camp. Aviam, això és literal, no ens hem de prendre tan seriosament la vida, tampoc, però una altra sortida de lloc de Manolo González en un moment d'eufòria, que a vegades sí, és desenfrenada.
6: Sí, la d'ahir potser li podem... Bé, no ho sé, no ho sé, però és un moment de molta eufòria. Bé, sí. A mi no, a mi em va semblar que s'excedia.
2: Agafant el micro, eh? No, o sigui, no és que hi sí, acompanyés, sí. És que
6: a mi em va semblar que s'excedia anant cap a la grada Canito, pujant allà, i és veritat que jo després, des de l'estadi no vaig veure que agafava el micro, sí, no ho he vist després a les xarxes. Sí, potser em fa un gramassa en aquesta actitud de Manolo, que a vegades no sap ben bé on està el límit, no?
2: Sí, sí, tenia... poques opcions que donés l'entrevista al grup de la mitjanit, jo crec que ara ja no queden, però vaja, ja ho assumim.
6: Em consta que Manolo González estan fent gestions perquè es quedi la temporada que ve.
2: Això et volia dir, quedarà o no?
6: Sobretot per poder fer l'entrevista al club.
2: No, això no és important, però es quedarà o no?
6: Ara, fora conyes, a l'Espanyol se'ls fa difícil a molts estaments a l'Espanyol pensar que l'any que ve no hi haurà Manolo.
2: Però ningú no ho ha assegurat.
6: No, tot això és el cap de Monchi. Sí, Monchi és qui ha de prendre la decisió, i pel que sabem, de moment aquesta decisió no està presa, i per tant veurem què acaba passant. Veient el que vam veure ahir, se'm fa difícil imaginar que Manolo no serà l'entrenador la temporada que ve, però vaja, pot passar perfectament que Monchi tingui un nom al cap, Bordalàs, o qui sigui, i que sigui la seva aposta, i on també ho entendria.
2: Ja. Ho hem de deixar aquí. Gràcies al Sergi Andreu,
6: vinga,
2: no sé, a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas i l'Andreu Sararols, un diumenge més per ser el club de la mitjanit. Fins diumenge vinent.
3: Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.

0: Barcelona quan el sol es pon.
1: Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb HDHFMD, una versió de Mishima del tema de Bad Bunny, DTMF. I el record especial d'avui és per a l'Eduard Solà, el nostre Eduard Solà, que us ho heu de creure, ho passa molt malament amb el Girona, el pateix tant com el gaudeix a les transmissions al Solà, desprèn alegria, eufòria, patapans i gintònics, però no sempre tot és el que sembla. Ara passa un altre mal moment per culpa, entre cometes, de l'equip que li ha fet passar els millors anys de la seva vida, com a mínim professional. El Girona ha baixat a segona, però Girona és una ciutat de primera, i l'Eduard Solà, concretament, més que de primera, és de Champions. Avui, Edu, falta un dia menys perquè cantis l'ascens. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públic aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca aquí i fan un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalia, regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No

0: un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar 3 concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè després de l'atac al líder de Hamas no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, una artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Només sempre al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després a una esportiva amb la ressaca alegre
0: de
2: la victòria del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una agora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns, què et sembla?
0: No et perdis per ser als matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant La Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella.
2: Oh, i tant.
0: Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Digava que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que vols estar...

0: Doncs hauran tingut una bona nit o no, en tot cas.
1: Esperem que sí.
0: Esperem que sí, n'hi haurà que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
1: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, va arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelissimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. Meva. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure sí, Rafael amb aquesta bona energia.
1: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu, amb
0: 83 anys, eh?
1: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
1: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
1: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
2: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners... Mira, l'Ara ja m'està aixecant les celles aquestes hores.
2: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
2: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions?
2: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
2: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
2: Bueno, a veure, no passa res. Millor, ja ho haurem viscut tot, eh?
3: Gairebé millor, eh? Que està als 83 treballant.
0: Sí. Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
2: Jo prefereixo marxar abans, tu. Marxo abans, jo plego.
3: Està.
0: Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la 3ª edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino estava gravant això al mig del bosc?
2: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
2: No, no, ha quedat molt bé.
3: Perquè després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
2: No, no m'ha agradat, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps? M'agrada
2: molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com igual, si estem al mig del bosc o a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I a aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
2: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
2: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no, habitual, on es veu que hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins a veure el punt just on va caure i on va morir.
3: Jo és que havia pensat d'anar-hi, eh?
0: Veure, jo he de confessar
2: és que, clar,
0: que jo també.
2: Crec que tots, eh?
0: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
2: Som uns morbosos.
3: Què ens passa?
2: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet allò.
0: Que...
2: I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que van allà i fins i tot expliquen la gent de Collbató que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest,
0: i que
2: hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
0: Jo, de veritat,
2: Treballadors, eh? Allí, bon dia.
0: Bon dia. Camí de mango.
2: Miri, perdoni.
0: Que em sembla posar-li el camí de mango.
3: Clar, es deuen anar preguntant entre ells.
2: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
0: Home, recordem com es va fotre Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
2: No, no, és que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi ha hagut desgràcies.
2: Sí, sí.
0: Si és que el món no pot anar millor. Un quart de sis del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Quina bona notícia ens haguem al matí.
2: Que l'aplec del Caragol de Lleida ha tancat
0: Apa,
2: una
0: Marta,
2: nova edició de
0: Desertora,
2: molt bé.
0: Desertora.
2: Però he estat molt connectada allà, perquè m'ha enviat molts vídeos i he estat molt
3: no,
2: connectada.
3: Això no val, eh?
0: Que no val. Això no val.
2: Mireu, però ja veuràs. Lara, ho explica-ho perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
0: A veure, Lara.
2: Més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Ara, aquest cap de setmana... Clar. Han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplequistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Mare meva, pobre caragols.
2: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Pèrdrix.
5: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest Aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
2: Pobrets, pobres.
0: Sí, clar. Però ara hi ha totes les closques allà, pobres.
2: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
2: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
2: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi si no em conviden no hi vaig.
2: Pues mira que
0: perquè amb el que en parlem aquí de la plec del Cargol, sí. que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners directament.
2: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls-hi als teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que
2: no
0: ens convidin algun dia.
2: Estan escoltant perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta esprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs a Esterri d'Àneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure els relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos!
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, no on he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
2: Carta dirigida
0: manuscrita.
2: A algú. Fa anys.
0: Doncs jo fa 3 setmanes.
2: Aquí.
0: Ah, mira!
2: No, jo n'he dit 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
2: Aquí? D'amor, eh? Una carta d'amor. Ah, potser per
0: Sant
2: Jordi.
0: Jo no he dit res, no he dit res. Jo dic que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
2: No,
0: estic... Haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
2: O que ens n'han vint, els oients dels matiners.
0: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula de l'ordinador.
2: I després no els valores.
0: Home, fill, que...
2: Bueno, és que...
0: També falta que escriviu la meva vida en vers allà en els pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
2: Però era una obra d'art que et vam deixar.
0: Una obra d'art boníssima.
2: Allò, d'aquí uns anys...
0: Valdrà diners.
2: Allò un imperi.
0: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
2: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa doncs, que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
7: O sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal. entiéndase, no es que esté mal que me pase nada, pero estoy muy triste.
0: Doncs normal, si se't mor la mare, evidentment. No pot ser més meridianament clara, Sara Carbonero, en aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable.
2: Sí, però molt ben explicat.
0: Sí, perquè jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que almenys en aparença és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
2: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors i, com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven i una vegada més Dulceida ha sortit del patx i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita i Dulceida deia això.
8: Sí, sí, sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
0: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament.
2: Sí,
0: és que
2: sí.
0: ens agrada
2: ens
0: que la gent
2: estigui... Ens encantaria que s'odiessin, però no s'odien tu i nosaltres, vinga, que tomi, no?
0: No, es porten bé. Ja està, no passa res, que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què. No, està bé, molt bé.
2: Està bé.
0: Avancem?
2: Sí, sí.
0: És que estàs aquí, que vols mal rotllo.
2: Sí. Tota la
0: Dària, que es porta sempre. És que, per favor, de
2: safareig, saps?
0: 7 minuts, 4:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio, malrotllera?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
0: Meravellosa.
2: Ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
9: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
10: Tot està en pau, no?
9: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: Potser molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu, em sona aquesta melodia, on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, i per tant, a hores d'ara,
0: i tant,
1: sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies.
1: Que
0: a veure
1: fort,
0: com hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 25 de maig comencem el dia amb la lluna encara a Verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners.
0: Prou bellesa i equilibri ens falta avui, si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, oh, sí, la nostra bufadora d'aniversaris. Què bufaràs pelmes avui, Lara?
1: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders. Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, dame, dame el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem als matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner, amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
1: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
2: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
3: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente porque de todo lo que se conoce una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años.
0: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
1: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar a Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
0: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
1: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
0: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
1: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
0: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
1: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Isidro Fàbrega n'és un dels integrants.
5: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts a aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia, Marc.
6: Què tal, bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dilluns i ànims que hem de treballar.
7: Som-hi.
0: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra explica La Vanguardia, un Zapatero a qui l'UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees.
7: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona, de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
6: Altres temes de portada. Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país.
7: I el periòdico fa un exercici de i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
0: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de l'UDEF d'aquest cap de setmana.
7: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
6: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
7: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
6: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
7: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
6: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
7: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
6: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
7: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
6: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
7: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
6: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
7: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de 5:45 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
8: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
0: A veus?
8: Ho veiem al País. L'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile veta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
0: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
8: Correcte.
0: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
8: Sí, sí.
0: Tastant Nova York a Barcelona.
8: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV, que el copropietari del local...
0: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
8: Sí, sí. Sí, sí. Sí, si no veus aquella dins...
0: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
8: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un bagel ple de salmó. A veure, doncs això, llegim al web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó, insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
0: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
8: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, va mestre periòdico.
0: Uns arquitectes avançats.
8: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
0: Veus? Escolta'm.
8: Vinga.
0: Si és que...
8: Abans feien les coses bé.
0: Sí, ara. No hi havia Bagelboy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
6: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria, tenir tanta temperatura en un mes de maig. Recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana, de nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
0: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial, jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... Compte que comença a fotre calor de veritat, sí, eh?
9: Ha fotut el ventilador ja, eh?
0: Jo és que tinc aire corrent a casa. Es mou una mica la finestreta i passa això com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
9: Calor.
0: La Marta i jo som de calor, per tant, som
9: sí,
0: feliços
9: però...
0: de la vida.
9: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, eh, noi?
0: No, però d'aquí un mes...
9: Estarem a l'aigua, res molt.
0: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta a aquestes hores, que 4 minuts arribem a 6:15, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
9: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant. Va venir a Barcelona,
0: no
9: teníem els Javis, sí.
0: Ah, no ho sabia.
9: Ningú no ha parlat.
0: No, ningú ha publicat res a xarxes.
9: Ningú ha publicat res. També hem tingut els Javis a Canes que han triomfat i volia recordar res. Un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé. I quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
10: He came to my mind, you know, because it's like we're together on this, we did this together. And it was a very complicated year for us, and having this together is very beautiful.
0: Està bé perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
9: I tant,
0: recordem
9: any
0: que
9: complicat.
0: Que els Gavis han tingut ruptura, però que malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
9: Això em sembla admirable.
0: Segueix unit. Han de fer... Aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No tothom seria capaç de seguir amb aquest
9: i
0: ritme.
9: I que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb los chunguitos.
0: Carmen, voy a tener que emborracharme. Cançó que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de matí després de festa. Carmen, voy a tener que emborracharme. Però escolta, però què passa amb los chunguitis?
9: Doncs los chunguitis, que els tenim aquesta nit a Rasmatàs, ho faran amb una gira única, es diu el Reencuentro 50+1, i celebrem doncs tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu, ara ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns. El concert és a les 7 del vespre a, com dèiem, a la sala Rasmatàs.
0: Hi ha més coses en aquest cas?
9: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
0: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
9: No és una xunguita.
0: Es queda clar, no?
9: Avui, si sou d'un altre registre, que no sou de los chunguitos...
0: Oh, no, pot ser de chunguitos i de música clàssica.
9: Sí, el que passa que per hora no ens acaba de quadrar.
0: Ah, no, està clar.
9: Però bueno, podeu comprar entrades, si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són dues hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o en aquest cas veure els chunguitos a la sala Rasmatàs de Barcelona.
9: Som un programa que té de tot, nois, agenda cultural.
0: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus. Durant molts anys ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
11: Bon dia, matiners. Avui movem el dial entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
12: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison. El que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
13: Hola, bona nit.
12: Tu diràs,
13: Mira, doncs és que he vist un programa al Canal 33, cap allà a les 11.
14: Sí.
13: M'agrada moltíssim, que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
14: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo i aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
13: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
0: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
15: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses als puristes, els sorolls i això, doncs aquests
0: braçalets acompanyaven.
15: També diré que la Nit dels Ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa, segurament.
0: Com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc, clinc, clinc, clinc, els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
15: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
0: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers. Soré, soré, soré, soré, soré, soré, soré. El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugarawa no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. També tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
15: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa Moizawe?
0: Home, per favor.
15: Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços. La veritat.
0: I tant que sí. Escolta, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar. Perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el premi,
9: no
0: em sembla?
9: Has anat molt tard, no?
15: No, he dit que ben treballat.
9: No, vull dir que la broma...
0: És el subdirector del matí de Catalunya.
9: No, però
15: no passa res.
9: No, però perquè tu, Maiol, normalment ets molt ràpid.
15: S'accepten les ofenses.
0: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
15: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són un anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits de Catalunya, perquè falta un any per les municipals, de fet, 364 dies, perquè són...
0: Dada Maiol.
15: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella.
9: Ara pillaré
15: Amb el Jordi Muñoz, i després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació, i hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Agora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
0: 25 de maig.
15: Està d'aquí 7 mesos, Nadal.
0: Hòstia, mare. Moment. És que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
15: A la redacció del matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
9: A la taula del
15: Freddy.
0: Com?
9: Sí, sí.
15: Això, això mateix, a la taula d'Alfredi ha pregut un barret de Pare Noel que Alfredi em diu, ja només veure'l ja, ja fa calor.
0: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
15: No, no, no, no. Alfredi desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri, és un misteri que ja veurem.
0: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
15: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat. Deu ser cosa del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
0: Haurem d'investigar entre suplement i el Matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
15: Vinga, va.
0: Dada major, l'oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, fineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
15: Doncs avui, que segueix sent notícia, Zapatero, una dada sobre expresidents. Zapatero, zapatillas.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, molt bé, Maiol, molt bé, gràcies per explicar-ho.
15: I en concret... Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
0: Hosti, jo sé el
15: euros
0: català.
15: Any, euros, saps el català, sí?
0: Més o menys, no?
15: Vale, demà ho comprovarem.
0: Val.
9: Euros any.
0: Euros l'any.
15: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
0: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000 és
9: 50,
0: molt.
9: 50.000 és més, no?
0: Sí, eh?
9: Jo dic 50.000.
0: Sí, jo dic 100.000.
9: 100.000, em moro.
0: Menys. Mira la cara del Maiol.
9: 85.
0: Més, molt més.
9: Més.
15: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any. Són,
9: aviam, 120, tu
15: has dit 30.000 i 100.000, sí, i la mitjana... Ja, la mitjana,
9: si fem una forquilla,
15: heu fracassat tots, no passa res. Són diners que teòricament haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, sí, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
0: Feta la llei, feta la trampa, perdona.
15: No, no, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret a més a dos treballadors i un xòfer, i són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic, i que de fet tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades, i ja veurem en el cas de Zapatero si il·legals.
9: Uau!
0: Lara, alguna cosa més a afegir?
9: No, ja no. Ja
0: alguna punt,
9: Lara.
0: La Lara ja està, que l'enteta, eh?
15: No, a la punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
0: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
9: Com ho
0: dit? Jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del Matí de Catalunya Ràdio els matiners. Ja t'ho dic ara, eh?
15: La indignació antipolítica de la democràcia. La concessió del populisme.
9: Estic enfadada, ja.
15: No, després guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
9: I serà culpa meva,
15: ara. Per gent com l'Ana García.
9: Sí, home.
0: Nois, relaxeu-vos una mica de te, una mica d'estiraments, que encara ens queden...
9: Aquí sí que no passo, eh?
0: No, tu trepitja, no et preocupis, que encara queda 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
17: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat.
9: No,
18: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
9: unia. No, ja ho sé.
18: Que és,
9: el mateix que la IA.
18: Que tots els pobres siguin delinqüents.
19: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
20: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
22: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
24: Em van passant coses.
23: Sí.
25: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
26: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
27: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
28: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
29: Sí, vaig dir que no el coneixia. Ja, i bueno, va quedar així.
30: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
17: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
31: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
32: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
31: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
32: Estimar és molt revolucionari i és la força que ens pot salvar.
31: I sabem celebrar els bons moments.
32: Pa-da-pam!
31: Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
32: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
17: De dilluns a divendres de 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
31: La tarda dona molt de joc. Oh, oh, oh, oh.
17: Matiners.
1: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
2: ¿Ballena?
1: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
2: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafa de sol?
1: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
2: Inmigrante.
1: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
2: 12 y media.
1: ¿De dónde viene el azúcar?
3: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
1: ¿Quién pintó la Gioconda?
2: DiCaprio.
17: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
9: em sembla fort.
0: poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
9: Estem fatal.
0: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
4: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana, va, paura en el vent. Un crit valent, Samiala, tenim un nom al sa tothom. Barça, Barça, Barça!
0: Ha quedat amplíssim, per cert.
9: És boníssim.
0: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
9: Quanta energia.
0: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 vinils d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per tots tres.
9: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
9: Sí.
0: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta'm, que a vegades amb la son que portem se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
5: Vaig conduint.
0: I cap on vas, exactament?
5: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
0: Molt bé.
5: Tenim una de Pollastres i la també de Contra i Cavall.
0: I avui entenc que et toca treballar, eh?
5: Sí, sí.
0: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
5: A les 4:30.
0: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
5: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
0: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
9: sí,
0: no pot
9: molta aguantar. Bona energia.
0: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
5: Pues 2:30, tanquem el mercat i a partir de... entre que laborem i no laborem, pues a 3:30, 4 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
5: Sí, ara l'Àlex, que té 10 anys.
0: Sí.
5: I res.
0: Ah, val. Dic, que no,
5: sí,
0: que,
5: dic,
0: que, no sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
5: No, l'Àlex.
0: I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
5: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li has deixat el mòbil perquè
0: sí?
5: L'hem deixat a casa els avis.
0: Molt bé, doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
5: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
5: Adéu,
0: Vanessa, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
6: Bon dia, bona hora.
0: No?
6: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
0: Oh, no m'ho dic, però no l'hem matat.
6: Però s'ha salvat.
0: Hi
6: ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
0: Sí?
6: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
9: Oh,
6: sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Oh.
6: I llavors...
9: necessitaven un gall.
6: Sí, necessitaven un gall.
0: Quin panorama!
6: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
0: Perfecte.
6: Una oportunitat.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també.
9: Hello.
0: Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
6: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls. Als galls.
0: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic a veure, molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
6: Què t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
0: Jo estic molt bé, home, jo estic molt bé.
6: Quin susto, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
0: Tot bé, tot bé.
6: Escolta, per cert, que tot flueixi igual, doncs.
0: Deixa'm que digui adéu a la Marta García i a la Lara.
6: Ai, adéu, Marta, adéu, Lara.
0: Marta Viana, Lara García, adéu.
9: Adéu.
0: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol, avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir de dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
6: Adéu, fins ara.
0: Una abraçada, estimat. Adéu, Frederic Vincent. Molt bon dia.
7: Molt bon dia, com estàs?
0: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
7: Sí, no sé d'on ha sortit.
0: Ja.
7: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
0: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
7: Exacte.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Bon dia, molt bon dilluns. Avui ens llevem amb 14 graus a Organyà, 17 a Tarragona i 21 a Font-rubí. Arrenca la setmana amb festiu en diverses ciutats catalanes, molt especialment de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això vol dir que és dia d'operació tornada, per tant, compte la carretera, perquè ahir la tarda hi vam tenir un accident mortal, un accident a la 2 a Jorba que va deixar dues persones mortes. Tot això mentre les altes temperatures, ho deien ara els matiners, són la notícia de les últimes hores, la calor comença a imposar-se cada vegada més i després encara ara en tindrem uns dies més, ara parlarem amb l'Eloi Cordomí, però en el terreny polític comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaires bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després dels 19 mesos d'investigació que l'ha estat portant. És més que probable, per tant, que avui comencin a aparèixer nous detalls.
1: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López, els esforços del PSOE per minimitzar aquesta qüestió. De tota manera, hi ha un canvi de matís important, perquè de la denúncia de l'Aufer inicialment s'ha pesat a dir, com ara sentiu, no ens consta, i el paper de Zapatero en aquest els documents, en els que han transcendit, és més aviat residual. En qualsevol cas, el que és veritat és que els detalls de la investigació, que hem sabut sobretot aquest cap de setmana, insisteixen a situar l'expresident espanyol com a suposat líder i suposat principal beneficiari d'aquesta trama. Una trama per aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però amb ramificacions també a empreses de la Xina i de Veneçuela. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens preguntarem per les ramificacions d'aquesta qüestió i, sobretot, per l'any que encara queda de legislatura, bàsicament per un motiu que no és menor. Alguns dels socis comencen a fer un pas enrere.
2: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: És el que deia Aitor Esteban del Partit Nacionalista. Va, seria irresponsable seguir més enllà de 2026, deia. Doncs bé, les novetats que puguem saber aquesta setmana del cas Zapatero no és menor tampoc que dijous comenci el judici contra el seu germà. Contra el germà de Pedro Sánchez, volien dir. Contra el germà del president espanyol. En fi, a banda d'això, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim del personal tècnic sanitari. Dimecres en tornarem a tenir, si no hi ha acord abans, a totes les escoles i instituts del país. Vaga general en el conjunt de Catalunya, en el sector de l'educació. De moment, la novetat de les últimes hores és que hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
3: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: És en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la consellera Niubó explicant que demà mateix el govern, quan es reuneixi, aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Veurem si això té algun efecte a les negociacions. Recordareu que una de les reclamacions que tenien els sindicats educatius és justament millorar la proporció d'alumnes per aula. Per tant, si hi ha més docents, això en principi ho hauria de resoldre. Parlant d'ensenyament també, a partir de les 10 ens preguntarem aquí al matí de Catalunya Ràdio quin ús ha de tenir la intel·ligència artificial a les aules.
4: Sempre surt el ChatGPT, o ChatGPT no falla. En comptes de preguntar-li a Google, en comptes de preguntar-li als seus pares, van a ChatGPT.
0: Avui que us expliquem que l'Institut Peralada de l'Alt Empordà decidit aturar del tot l'ús de la intel·ligència artificial per estudiar-ho a fons i aplicar-ho de manera controlada. En parlarem amb el seu director i també amb diversos experts. Això avui que al matí de Catalunya Ràdio parlarem del cor amb la Laura Fa i a partir de les 11 a Agora Esportiva després d'un cap de setmana que hem tingut una cara i una creu.
5: La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: La cara, sense cap mena de dubte, la quarta Champions del Barça femení. Ara sentíem Alexia Putellas ahir en la festa que l'equip va mantenir a Barcelona. Aquesta és la cara, la creu, el Girona.
6: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí deixa el club molt, molt tocat després de 4 temporades a primera. L'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys en tornar a pujar. Avui ho repassarem tot plegat a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Així comença aquest dilluns festiu. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Què tal, Pol? Molt bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
8: La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària fa públics avui els resultats de la seva enquesta anual sobre la percepció que la ciutadania té sobre el consum de tabac. L'informe de l'any passat apuntava a un augment del consum, sobretot entre els més joves.
0: I a Brussel·les?
8: El Banc Central Europeu, que instarà els bancs a accelerar la feina per protegir els seus sistemes informàtics dels nous models d'intel·ligència artificial. Segons apunta el Financial Times, ha convocat els grans bancs europeus a una reunió demà per abordar els riscos de la ciberseguretat.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
8: L'home que va rebre un tret en el tiroteig davant la Casa Blanca continua estable. No se sap encara si va rebre un tret accidental dels serveis secrets o de l'atacant que va disparar, recordem, a un dels controls de la Casa Blanca. La policia de Washington continua investigant aquest atac.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Amb tempestes que estan deixant víctimes. Segons l'Agència Estatal de Notícies, ja consten 3 persones mortes i 17 més de desaparegudes arran de les pluges extremes que estan patint el districte de Yongchuan.

0: Dijous pujarà més la temperatura i augmentarà la inestabilitat amb tempestes de tarda al nord del país.
1: Gràcies, Eloi. Avui l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Marc Bataller, David Medí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Solés i Lía Solanes, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez. El president espanyol, però, i el PSOE, continuen defensant la innocència de l'expresident.
3: Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026.
1: Madrid, a la Gil.
4: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim Aitor Esteban, líder del PNB.
5: Seria irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
4: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'UFER i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Alba. Com dèiem, el PSOE manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de la UDEF que s'han fet públics, sobretot aquest cap de setmana.
6: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar-lo i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el 2 de juny. Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de la UDEF. Els investigadors defensen que l'expresident espanyol hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris.
1: La hipòtesi principal, la hipòtesi amb la qual treballa la UDEF, és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero. I a partir d'aquí li atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió, en concret d'una comissió d'un 1%.
3: L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez, empresari i suposat estaferro. La policia també ha trobat una segona empresa en un paradís fiscal i creu que la xarxa hauria subornat amb 10.000 euros el director del fons públic que va gestionar el rescat. També creuen que la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcaraz, hauria tingut un paper clau en tota la trama.
1: Tots aquests informes policials revelen converses d'empresaris implicats també per intentar boicotejar la causa judicial que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros d'aquesta aerolínia, Plus Ultra, un cas que es va acabar arxivant, per cert.
6: És una conversa intervinguda entre l'expropietari de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el suposat advocat de la trama, Miguel Palomero. Els agents també inclouen una foto de Julio Martínez mentre celebrava el rescat en un restaurant amb mostres i xampany i en què feia broma sobre el cost de l'àpat a càrrec de la suposada comissió de l'1%.
1: Tot això és el que ara mateix està afectant de ben a prop el govern espanyol, que insisteix que vol acabar la legislatura. Per tant, si això es conserva i si això es manté, les pròximes eleccions no serien fins les municipals, el 23 de maig de l'any que ve. De cara a aquestes eleccions, de cara a aquests comicis, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com un dels elements més destacats. Repassem algunes de les claus dels comicis municipals pels quals, en principi, falta un any, amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
7: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cada cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
8: El 2027 entrarà en escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Orriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
7: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També, si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
8: Aquest pacte d'esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona en els dos últims mandats. Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat, el 2023, va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
1: I a partir de les 9, això ho ampliarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, un any abans d'aquestes eleccions municipals, s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats.
3: Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat, segons la Cambra de Contractistes d'Obres.
1: Més detalls, Pilar García.
9: Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
10: A l'últim any diuen, ostres, tot el

0: havia promès, està la meitat fet, hem d'accelerar i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
1: Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un dels temes claus també en aquestes pròximes eleccions municipals serà l'habitatge. El que hem sabut en les últimes hores és que la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 en comparació amb un any enrere.
3: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual.
2: Maite Curto.
4: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
5: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
4: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentre sabíem aquestes dades, ahir diumenge teníem diverses mobilitzacions a tot Espanya a favor del dret d'un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària.
6: La més nombrosa va ser al centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu, Alicia del Río, feia una crida a continuar lluitant.
7: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
6: També hi van participar els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
8: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas. Es algo que hay que poner en marcha desde ya.
9: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
6: A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
2: Un quart de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, dèiem només començar. El govern té previst aprovar demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals. Això entre docents, personal d'atenció educativa i administratius. S'aplicaria, insistim, al curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies.
3: Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar també la formació professional. A més, vol contribuir a reduir la burocràcia. Concretament, es crearan 1.068 places a docents i 400 d'aquestes seran per l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que amb aquesta mesura es busca reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el mes que ve. Aquesta és l'última proposta que va posar sobre la taula el govern la setmana passada als sindicats. De tota manera, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes sindicals. Recordem que l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de la plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga, en aquest cas, als centres de tot Catalunya.
2: Més qüestions que també us volem explicar. Des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització d'immigrants a mitjans d'abril, l'Ajuntament de Barcelona assegura haver atès més de 47.000 persones interessades. Laia Framis.
10: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleach i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara alguna cosa més de les últimes hores. Evidentment, què està passant amb els Estats Units i l'Iran? Perquè després de moltes especulacions, després de molts estira i arronsa, el que sabem és que s'intensifiquen les negociacions, tot i que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
6: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
11: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
6: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
2: I mentrestant a Ucraïna, Rússia ha llançat aquest diumenge un dels atacs més potents contra Kiev des que va començar la guerra.
3: El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreshnik. El bombardeig contra la capital ucraïnesa va provocar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
12: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
13: Bon dia.
2: En plena efervescència de la intel·ligència artificial, avui el Papa publicarà la seva primera encíclica, que justament estarà dedicada a la intel·ligència artificial. A 12:15 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitas.
14: Segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El pontífex la va afirmar fa 10 dies, el 15 de maig, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII, en aquell cas amb el nom de Rerum Novarum, que girava entorn de les condicions de les classes treballadores.
2: Doncs justament, parlant d'intel·ligència artificial, un institut de l'Alt Empordà, l'Institut Peralada, ha parat l'ús d'eines de la intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne abans un manual d'ús.
15: L'objectiu no és prohibir-la, sinó utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. Ho han fet amb l'ajuda de l'Observatori d'Ètica en IA de Catalunya.
2: Peralada, Núria Paraire.
16: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
17: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats, perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
16: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
18: Deixem d'encarregar feines que no ho estan fent ells, és que només ho copien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ho copien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosis col·lectiva. I va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot lo bo i com ho encarem.
16: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limita les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles i als instituts. Ho farem en conversa amb el director d'aquest institut de Peralada que dèiem i també amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovkis. Més qüestions ara mateix, quan passen 5 minuts d'un quart de 7, una operació dels Mossos contra la multireincidència al centre de Barcelona ha acabat amb una desena de detinguts i una cinquantena d'identificats que, pel que ha transcendit, acumulen desenes d'antecedents.
19: Les detencions es van fer dijous passat als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai Càtana contra els lladres multireincidents, concretament contra els robatoris de cadenes. Els Mossos van detenir 8 persones que acumulen més de 140 antecedents policials. En aquest mateix dispositiu, els Mossos també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una cinquantena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
2: De les últimes hores també hem d'explicar i hem de lamentar la mort de 2 persones ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, la comarca de l'Anoia.
14: Sí, l'accident també va provocar 4 ferits menys greus que van traslladar a l'hospital d'Igualada. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Amb aquestes 2 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
2: Recordem que, com deia, només al principi avui és festiu, per tant, avui hi ha operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, per tant, petició de prudència especial a les carreteres. I ja que parlem de transports, usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. Berta Torrades.
20: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens, de Rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'estan complint uns mínims de decència i de normalitat.
20: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara alguna cosa més. Els propietaris de boscos denuncien la lentitud amb què es tramiten alguns dels permisos i subvencions per poder gestionar les zones forestals.
15: Assenyalen un coll d'ampolla en els permisos que corresponen al cos d'enginyers comarcals que depenen del Departament d'Agricultura. Són els responsables, entre d'altres coses, de tramitar les autoritzacions per gestionar els boscos privats que no disposen d'un pla de gestió a llarg termini i que representen aproximadament un 70% de la superfície forestal que està en mans de particulars. Narcís Ribas, gerent del FOCAT, l'associació que agrupa ajuntaments i altres entitats propietaris de boscos públics, assegura que hi ha un col·lapse important.
0: Tot el que surt de lo normal, hi ha uns retards enormes. Per exemple, a l'aprovació dels documents, que es necessiten informes previs, o si vols fer una pista o una modificació d'un pla d'ordenació, això està trigant molt.
15: Els retards també afecten la concessió de subvencions.
2: I alerta la onada de calor que tenen al Regne Unit. Ahir es va arribar als 30 graus i mig.
19: L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat que zones d'Anglaterra, com diversos punts de Londres i els comtats d'Essex i Kent, es troben sota una onada de calor, que és quan es registren temperatures entre els 25 i els 28 graus durant 3 dies consecutius. Les previsions apunten que avui els termòmetres encara s'enfilaran més, fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord per al mes de maig, actualment fixat en 32 graus com a 8, registrat al 1944.
2: Avui parlarem ja d'aquest inici de calor amb la Francesc Mauri i parlarem a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. També li demanarem si aquest estiu tindrem sequera malgrat la pluja de l'hivern, després que coneguéssim un informe que apuntava en aquest sentit, que tot i les pluges que hem tingut aquests últims dies fa tanta calor que aquesta aigua s'evapora de seguida i podem tornar a tenir sequera en uns quants mesos. En fi, dit això, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, molt bon dia.
15: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic. S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any, abans, però el dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra, aquí als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà a gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: La segona.

0: Avui concert de Los Chunguitos a la sala Rasmatas de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu el Reencuentro 50+1, on que celebren tota la seva trajectòria dalt els escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la tercera.

0: l'Aplec del Cargol de Lleida, que ha tancat aquest cap de setmana amb una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Durant els 3 dies pels Camps Elisis hi han passat unes 200.000 persones i en total s'han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles diferents.
1: Gràcies, Marta. 4 minuts per arribar a 2:15. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: La notícia de les últimes hores és la festa. El Barça ha celebrat amb l'afició el títol de Champions a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Amb Alexia Putellas com a gran reclam, la jugadora acaba contracte i encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: La celebració de la Champions d'aquestes últimes hores i també Pep Guardiola ha deixat definitivament el City després de 20 anys.
2: En un acte emocionant a l'Etihad Stadium, tot i la derrota 1-2 amb l'Aston Villa. It had been the huge
4: honor to represent... Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Però sempre ho he fet pensant en el millor per aquest club. I sempre serà així. Us estimo molt. I
1: love you so much. És el que deia Pep Guardiola, dient que deixa la banqueta del City després de 10 anys, no 20.
2: 10 anys, sí. El Tottenham va salvar la categoria també in extremis a l'última jornada de la Premier i el Girona, que afronta un futur incert amb el descens de categoria, el paper que tindrà la propietat amb l'equip a segona divisió i la continuïtat de Mitchell són interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a les xarxes socials que sembla un adeu definitiu. El Depor, que torna primera 8 anys després, el Saragossa baixa primera ref, Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions, avui hi ha llista d'Espanya pel Mundial de Futbol, hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme, derrota del Madrid a la final de l'Eurolliga de bàsquet contra l'Olympiacos, 92-85, i l'Atlètic Barceloneta guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
1: I avui parlem de tot plegat, de tot aquest escenari que ens deixava el Robert. A partir de les 11, Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ramon Besa, la Carme Barceló, la Laia Tudel, el Joel Díaz. Comentarem, evidentment, el descens del Girona a segona, la Champions femenina pel Barça, el futur del Barça de Hansi Flick, les eleccions al Madrid. En fi, tot això a partir de les 11. De moment, però, sapiguem per què val la pena llevar-se justament amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui m'ha agradat molt l'article del filòsof Miquel Seguró a El Diario Punès i he pensat que us el colaré així, patillerament, com a motiu per llevar-se. La tesi de l'article és que la societat d'avui en dia, la nostra, l'occidental rica, triomfa l'estoïcisme. No l'estoïcisme clàssic, sinó una mena de neoestoïcisme basat en l'optimització i la priorització constant de nosaltres mateixos que encaixa perfectament amb la mentalitat neoliberal contemporània. Al contrari que l'estoïcisme clàssic, que tenia una dimensió comunitària, aquesta versió moderna és totalment individualista. Molta autocura, molta autoajuda i, sobretot, molta resiliència. I el problema, diu l'autor, és que aquesta resiliència i que aquesta idea d'aguantar molt i de curar-nos a nosaltres mateixos fa que no ens adonem que tots tenim exactament els mateixos problemes i que això és perquè són problemes socials i com a tal els hauríem d'afrontar, perquè són precisament culpa d'aquest sistema que ens vol aïllats, egocèntrics i resignats.

Aquesta setmana surt un nou videojoc sobre James Bond. Això que sembla que no és notícia, doncs sí que ho és, perquè fa 10 anys que no en surt cap i, a més, és el primer videojoc des que Amazon, ni més ni menys, es va fer amb els drets del personatge. A més, part del desenvolupament d'aquest nou videojoc, que es diu 007 First Light, s'ha fet a Barcelona, s'ha desenvolupat a Barcelona. El videojoc va sobre un James Bond més jove i és per això que avui recordem la cançó que els Aha van fer per aquella pel·lícula del James Bond que es deia 007, justament, Alta Tensió.

0: titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Els informes de l'UDEF sobre l'expresident Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol.
1: El PNB qüestiona que es pugui escoltar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
2: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Esquerra demana cautela amb algunes investigacions judicials.
0: Tot això quan falta un any per a les eleccions municipals. A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ho analitzarem avui amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.
3: I un altre efecte del calendari electoral és que es multipliquen les obres a carrers de pobles i ciutats. La Cambra de Contractistes d'Obres calculen que fins al 70% de treballs s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
0: I una altra dada que hem conegut aquesta matinada, la compra-venda d'edificis sencers a Barcelona va baixar un 31% l'any passat en comparació amb un any enrere.
1: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
0: Aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals al curs que ve, així ho explica l'Agència Catalana de Notícies.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros, que pretén rebaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
0: Dels Estats Units, Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
1: Tot i haver dit que hi decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, els Estats Units diuen ara que confien assolir un acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data. Marco Rubio, secretari d'Estat.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives.
0: I el Papa publicarà avui la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
3: A 11:45 es farà públic el document que portarà per títol Magnifica Humanitatis i, segons avança el Vaticà, gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial.
0: Justament avui en parlarem d'intel·ligència artificial. A partir d'un 11:15 sentirem professors, alumnes, sobre com està canviant la forma d'ensenyar i sobretot d'aprendre. Això mentre sabem que les al·lèrgies alimentàries ara resulta que es poden superar.
1: Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques, segons l'Hospital Vall d'Hebron, que n'és pioner. Paula Galván, metge de la unitat d'al·lèrgies.
6: A la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant.
0: I demà les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament estiguin en punt mort.
3: Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
7: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
3: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Repassem ara les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més amb Zapatero com a tema principal de totes aquestes portades.
8: Sí, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. I un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i idees, llegim a El Mundo. Les altres protagonistes, les que surten amb fotografies a les portades, de fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip, i festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. Tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, la festa de les campiones a Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. I altres temes de portada, Trump avança a la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i el periòdico fa un exercici d'ici de ficció, què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer, i titula Els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu.
0: Avui a Tàrrega es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 34. 34 graus, i a l'ell el marès mantenen 22 amb una màxima prevista de 26. Això en un dia de sol a tot el país. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui temps molt estable, amb temperatures per sobre els 29-30 graus a gairebé tot l'interior. Les quatre nuvolades que puguin créixer al Pirineu avui no deixaran pluja i la previsió que el temps es mantingui així de tranquil fins dimecres.
0: I després que Artur Mas, Jordi Turull o Xavier Trias hagin qüestionat que la dissolució de Convergència fos una decisió encertada, el comentari del dia del Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 10 anys després de la desaparició de Convergència, dirigents del partit com ara Artur Mas, Xavier Trias o Jordi Turull han qüestionat l'enterrament del pal de paller del nacionalisme català. La cosa té molta gràcia perquè Artur Mas fou un dels responsables directes d'aquesta transició, que es va fer perquè el president volia desvincular el partit de la suposada corrupció de Jordi Pujol i també perquè volia crear una marca nova que no s'associés al cas Palau. Si feu memòria, Convergència llavors va canviar-se de nom i en va triar un que de ben segur deu ser el més nefast de la història d'Europa, el PDeCAT. El que troben a faltar els convergents no és una marca, perquè de fet a Junts continuen jugant igual a la puta i a la Ramoneta. El que deuen trobar a faltar és guanyar eleccions. I si Aliança puja com pujarà, creieu-me, ni tornant al nom antic podran salvar la desfeta.

0: Cara Elias, amb què ens despertes avui?
1: Bon dia, avui amb la música de la banda Fènix, un dels seus grans èxits, és aquesta que estem compartint i que es diu If I Ever Feel Better, i és que tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2008, la sonda Fènix de la NASA va aterrar amb èxit a la regió àrtica del planeta Mart. La seva missió principal va ser explorar el subsol gelat i analitzar mostres per determinar l'habitabilitat passada o present del planeta vermell i buscar proves biològiques. William Boynton, de la Universitat d'Arizona i la NASA, va confirmar de forma contundent l'existència d'aigua a Mart.
0: I dit això, què ha passat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio. Què ha passat?
1: A veure, continuem descobrint les històries de l'Eloi Cordomí,
0: sí,
1: l'home del temps que viu a les muntanyes. Fa dies, els que ens seguiu, sí, que ens explica la història d'un gall al corral que l'ha portat més d'un problema amb les gallines. Doncs bé, sembla que per fi el gall no anirà a la cassola perquè ha tingut una segona oportunitat.
2: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
1: sí,
2: i ara mateix està vivint a Ripoll, en aquest
3: moment. Oh, molt bé!
2: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
1: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh?
2: Sí. Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
1: Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
0: I avui on són festes?
1: Vinga, va, avui és l'últim dia de festa major de Montcada i Reixac. A les 10 del matí hi haurà sardinada popular, a les 14, 44a rossada popular i 48a concurs d'arròs a la cassola. A les 7 de la tarda, cercavila infantil de cultura popular. A 7:45, concert de cloenda de festa major amb sabor de gràcia. I a les 10 de la vespre, castell de focs de festa major amb Cuates Dragons.
0: Cuates Dragons. I a les xarxes, Marta Viana, què t'ha fet viral?
3: Doncs la celebració del Barça femení després de guanyar la Champions.
4: Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei,
3: un dels bandera. Moments destacats és aquest que sentim, Rafa Justet desfermat cantant l'himne del Barça, i l'altre és aquest.

0: És Quica Nazaret cantant La Perla de Rosalia a capella davant de milers d'aficionats a les Fonts de Montjuïc ahir.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge de Mireia Cortés Gés, portaveu de la Plataforma per la Millora del Transport Públic de Viatgers Sallent-Barcelona. Recentment, un autobús de la companyia Alsa, de la línia Barcelona-Sallent-Berga, va deixar a terra els passatgers que anaven a Sallent i Navàs, prioritzant els de Berga perquè el vehicle anava ple.
3: Aquesta línia arrossega un dèficit estructural molt greu a causa de dècades de desinversió per part de la Generalitat de Catalunya. El resultat és una línia completament tensionada. Els autobusos arriben plens a Sallent des de Berga i la gent no hi pot pujar.
2: La Generalitat defensa que s'han aprovat dos plans de xoc per millorar aquesta i altres línies per corregir defectes com el dèficit d'oferta. D'altra banda, la concessió de les línies acabava el 2028, però es prorrogarà 6 anys en el cas de les empreses que redueixin la contaminació de les seves flotes, una mesura que la Plataforma critica.
1: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions i això injecta optimisme a les borses. Comencem repassant el preu del petroli. Aquest matí el del barril de Brent baixa un 6% i se situa en 95 dòlars després de setmanes per damunt del 100. Als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics es tenyeixen de verd. La borsa de Tòquio, el Nikkei, creix un 3,16% i la de Hong Kong, el Hang Seng, un 1%. A Europa, les compres es van reactivar divendres. En el conjunt de la setmana, l'IBEX va guanyar un 2% i va tancar gairebé 18.000 punts. L'índex que més va créixer va ser l'alemany, el DAX, un 1,15%. I a Wall Street, els parquets principals també van registrar pujades al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa? Esperat.
8: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
7: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: He treballat amb en Nicolas Cage.
11: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
10: No,
12: però... D'una hòstia que li va baixar.
10: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill... Sí. De tema, eh? El director va dir, tornem a repetir. Oh.
1: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la seva innocència.
15: Els informes situen l'expresident com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències. Des de la Moncloa confien en la seva declaració judicial la setmana que ve que ho pugui aclarir. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Aitor Esteban.
16: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
15: Esquerra opta per la prudència. Tot això se suma al judici al germà de Sánchez que comença aquest dijous.
14: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF sobre Zapatero.
15: I els investigadors defensen que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. L'atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió d'un 1%.
14: Tot plegat arriba a un any de les eleccions municipals.
15: Amb la irrupció d'Aliança Catalana i sobre el terreny s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als últims dos anys de mandat, segons dades de la Cambra de Contractistes d'Obres.
14: Una altra dada que hem conegut les últimes hores, la compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
15: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Rieres, comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament.
17: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
15: Justament ahir va haver jornada de mobilitzacions a tot l'Estat a favor del dret d'un habitatge digne i en contra de l'especulació. La més nombrosa va ser el centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el 6 de juny.
14: I un altre sector en lluita és el de l'educació. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
15: Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, inclou docents, personal d'atenció educativa i administratius ja el curs que ve. Aquest increment comptarà amb una inversió de 93 milions i mig d'euros i pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional. És l'última proposta que Educació va posar sobre la taula la setmana passada. Esther Niubó.
18: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs, 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat.
15: Aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. Demà passat dimecres hi torna a haver vaga a tot Catalunya.
14: I pel que fa a la crònica del món, els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
15: El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, però la notícia no l'ha confirmat cap font oficial.
14: Ucraïna, lluny d'anar a la baixa, la guerra s'endureix.
15: El Kremlin va atacar Kiev amb centenars de drons. Putin ha ordenat aquests atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky acusa el president rus d'atacar la població civil.
19: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
14: Més notícies. Superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
15: Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults.
14: Mònica Mas.
20: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron explica en què consisteix.
21: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
20: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Pinós i Toral, Solsonès, reclamen obres de millora urgents a la carretera que uneix els dos municipis.
15: Podrien haver-se d'esperar, però fins al 2038.
14: Torà, Joaquim Albalaté.
22: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
23: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que com he dit abans, és la solució, se'n faci càrrec.
22: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona elegeix a partir d'avui el seu rector Manel Sastre.
0: 20.000 estudiants, professors i personal d'administració hauran d'escollir entre Josep Pallarès, que opta la reelecció i acaba grans projectes, i Domènec Puig, que vol acabar d'aprofitar millor les oportunitats.
2: La gran obra és el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, pràcticament són més de 90 milions d'euros, però també tenim altres projectes.
3: Que en els últims anys hi ha hagut un temps d'oportunitats perdudes, la nostra universitat hagués pogut aprofitar de manera molt més decidida.
0: Les votacions es fan de forma telemàtica fins dimecres i el guanyador estarà en el càrrec 6 anys en lloc dels 4 actuals. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I un apunt més, mor als 100 anys l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals, un dels impulsors de la SECOT.
15: Pujals, que va morir dissabte, va estar vinculat amb el teixit econòmic i social de Terrassa, especialment dins del sector tèxtil, al qual es va dedicar fins a les inundacions del 1962. El 1978 va ser una de les figures més destacades en la Unió d'Entitats Empresarials, que va donar lloc al naixement de la patronal SECOT. Pujals havia estat al capdavant de diverses entitats, com la Fundació Busquets i la Cambra de la Propietat. Va rebre guardons com la Medalla al Treball del president Macià de la Generalitat el 2011 i també la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.
14: Minuts i les 7 del matí. Demà dimarts, les biblioteques de Barcelona comencen una vaga indefinida diària després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estiguin en punt mort. Marta Vivas.
4: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
24: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
4: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: I ara parlem d'algunes estrenes a plataformes per aquesta setmana. Have you seen it out there? Un superheroi de Marvel en clau de cinema negre. La nova minissèrie de Carles Porta i la sèrie Ciudad de las Estrellas encapçalen les novetats més importants. Les repassem amb Òscar Callau.
25: Nicolas Cage i Brendan Gleeson protagonitzen els 8 capítols d'aquesta sèrie d'Amazon Prime Video que transporta els poders aràcnids de Spider-Man a la Nova York dels anys 30. S'estrena dimecres. Crònica Negra Abandonados, la minissèrie documental de Carles Porta que arriba divendres a Disney Plus sobre el cas de tres nens que l'any 1984 van aparèixer abandonats a l'estació de França. 40 anys després, els germans Moral volen resoldre l'enigma del seu abandó. John Travolta debuta com a director amb Ven a volar conmigo, una pel·lícula d'Apple TV sobre el primer vol que ell i la seva mare van fer en un avió d'hèlix quan era un nen i que va desfermar la seva passió per l'aviació. Barcelona, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
14: I els esports, Robert Prat.
26: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City amb 10 temporades a la Premier. El Depor, que torna a primera 8 anys després, i el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions. L'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
14: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
27: Està sent un final de temporada de grans comiats. Fa uns dies van viure el de Lewandowski. Ahir van veure un senyor comiat a Pep Guardiola. El City el va acomiadar com el que és, una llegenda que en 10 anys ha transformat el club anglès i l'ha portat al nivell més alt. I encara ens falta el comiat d'Alexio Putellas. Dimecres el Barça juga l'últim partit al Johan i s'espera que abans es faci oficial la decisió de la capitana i així pugui tenir un homenatge com es mereix. Perquè marxarà l'icona d'un equip històric pel que ha fet al camp, però també pel que ha transformat a les graderies.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
28: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
14: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix tenim 9 graus a Sant Pau de Segúries, 17 n'hi ha a les Borges Blanques i 22 a Sant Vicenç de Montalt, Maresme. Avui serà un dia tranquil, un dia de sol, un dia amb 4 nuvolets que poden créixer com a molt al Pirineu, sense conseqüències, sense pluja, i les temperatures seran molt semblants a les del cap de setmana, per tant encara arribarem a valors per sobre dels 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior, fins als 34 a Ponent, i en canvi la costa quedarà en un palet més frenades. Temps estable encara dimarts i dimecres amb aquestes temperatures, i a partir de dijous s'enfila més el termòmetre i sembla que reapareixen les tempestes al Pirineu.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
6: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
7: Fes-te entendre amb mi, di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
1: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
1: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
12: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
1: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT. Tot costa.
29: La temporada del 10.
30: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
31: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
32: 10 temporades ja.
33: Això vol dir molt. Ha fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
33: Per molts anys i que en feu molts més.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
34: A 8:45, obrirem l'Àgora amb les novetats de la causa judicial contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i l'impacte en el Partit Socialista. En parlarem amb el director del diario.es, Ignacio Escolar.
35: A partir de les 9 analitzarem com estan els partits polítics catalans un any abans de les eleccions municipals. Ens en donarà les claus el politòleg Jordi Muñoz.
36: A partir de les 10 ens preguntarem quin ús s'ha de fer de la intel·ligència artificial als centres educatius. En parlarem amb directors d'escola i institut i la sociòloga Judit Jakobskis.
35: Després de repassar l'actualitat del cor amb Laura Fa, a les 11 farem Àgora Esportiva. Comentarem el descens del Girona i la victòria del Barça a la Champions femenina.
36: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.

0: quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Divendres ens va venir a veure Bad Bunny, just abans dels dos concerts que ha fet a Barcelona, i ens va dir que tenia preparada una sorpresa pel públic català.
2: Guillem de l'Aia, Què? Vamos a dedicar el show a la gent de la tia de Catalunya.
1: Que dedicareu el show als llatins que viuen a Catalunya.
2: ¿Dónde están los latinos de l'Hospitalet? Del Prat. De Cornellà. De Moller. De Barberà. De Matolé. De Mataró.
3: Està fent el traçat del tren orbital, realment.
1: Sí.
4: Alguna cosa en català, un discurset, una...
2: Lo he traducido, mi grito, a català.
1: Has traduït el teu crit.
2: Que jo digo,
1: Sí.
2: Pues ahora en català diré, Como la vocal neutra.
1: Boníssim. Pues
2: antes decía,
1: Sí.
2: Ahora voy a decir,
1: Sí, és molt...
2: Però la vocal neutra.
1: Però només a Catalunya. A partir de 11:45, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la periodista Sandra Sabatés.
5: Avui és un bon dia per recordar la història de la Mari Pepa Colomer, la primera dona pilot de l'aviació espanyola i primera instructora de vol. Desitjava tant volar que quan tenia 7 anys es va llançar amb un paraigües obert a l'estil Mary Poppins des del balcó de casa per saber què se sentia. Es va trencar les dues cames, però va aconseguir que el seu pare l'apuntés d'amagat, perquè llavors era una professió d'homes, a l'escola d'aviació. Amb 17 anys ja tenia la llicència oficial de pilot. La seva mare, de fet, es va assabentar perquè la notícia en va ser portada de l'avantguàrdia. Va tenir un paper molt important durant la Guerra Civil, entrenant pilots, transportant ferits, repartint propaganda i deixant un missatge per la posteritat. Deixem que s'enlairin els nostres somnis, que sempre podem volar.
0: I el segon, el Lluís Gavaldà.
6: Hi ha gent que entén la música com un bany de masses, cridaner i esbombat, amb entrades de 500 euros, zones VIP i pantalles gegants. N'hi ha d'altres, en canvi, que fan el camí oposat. Són els que aposten per les distàncies curtes, pels arranjaments subtils i les lletres sentides i agradolces. Un d'aquests és la Clara Vinyals, líder del Renaldo i Clara, que acaba de treure un nou disc. Es diu L'Encant i em costaria trobar un títol més adient al que ens proposa. És deliciosament pausat i guaridor. Enhorabona, Clara. T'ha quedat un disc

0: molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio en aquest dia festiu a molts punts del país. Un dia amb sol i amb una temperatura molt semblant al cap de setmana, per tant, calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps serà estable, assolellat i càlid avui, demà i dimecres. A primera hora de la tarda, el termòmetre marcarà valors per sobre els 29 o 30 graus a gairebé tot l'interior i podrien arribar als 34 a Ponent. I a partir de dijous tornarem a tenir tempestes de tarda al Pirineu i encara pujarà més la temperatura a la resta.
0: Gràcies, Eloi Cordomí. Per tant, arrenca la setmana en festiu en diverses ciutats catalanes, sobretot de l'àrea metropolitana. Això vol dir operació tornada, això vol dir cues, això vol dir cotxes. Per tant, molta, molta, molta prudència a la carretera, més que res perquè ja tenim un accident mortal en aquest principi de cap de setmana, en aquesta primera part del cap de setmana llarg, un accident ahir a la 2 a Jorba, que va deixar dues persones mortes. Mentrestant, en el terreny politico-judicial comença una setmana que no sembla que hagi de portar gaire bones notícies per al govern espanyol. Avui, el jutge que investiga el cas Zapatero entregarà a les parts tot el sumari després de 19 mesos d'investigació. Per tant, és més que probable que avui comencin a aparèixer més i més detalls.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: El PSOE s'escarrassa d'alguna manera a matisar aquesta investigació, ara sentíem Patxi López, però el cert és que els detalls de la investigació que hem sabut, per exemple, aquest cap de setmana apunten a Zapatero com a líder i principal beneficiari d'aquesta suposada trama corrupta. Una trama, recordem, que volia aconseguir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada, van anar-hi 53 milions d'euros, però que també té ramificacions amb empreses de la Xina i de Venezuela. Avui al Temps d'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio abordarem aquesta situació i sobretot l'any que queda de legislatura. Recordeu que el govern espanyol insisteix una vegada i una altra que no pensa avançar les eleccions, però hi ha novetats de les últimes hores que poden ser simptomàtiques. Novetats, per exemple, amb el PNB.
3: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: Aitor Esteban, dels nacionalistes bascos. Seria irresponsable seguir més enllà del 2026 amb aquesta falta de suports. Veurem com evoluciona això. Però és que les novetats que puguem saber aquesta setmana, del cas Zapatero, sumem-hi que dijous arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. En fi, del capítol de mobilitzacions, avui en tenim a Catalunya del personal tècnic sanitari, però dimecres en tornem a tenir a totes les escoles i instituts de Catalunya. Ja sabeu que s'han convocat diverses vagues, algunes territorials. La d'aquest dimecres és a tot Catalunya, si la conselleria i els sindicats abans no arriben a un acord. En principi s'han de veure demà. Hi ha convocada una reunió a la qual la consellera Niubó arribarà amb un anunci sota el braç.
4: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27. Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera Niubó explica que demà el govern aprovarà incorporar prop de 1.800 docents més de cara al curs vinent. Es queda molt i molt i molt curt respecte al que havien demanat els docents, però veurem si això permet obrir una escletxa en aquestes negociacions que fa dies que s'allarguen. Mentrestant, sobre la guerra a l'Orient Mitjà, hem parlat moltes vegades aquest últim cap de setmana de si un acord entre els Estats Units i l'Iran estava al caure. Hi ha hagut moments que semblava que seria imminent. De moment no n'hi ha, no consta que hagi arribat, però el New York Times explica, citant fonts de Washington, que s'ha arribat a un primer acord sobre l'estret d'Hormuz i l'armament nuclear de Teheran. El que passa és que diu que aquest acord trigaria dies a rubricar-se perquè falta el vistiplau definitiu dels líders de les dues bandes.
5: We're still work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it.
0: Maybe today, deia. Potser avui tindrem novetats, ha dit fa pocs minuts el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. A partir de les 11, mentrestant, avui al matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns festiu per alguns, Àgora Esportiva amb un cap de setmana amb una cara i una creu.
6: La cara. Quarta Champions en 6 finals. És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Aquesta és la cara, evidentment, la quarta Champions del Barça femení, amb la festa que ahir es va fer a la ciutat de Barcelona. La creu és al Girona.
7: Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions, vam veure l'Arsenal i el Liverpool aquí a Montilivi. Però l'Elx ens diu que hem de tornar amb l'ex, que no volíem veure ni en pintura. Primer l'any que ve ho tornem a intentar.
0: El descens de l'equip gironí que deixa el club molt i molt tocat després de 4 temporades a primer. primera i sobretot amb el record que l'última vegada que el Girona va baixar va trigar 3 anys a tornar a pujar. Avui repassarem tot plegat, també les eleccions al Madrid, que s'ha confirmat que es faran, també el comiat de Pep Guardiola, ho repassarem, dèiem, a l'Àgora Esportiva amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Tot això avui que a Muntanyola, a Osona, el sol ha sortit a 6:45 i a Vilavella del Camp es pondrà quan passi 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta i mitja, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller, però abans... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: S'aixeca.
10: El secret de sumari sobre la causa en què hi ha investigat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Avui el jutge de l'Audiència Nacional entregarà a les parts el resultat de tota la investigació, cosa que amb tota probabilitat farà que surtin a la llum més detalls de la suposada trama corrupta.
1: Llegim a La Vanguardia que la causa inconsta l'abocament de mitja dotzena de telèfons, entre els quals hi ha el de l'amic i empresari que faria de mà dreta de Zapatero, Julio Martínez, o els dels directius de Plus Ultra.
11: Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha fet públic l'informe de l'UDEF, és a dir, de la Policia Nacional, on s'hi assegura que hi ha prou indicis per afirmar que l'expresident del govern espanyol va cobrar comissions per exercir la seva influència o que cobrava aquests pagaments a través d'un entramat d'una quarantena d'empreses, incloent-hi la de les seves filles.
0: Ostres i xampany.
10: És una de les fotos de la causa que s'ha fet més viral en les últimes hores. Un dels empresaris implicats a la trama, Julio Martínez Sola, que no és el Julio Martínez amic de Zapatero, celebra el rescat de Plus Ultra amb una mariscada.
1: El dinar també hi era un dels directius de la companyia.

0: Avui una enquesta de l'Espanyol assegura que al voltant de la meitat de votants socialistes volen que Pedro Sánchez avanci eleccions i un 44% que suspengui de militància Zapatero.
1: Madrid, al Vagil.
2: Tranquil·litat a la Moncloa després de conèixer els dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero. Insisteixen que no hi ha proves i confien que el sumari i la seva declaració el 2 de juny serveixin per aclarir-ho. El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots, mentre els socis incrementen la pressió. Sentim a Aitor Esteban, líder del PNB.
3: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo y con una agenda descontrolada.
2: Esquerra opta per la prudència en determinades investigacions judicials. A la Moncloa, però, ja no parlen de l'Ofer i admeten que caldrà donar més explicacions, conscients que cada vot compta si volen esgotar la legislatura. Un objectiu que el calendari judicial complica cada dia més. A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici del germà de Sánchez, que comença aquest dijous, i les possibles novetats en els casos que afecten la seva dona, Ábalos o Cerdán. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Torn dels acusats.
4: Arrenca la vuitena setmana del judici de la trama Kitchen, que investiga l'operació d'interior per investigar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran també a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
1: Més mestres.
5: El govern aprovarà demà dimarts l'ampliació de les plantilles a les escoles, en concret 1.787 noves places entre docents, personal d'atenció educativa o personal d'administració. El pressupost, 93 milions d'euros. Esther Neubon, declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
6: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: És una mesura que el govern ja va posar sobre la taula de negociació de la setmana passada i que demà aprova coincidint amb una nova reunió amb els sindicats.
1: Fan vaga.
4: Després que els metges fessin la setmana passada l'onzena vaga des de l'octubre, avui en fan els tècnics sanitaris. Convocats per Comissions Obreres i la UGT, es concentraran davant dels principals hospitals de Catalunya.
5: A Barcelona serà a les 11 a la Vall d'Hebron. Els sindicats reclamen que es faci efectiva la reclassificació de personal que ha de permetre que els tècnics escalin de categoria.
1: Indefinida.
0: Les biblioteques de Barcelona comencen a partir de demà vaga cada dia després que les negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona no hagin avançat.
1: Més detalls, Marta Vives.
7: El comitè denuncia la indiferència i la manca de sensibilitat del govern municipal davant del deteriorament del servei i l'empitjorament de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
8: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
7: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Cau.
4: La compravenda de blocs d'edificis, és a dir, d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona. El 2025 van ser un 31% menys respecte a l'any anterior. Són dades de l'últim informe de l'Observatori Metropolità d'Habitatge.
5: L'Ajuntament ho atribueix bàsicament a les mesures contra l'especulació. L'estudi també indica que sense el topall els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros al mes a la ciutat.
1: Maite Curto.
9: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
10: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
9: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Pot ser avui.
0: L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times publica des d'ahir al vespre que els negociadors havien acordat la reobertura de l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumia també el compromís d'entregar l'urani altament enriquit. N'acaba de parlar Marco Rubio.
4: El secretari d'Estat nord-americà assegura que el que hi ha sobre la taula és sòlid i que hi podria haver novetats en les pròximes hores. La bona marxa de les negociacions ha fet baixar el preu del petroli als mercats asiàtics, que han obert en pujades.
1: Polèmica.
11: Yeah!
5: 2.000 persones es van manifestar ahir contra l'actuació de l'Ertzaintza dissabte a l'arribada dels membres de la flotilla a Bilbao. El govern basc ha obert una investigació per aclarir els fets. Vinguent Supiria és conseller de Seguretat.
11: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país ni a la Ertzaintza.

0: ni a la societat en general. No és ese el modo de resolver los conflictos.
1: Superar una al·lèrgia.
2: Des de l'Hospital Vall d'Hebron expliquen que 9 de cada 10 persones que tenen alguna intolerància alimentària poden acabar menjant l'aliment en qüestió si fan immunoteràpia oral. Això vol dir menjar a poc allò que dona al·lèrgia en un entorn controlat fins que el cos s'hi acostuma.
1: Mònica Mas.
3: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
4: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune, no reaccioni contra l'aliment.
3: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Que sigui gratis.
5: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidru Fàbrega és un dels seus integrants.
6: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
1: El Senat.
7: Víctimes de l'accident d'Ademuz compareixen avui a la Cambra Alta en el marc de la Comissió d'Investigació sobre l'estat de la xarxa ferroviària a Espanya.
1: I torna.
8: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
2: Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic, i s'espera que el gravi abans que s'acabi l'any.
5: Aquest cap de setmana ha actuat a Múrcia. A casa nostra el tindrem el 9 de juliol als Jardins de Pedralbes, a Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. La, la, la, la, la.
1: Caminaré abrazado a mi amor. I a un quart de vuit explicant que també s'estrena.
7: Madame Butterfly al Palau de la Música, una de les òperes més aclamades de Giacomo Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions, l'última el 5 de setembre.
1: I al matí de Catalunya Ràdio, la informació esportiva. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: Celebren.
9: El títol de Champions del Barça, 10.000 persones acompanyen les blaugrana a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Rafa Juste, president del club.
10: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana.
1: S'acomiada. Després de 10 anys al City, Pep Guardiola.
11: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
1: El Depor, que torna a primera, el còmode Cesc Fàbregas es classifica per la Champions i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Madrid. A partir de les 11 farem àgora esportiva per parlar de tot això que deia el Robert, evidentment també per parlar del descens del Girona amb l'Eduard Solà. Avui, però, i en les últimes hores a Catalunya, ha nascut el Ton a un quart de dues de la matinada a l'Hospital Sant Joan de Déu i també ha nascut en Ferran amb 4 quilos a l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Gironella, 16 a Terrassa i 17 a Sant Joan d'Espí. I al trànsit, com tenim les carreteres en aquest dia festiu a Barcelona i Rodalia. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs aquesta hora trànsit fluït a la majoria de carreteres. Sí que hi ha circulació una mica més densa a la P7, a Mollet del Vallès, sentit sud, però en general molta més tranquil·litat que un dilluns habitual.
13: 8 detinguts en una operació dels Mossos d'Esquadra contra el robatori de cadenes i pulseres al centre de Barcelona. Són 8 lladres multireincidents. També hi ha una 50ena d'identificats que acumulen desenes d'antecedents.
15: Les detencions es van fer als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí, i els 8 detinguts acumulen més de 140 antecedents policials.
16: Els agents també van denunciar 4 persones que sumaven un centenar d'antecedents i en van identificar una 50ena que juntes acumulen gairebé 700 denúncies prèvies.
13: I la policia també ha desmantellat segellat 3 plantacions de marihuana i han detingut 3 persones al Maresme.
15: Això en 12 dies. A banda dels 3 arrestats, s'han confiscat vora 1.000 plantes i 152 quilos de cabdells de marihuana.
16: En un dels casos, la instal·lació de cultiu indoor tenia ventiladors i focus LED. De fet, la policia calcula que havien defraudat més de 23.000 euros per tenir el fluid elèctric enganxat.
13: Més notícies. A Montserrat han rescatat en helicòpter un excursionista ferit al bruc.
15: Es tracta d'un jove de 27 anys que s'havia fet mal al turmell.
16: Els bombers l'han rescatat aquest diumenge al migdia després de rebre l'avís que s'havia fet mal i que no podia continuar la ruta pel seu propi peu.
13: No ha estat l'únic rescat a les comarques de Barcelona d'aquest diumenge.
15: A les 10 del matí els bombers ja havien intervingut en un rescat a Cabrils, al Maresme.
16: Concretament per la caiguda d'un ciclista mentre baixava per una pista forestal amb afectacions a l'esquena.
13: I al Garraf? El comitè unitari, format pels sindicats Comissions Obreres UGT i SPL, manté les mobilitzacions per la manca d'acords amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
15: Els representants sindicals asseguren que els avenços anunciats encara no s'han traduït en millores reals per la plantilla i reclamen, entre altres coses, un increment del fons social.
16: Sí que admeten millores en la valoració dels llocs de treball i dimensionadament l'estructura municipal. Els sindicats asseguren que mantenen la voluntat de diàleg i han convocat una mobilització demà, coincidint amb el ple de la corporació.
13: I el Bages confia que el pacte del govern amb Esquerra i Comuns faci realitat la millora de la línia de Renfe del Bages.
15: L'R4, una de les infraestructures clau, segons l'acord de pressupostos.
16: Cada cop agafa més força una divisió de la línia que actualment és de les més llargues de la xarxa de Rodalies i es torna a parlar exclusivament de l'R4 Nord, el tram que va de la capital del Bages fins a Barcelona.
15: De la seva banda, els ecosocialistes volen un recorregut ampliat fins a l'aeroport.
13: I cultura, música. Avui, concert de Los Chunguitos a la Sala Arrasmetat de Barcelona. Ho fan en el marc d'una gira única que es diu Reencuentro 50+1. El concert serà a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
17: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts i des del quiosc repassem les portades de la premsa i som amb el Calet, el nostre quiosquer de confiança, que avui tampoc fa festa el Calet.
20: Mentre tu treballes, jo també, amic meu. Molt bon dia a tothom i a tots els treballadors. Pues sí, avui em toca, com tots vosaltres. Així que ànims i endavant.
7: Quan agafaràs vacances, Calet?
20: Vacances, pues sempre al mes d'agost, les 3 primeres setmanes. M'aniré a Tunes a disfrutar de la platja i dels bons aliments.
7: Fantàstic, vinga va, que ja queda menys. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal. Un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra, explica La Vanguardia. Un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara. Un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros, llegim el periòdico. Les altres protagonistes són les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico, campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu, continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat, llegim a La Vanguardia. A tot arreu, amb instantànies de la festa d'ahir a Barcelona, de les campiones de Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. Altres temes de portada, Trump avança en la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país, i el periòdico es pregunta què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer i titula, els nous lloguers costarien 160 euros més, sense límits de preu.
21: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
22: 62.964, 62964, de la sèrie 7.
21: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I avui us volem explicar la guerra soterrada que s'amaga sota les eleccions al Real Madrid. Maiol Roger, bon dia.
0: Bon dia, ahir es van confirmar i enfrontaran Florentino Pérez i Enrique Riquelme.
4: Hoy es un día muy importante para el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no...
0: Aquest és Enrique Riquelme, 37 anys, nascut a Cox, Alacant, i fundador de Cox Energy, una empresa d'energies renovables fundada a Mèxic i que ha crescut exponencialment també a Espanya. El 2025 va facturar 1.140 milions d'euros, un 62% més que l'any anterior, i el gran públic però va conèixer Enrique Riquelme per aquesta frase.
22: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento, esto... sud-americana, no?
0: Que va sorprendre pel racisme i la rancúnia indissimulada. I el motiu no és només que Riquelme és el primer en dues dècades que s'atreveix a qüestionar Florentino. El motiu real és que és aliat de l'enemic acèrrim del president del Real Madrid, Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola.
23: Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
0: Aquest senyor tan simpàtic que deia tontos els que pagaven la tarifa regulada. Fa un mes, Cox va anunciar la compra dels actius d'Iberdrola a Mèxic per 3.600 milions d'euros, una operació rodona perquè Iberdrola, amb males relacions amb el govern mexicà, volia sortir del país. La van signar Riquelme i David Mesonero, la persona clau per entendre tot l'entramat. Mesonero és director corporatiu d'Iberdrola, gendre de Sánchez Galán i amic de Riquelme. Per això Florentino hi veu en tot plegat la mà d'Iberdrola.
22: Que no amaguen, que se presenten, que tienen la oportunidad... Y que digan cómo lo financian y que digan si que no vayan preguntando a los bancos si el presidente de una empresa eléctrica puede avalar la candidatura.
0: D'aquí aquesta frase. Per tant, quan Florentino veu Riquelme, aquí veu és el seu arxienemic Ignacio Sánchez Galán.
1: I d'on ve aquesta guerra entre aquests dos?
0: Doncs mira, tot comença l'any 2006 quan les constructores volen diversificar el seu negoci i ACS, la de Florentino Pérez, arriba a controlar el 20% del capital d'Iberdrola. Amb això volia entrar al Consell d'Administració i aspirar a tenir el control total de la companyia. Sánchez Galán frena Florentino amb l'argument que ACS era competència perquè ja tenia negocis de renovables i el veta en qualsevol àmbit de decisió. El litigi i acaba als tribunals, Florentino Pérez es ven totes les seves accions a Iberdrola i des d'aleshores els dos han viscut una guerra en molts capítols, també als tribunals, per exemple, el que va portar Florentino a denunciar Galán per fer servir Villarejo per perjudicar-lo, un cas que va acabar, per cert, arxivat perquè havia prescrit. La guerra fa 20 anys que dura, la pròxima batalla serà al Madrid, això sí, Riquelme ja ha vist el pa que s'hi dona, cap banc espanyol li ha acreditat l'aval. Florentino és molt Florentino i no ho posarà fàcil.
22: Me tendrán que echar a tiros.
21: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Divendres l'Enigmàrius feia pollets nascuts en plena canícula en un convent. I la resposta era agustins, amb bo. Els pollets nats a l'agost són agustins, escrit amb bo. I els pares agustins, amb bu, viuen en convents. Avui dilluns comencem la setmana en to líric, la mena d'òpera que apaga espelmes, de quatre lletres. La mena d'òpera que apaga espelmes, quatre lletres.
21: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I de la televisió, les declaracions de l'escriptor Juan del Val sobre Hisenda, Mariola.
25: Este cap de setmana, Juan del Val ha dit al programa La Roca, de La Sexta, que presenta Núria Roca, que Hisenda extorsiona. Ha posat en dubte, sense especificar res, els mètodes que utilitza l'agència tributària. I tot això barrejant, i sense explicar bé, les últimes notícies sobre Shakira i Hisenda, que refereixen per ser al 2011 i no a l'exercici posterior on l'artista ja va reconèixer el seu dubte. La tele, una vegada més, intoxicant i malinformant.
1: I a la recomanació del dia, ja que estem a la Setmana Europea contra el Càncer, la Cristina Bordes ens aconsella Dying for Sex.
26: Ens demostra que una sèrie protagonitzada per una dona amb un càncer terminal pot tenir un gran sentit de l'humor, a més d'emocionar-nos profundament. Basada en un podcast autobiogràfic, segueix les aventures sexuals de la protagonista, que després del diagnòstic insalvable es proposa com a missió redescobrir el seu plaer i vitalitat. Un viatge dolorós, però també divertit i emotiu, amb interpretacions de pell de gallina. Teniu Dying for Sex a Disney+.
2: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Un parell de minuts i arribarem a 2:15. I el protagonista del dia és... Gerard Jovany, bon dia.
3: Bon dia. La festa per la Champions al Barça femení.
5: Samiana! Tenim un home al sa tothom! Barça! Barça! Barça!
3: Yeah! Les jugadores i la junta directiva del Barça van celebrar ahir la tarda la quarta Champions que ha aconseguit l'equip davant de milers d'aficionats, una festa que va tenir alguns moments destacables, com per exemple els balls de Joan Laporta, l'himne a capella per part de Rafa Juste o Quique Nazaret cantant una cançó sencera de Rosalía.
6: Sí, siempre, todo tiempo, lo mismo en vestuario.
1: Home, Caroline Graham Hansen, bon dia i enhorabona. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do la festa d'ahir,
6: Gràcies, sí, claro, son lo goro de conojuto para de la mostra de valor importante, sí. Es por eso que sí. Ha sido un gran celebración de todos nosotros.
1: Sí, gran celebración, sí. Sí.
6: La Rafa Justo ha sido un poco raro porque cuando canta la himna de Barça no sabemos si está enfadado o contento.
3: Sí, va cantar com molt enfadat Rafa Justo, no? Molt intens, tancant els punys,
6: parecía
3: molt seriós.
6: Una mezcla de Rafael, la cantante, con Benito Mussolini, ¿no?
1: Mussolini, no sé. Una mica Rafael, sí, ¿eh? Sí.
6: Sí, y bueno, luego Quique canta como Rosolito.
1: Sí, va fer bastant bé, ¿eh? Molt bé, la Quique Nazaret.
6: Un poco largo, por mí, porque un estereado de la vegetación de un patapitata, ¿sí?
1: Ara no sabia què dir jo.
6: Però és un buen chico, un buen egal, y luego, pero aguanta, ha sacado la bandera de Lewandowski.
3: La bandera de Lewandowski, ¿quién es la...?
6: Sí, con estrella.
3: Estelada, sí. Va fer com Lewandowski, sí.
6: Sí, el gusto de hasta un garateado para el bateo de mí, sí. Y es para eso que te bateo de
3: Vale.
1: Dos quarts de vuit.

0: Avui dilluns està previst que s'aixequi el secret de sumari de la investigació que esquitxa l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Això vol dir que el jutge que porta el cas entregarà a les parts tota la investigació i això farà que, de ben segur, sortiran més detalls de la suposada trama corrupta. Això no a la part judicial, a la part estrictament política. Avui a l'Àgora analitzarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diari Punt.es, si Pedro Sánchez realment pot esgotar l'any que li queda de legislatura. Un dels principals socis, el PNB, ja ha dit que segurament no.
1: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
0: A l'Orient Mitjà, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, a les últimes hores ha sonat amb força la possibilitat que s'arribi a un acord de pau, tot i que el New York Times diu que podria trigar dies en confirmar-se. Aquí, a Catalunya, nova reunió demà entre Educació i els sindicats, abans que dimecres tinguem, si res no canvia, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts del país. A la trobada demà, per cert, la consellera Niubó hi arribarà amb un acord de govern sota el braç.
2: Aquesta setmana el govern aprovarà una ampliació de la plantilla de professionals docents de cara a reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs 26-27.
0: En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Niubó explica que en total l'any que ve hi haurà prop de 1.800 docents més. I avui també és notícia a l'Observatori Metropolità de l'Habitatge perquè les compravendes d'edificis sencers a Barcelona van caure l'any passat un 31%. L'Ajuntament ho atribueix a les mesures contra l'especulació. I els esports, Robert Prat.
3: 10.000 persones celebren el títol de Champions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Comiat emocionant de Guardiola del City. 10 temporades a la Premier. El Depor que torna a primera 8 anys després. El Como de Cesc Fàbregas, que es classifica per la Champions, i l'Olympiacos, nou campió de l'Eurolliga de bàsquet, derrotant el Real Madrid.
0: I pel que fa al temps, venen dies de molta estabilitat. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui amb cel serè tot arreu, dia tranquil, més o menys com el del cap de setmana, amb previsió d'algunes nuvolades que puguin créixer al Pirineu, però sense conseqüències, i les temperatures també es mantindran altes, per sobre dels 29-30 graus a gairebé tot l'interior, fins als 34 a les comarques de Ponent, un palet més frenades, això sí, a la costa. Demà i dimecres mantindrà la mateixa situació, potser dimecres ja amb algun ruixat de tarda al Pirineu, i sembla que aquests ruixats i tempestes aniran a més a partir dijous, sempre al Pirineu, i amb unes temperatures que encara seran més altes al final de la setmana.
0: I avui és festiu a Barcelona i això altera, evidentment, els horaris del transport públic. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, avui hi ha diverses línies de Rodalies que presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços al matí, i la resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa a retards, destaca el Regional Express que va de Barcelona a Portbou, que circula amb una demora de mitja hora. També el tren de l'R16 que va de Tortosa a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I a Ferrocarrils de la Generalitat el servei es presta en autobús entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur a causa d'uns treballs que s'estan fent a la via.
0: I a les carreteres, dos accidents provoquen retencions a l'AP7. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí. A aquesta hora un accident manté tallada l'AP7 a Roda de Barà, sentit Tarragona. Hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres. Un altre accident afecta també l'AP7 de Montornès a Mollet, sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat i uns 5 quilòmetres de retencions i densitat també a la C-17 a Parets, direcció Barcelona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, David Madia, Fra Blanco, Montserrat Nebrera i Marc Bataller. 2:15. Fem, com sempre, un cop d'ull a la premsa i comencem amb les opinions més destacades. Des de la redacció, Maiol Roger, Pol Foradada, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui diversos editorials parlen de Zapatero i d'aquests nous informes de la UDEF que hem conegut aquest cap de setmana.
8: Per exemple, el periòdico que assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
9: I en destaca una: si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
8: El Mundo titula l'editorial dient agonia institucional i eleccions, i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
9: El diari considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
8: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
9: Afegeix que si les sospites descrites per la UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
8: El vicedirector de La Vanguardia, l'Enric Sierra, diu que calen reformes per per frenar la corrupció.
9: Però demanar que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
8: Canviant de tema, tant l'Ara com el País es fixen en Putin en el seu editorial.
9: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
8: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
9: Per la seva part, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
8: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
0: I seguim el repàs a la premsa sabent què hi ha llegit avui el metge i investigador Salvador Massip.
7: Demà farà 100 anys del naixement de Miles Davis. Celebrem-ho llegint l'article que Carlos Pérez Cruz publica al periòdic Avui, on repassa algunes de les anècdotes que surten al llibre Sketches of Catalonia, que acaba de publicar el periodista i crític de jazz Pere Pons. Per exemple, allà explica que el 1967 Miles Davis havia de tocar per primer cop a Barcelona, va arribar, se'n va anar de compres, va anar al gimnàs i va desaparèixer. No seria fins 6 anys després que realment faria el seu primer concert a la ciutat. Tot un personatge. Llegiu l'article i llegiu el llibre. Que vagi bé.
10: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
11: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
14: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
13: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Lo futur del Pere.
17: Algun dia tenir el meu propi piset.
18: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
19: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou-model-de-finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
21: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
20: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
21: T'hi esperem.
22: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 d'avui, fem un cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un telèfon que censura.
9: Sí, no deixa que vegis. Per exemple, petons de persones del mateix sexe, però en canvi l'algoritme juga a favor de les vides de sants. Subem el País, l'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile, veta el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes.
0: Està a Nova York, a Barcelona.
5: I és que ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica, diuen, recepta del bagel nord-americà que abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy. Llegim al web de BTV que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí i que se senten una mica orfes. Diu que el que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó.
0: Uns arquitectes avançats.
9: Els de la Gran Piràmide de Giza van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, del qual es fa ressò la Vanguardia. Després d'estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme a tota l'estructura que és capaç d'esmorteir les vibracions.
0: I quin és l'arbre més bonic d'Espanya?
5: Una alzina de 400 anys, on a sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. És el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 500 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com l'arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, ho hem trobat al periòdico.
0: I la notícia per als amants dels pingüins.
9: Han descobert una nova espècie de pingüí a l'entrada Atlàntida. Per primera vegada en un segle, els científics han analitzat el genoma complet de 64 exemplars de diverses colònies de l'Atlàntic Sud, l'Índic i l'Antàrtida. Doncs bé, segons veiem al diari japonès, la nova espècie viu a les illes Kerguelen, un arxipèlag remot de l'Índic.
0: I qui diu prou?
1: El sector dels cítrics, en concret el de la taronja. Es planten davant del que consideren falsedats que retallen, diuen, el consum de suc. Llegim a les províncies que han pres la iniciativa per combatre el que, diuen, demonitzen el sucre natural de les taronges. Engegaran ara una campanya a les xarxes que porta per nom Presumo de Mizumo.
0: I a Catalunya us expliquem els destacats en internacional i economia amb el Mayol Roger i la Lara Garcia.
2: La premsa internacional molt centrada en les negociacions a l'Iran, però amb poc optimisme d'un acord que resolgui tots els conflictes que l'enfronten els Estats Units. El New York Times avisa que per reobrir l'estret Trump ha hagut de deixar els temes importants per més tard. Presenta el possible acord com a transcendental, però les nuclears i els missils n'han quedat a part. O al Washington Post, el periodista David Ignatius creu que la rampa de sortida de Trump amb l'Iran és una aposta arriscada, però que no té cap altra opció. Ignatius diu que potser el president dels Estats Units podrà posar fi a la guerra, però serà difícil calibrar si el règim de Teheran es modernitzarà o continuarà sent conflictiu amb els nord-americans i israelians. I Israel, precisament el Haaretz, destaca com els líders del nord del país adverteixen dels perills de l'acord si no es parla de Hezbollah. A Europa, mentrestant, la notícia és que fa molta calor. El Guardian destaca en el dia de maig més calorós en 79 anys al Regne Unit, tot il·lustrat a la portada amb la foto d'un esquirol menjant-se un polo.
1: I avui a la premsa econòmica, Cinco Días explica que l'aposta pel vehicle elèctric impulsa les inversions de la Xina a Europa al seu nivell màxim des del 2018. Espanya va treure el 2025 uns 1.500 milions d'euros. Diu que Brussel·les observa aquest moviment amb una barreja d'interès i de recel. Les fàbriques xineses poden accelerar l'electrificació europea i generar llocs de feina, però també poden ser una amenaça per la indústria local comunitària. Expansión titula Adeu al boom de les renovables. Un de cada dos projectes no sobreviu. Assegura que les renovables petites, fora de l'escut de grups com Iberdrola, Endesa o Naturgy, afronten un deteriorament històric de comptes. Ho atribueix a una saturació de projectes que fa que es devorin els uns als altres competint pels preus, utilla textualment de canibalisme. I segons l'economista, el 48% de les empreses espanyoles tenen dificultats per accedir al crèdit bancari. El diari es basa en un informe que diu que el 37% de les empreses catalanes pensen que les dificultats continuaran.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: Un Barça molt gran celebra Champions, Lliga, Copa i Supercopa, destaca el diari Esport. Barcelona enamorada d'un equip que continua fent història.

d'Alexia Queda't, el que més es va sentir, remarca La Vanguardia. Edurne Concejo diu que el nou Barça afronta moltes baixes i exigeix que Aitana Bonmatí i Patrick Guijarro liderin aquest nou Barça. Marta Corredera, el periòdic, afegeix que el triomf del Barça respon a un projecte institucional identitari i que no és un fet aïllat ni s'improvisa. Pel diari Ara, els quatre títols són la millor resposta a les crítiques que ha rebut l'equip. I mentre el Barça celebren, agi

0: moltes nits llargues esperen a Girona. L'Esportiva es pregunta què passa amb el desastre del descens. S'obre un procés de reflexió amb els dirigents assenyalats i el futur de Mitchell en entredit. L'Ara apunta que la massa social assenyala els dirigents com els culpables. La Vanguardia diu que s'obren dies de dol i de reflexió amb els danys que hi haurà d'equip amb menys diners i amb la sortida de jugadors. I si parlem de sortides, destaca la de Pep Guardiola, un Pep llegendari pel Mundo Deportivo i La Vanguardia, un geni pel Periódico.
1: I a la premsa del cor, la princesa Leonor Pineda.
2: La princesa Leonor està a punt d'acabar la seva formació militar a Múrcia, on posarà la cirereta acadèmica fent un curs de paracaigudisme. O sigui que després d'aprendre a pilotar avions, ara també s'atreveix a saltar-ne. No té aturador, és el Tom Cruise de la monarquia. De fet, això la diferenciaria del seu pare i del seu avi, que no van fer aquest tipus d'entrenament durant la seva etapa militar. Tot a punt perquè el mes de setembre s'incorpori a la Universitat Carlos III, on serà la gran de la classe. Tant de bo sigui al darrere de tot, llenci pilotetes de paper amb bolis Vic i enganxi xiclets a sota la taula.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy. Home. Segurament el recordareu pel seu fantàstic paper a Peaky Blinders.
1: I Oppenheimer.
3: Oppenheimer, sí senyor.
1: Quants, 43. Quants?
3: Doncs mira, una miqueta més, perquè sí, avui arriba als 50 anys.
1: 50,
3: vinga. I també un altre megaactor conegudíssim, Mac Meyers, el famós Austin Powers.
1: Home, Austin Powers, és més gran. 60?
3: 63.
1: Ei, vinga, va. Sant Oral.
3: Sant Oral avui és Santa Maria Magdalena de Pazzi. Es va fer coneguda per diverses experiències místiques que només s'interrompien per l'assistència a les hores de l'ofici diví o l'eucaristia. Aquestes experiències eren recollides per les monges que transcrivien les paraules que Magdalena dictava quan era transportada en un estat alterat de consciència. En morir va començar a atribuir-li miracles i guaricions. A Catalunya hi ha 2.438 persones que es diuen Maria Magdalena.
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quios vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 25 de maig de 2016, Oriol Junqueras viu el seu primer gran dia com a vicepresident econòmic del govern Puigdemont. Ha presentat els pressupostos del 2016 que ell mateix qualifica com els més rigorosos de la història i haurà de buscar, això sí, el suport de la CUP perquè siguin aprovats al Parlament. I ara fa 10 anys, tercera nit seguida d'incidents al barri de Gràcia de Barcelona pel desallotjament del Banc Ocupat, una antiga oficina de Catalunya Caixa reconvertida en espai assembleari. Contenidors cremant, vidres trencats i lesions a 20 Mossos i 67 manifestants. Albert Batlle, aleshores director general dels Mossos, en feia responsable una minoria brutal i descontrolada. Acabo, atenció, amb dos fitxatges d'entrenadors aquell maig de 2016. Pep Guardiola fitxa pel Manchester City. I al Manchester United hi arriba José Mourinho. El duel de la Lliga es repetirà a la Premier.
1: Avui és 25 de maig de 2026, dia 145 del calendari. Falten 27 dies per l'estiu, 30 per Sant Joan i 10 pel Primavera Sound. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Panorama que hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
7: El govern espanyol no amaga que aquest cop és potser el pitjor de tots.
8: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
9: There is the possibility that over the next few hours the world will get some good news, at least with regards to the straits and about an Iranian nuclear weapon.
10: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda?
11: Hay que construir viviendas públicas protegidas desde ya.
12: Han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren tornin a ser gratuïts.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Anticipades.
13: Participi plural del verb anticipar, fer executar abans del temps degut o normal. I en aquest cas parlem d'eleccions abans del termini degut perquè creix la pressió del PSOE perquè avanci eleccions. És a dir, que les convoqui abans del termini l'any que ve quan es compliran els 4 anys que marca el cicle electoral.
1: Encíclica.
13: Lletra del Papa adreçada a tots els fidels sobre un punt de doctrina o de comportament. Avui el Papa fixarà posició sobre la intel·ligència artificial en l'encíclica Magnifica Humanitas, que presentarà ell mateix acompanyat del fundador d'Antròpic.
1: Carícia.
13: Demostració d'afecte d'amor que es fa tocant suaument algú amb la mà. La polèmica política del cap de setmana és la paraula castellana arrumacos, que David Cid dels Comuns va dir a Sílvia Orriols. Concretament va dir que es feia arrumacos amb Vox. Arrumaco en castellà és una demostració d'afecte feta amb gestos o maneres. És a dir, que no implica contacte físic, com sí que implicaria carícia. Per parlar d'aquestes mostres d'afecte no hi ha un sinònim exacte, però podríem fer servir manyagaria, moixaina o magarrufa.
1: Posem-hi també tres xifres amb la Lara García. 149.
7: Són les compravendes d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona el 2025, un 31% menys que l'any anterior. Són dades d'un informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge que també indica que els lloguers s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros si no hi hagués el topall de lloguers.
1: 47.000.
7: Són les persones que ha atès l'Ajuntament de Barcelona des que el govern espanyol va posar en marxa el procés extraordinari de regularització. A mitjans d'abril s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament.
1: 90%.
7: 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provoca reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia. Això significa que superar una al·lèrgia alimentària és possible.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, veig un edifici totalment en runes, només hi queda l'esquelet de formigó i en algun punt, de fet, ni això. Al terra, al carrer, s'acumula la runa. Els elements metàl·lics que suposadament formaven part de la maçana, de la façana, també són a terra. Els cotxes aparcats també apareixen absolutament calcinats.
5: Un edifici del qual, per cert, encara hi surt una intensa columna de fum. És a la capital d'Ucraïna, Kiev, que va patir diumenge un dels atacs russos més durs des de que fa 4 anys va començar la guerra amb Rússia. Més de 600 drons i 90 míssils van caure sobre Kiev. Les estacions de metro es van omplir de gent. Aquesta vegada algunes cròniques expliquen que hi van baixar fins i tot els més reticents a refugiar-se.
1: A la segona, veiem un parc gran amb un estany i ben al costat de l'aigua, desenes de persones amb banyador o roba interior, estirats, asseguts sobre la gespa, literalment com si estiguessin en una platja.
5: Però no és cap platja, és Parliament Hill, al nord de Londres, en plena onada de calor. Ahir a la capital britànica van arribar als 30 graus i mig, una temperatura totalment inusual en un mes de maig. I el pitjor encara no ha arribat, però avui dilluns es podria arribar als 33 o 34 graus a Londres.
1: I a la tercera imatge del dia veiem l'equip del Barça femení de futbol, les jugadores, la majoria amb ulleres de sol, dalt d'un escenari on hi posen lletres ben grans, campiones. Algunes aplaudeixen, algunes ballen, i al davant, quatre copes. La Copa d'Europa, la Lliga, la Copa de la Reina i la Supercopa.
5: Festa grossa hi ha a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb 10.000 persones 24 hores després de guanyar la quarta Champions a Oslo. La porta han estat pur, Rafa Juste cantant l'himne, o Quica Natzaret, primer cantant el Perla de Rosalia, o després onejant una estelada. Són algunes de les imatges que s'han fet virals d'aquesta celebració.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. Un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carret de conduir i acaba a la presó. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica el cas d'un home que volia ajudar la seva mare a treure's el carnet de conduir després que la mare ho intentés 3 vegades sense èxit. Davant d'aquesta situació, l'home va intuir que la seva mare no aconseguiria mai aprovar l'examen i va decidir fer-se passar per ella. Es va vestir com ella, es va posar perruca, es va pintar els llavis, les ungles i la cara i es va presentar l'examen pràctic de conduir. L'examinadora va veure alguna cosa estranya que no li quadrava. La suposada dona estava molt nerviosa i havia arribat 2 hores tard a la cita de l'examen. Tot i així, l'examinadora va fer com si res, va començar a fer-li l'examen, però abans havia avisat discretament una altra persona perquè cridés la policia. Quan va acabar l'examen, la policia els esperava. L'home disfressat de la seva mare va intentar fugir, però finalment el van enxampar.
1: I això és real o és fals?
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
14: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es disfressa de la seva mare, es fa passar per ella per intentar provar el carnet de conduir i acaba a la presó, és una notícia real. Ha passat al Brasil. L'home detingut té 43 anys. L'acusen de falsedat i frau i segurament haurà de pagar una multa pel que ha fet. El millor de tot, diu la notícia, és que la mare no ho sabia.
1: Gràcies, Marc. Fins ara.
14: Adéu, bon dia.
19: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
20: Tots els marroquins roben.
21: Ens treuen treball.
22: Com a trans et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest amb un trastorn mental és violent.
25: Una soledat, la gent gran.
26: Són gent que roben.
27: Paràsit, marimatge.
28: Però existir solo.
29: Puto mono.
30: Terroristes.
31: Té a menjar plàtans.
32: Tot això és odi.
33: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Catalunya Ràdio.
1: Ara mateix falten 6 minuts per les 8. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero eleven la pressió sobre Pedro Sánchez,
34: que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. El PNB qüestiona que es pugui esgotar la legislatura. Aitor Esteban, president dels nacionalistes bascos.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
1: Quan falta un any per les eleccions municipals, es multipliquen les obres en carrers i a pobles i ciutats.
35: La Cambra de Contractistes d'Obres calcula que fins al 70% de treballs s'acumulen durant els dos darrers anys de mandat.
1: Ho hem sabut a matinada, la compravenda d'edificis sencers a Barcelona va baixar el 2025, en concret un 31% respecte a l'any anterior.
34: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
36: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
1: I aquí el govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals. Això de cara al curs que ve, segons explica l'Agència Catalana de Notícies.
35: Entre 200, personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions i mig d'euros. Pretén abaixar ràtios, impulsar l'escola inclusiva i millorar la formació professional.
1: Donald Trump ja no té pressa per arribar a un acord amb l'Iran.
34: Tot i haver dit que ahir decidiria si tornava a bombardejar o no l'Iran, als Estats Units diuen ara que confien a assolir un acord per obrir l'estret d'Hormuz, però sense posar-hi data.
1: Lleó 14 publicarà la seva primera encíclica dedicada a la intel·ligència artificial.
35: Serà 11:45, que es farà públic aquest document que gira al voltant de la custòdia de la persona humana en temps d'intel·ligència artificial.
1: I les biblioteques de Barcelona comencen demà vaga indefinida.
34: Montse Serres, bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
37: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes. Tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
34: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
15: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb un temps molt estable. Avui farà sol a tot arreu, amb una temperatura que tornarà a superar els 30 graus a gairebé tot l'interior de Catalunya i podria arribar als 34 a les comarques de Ponent. Demà i dimecres el temps continuarà sent molt estable, sense canvis, i sembla que a partir de dijous farà més calor i amb més inestabilitat. Això sí, a les 8 ho ampliem.
15: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tenim reoberta la circulació a l'AP7 a Roda de Barà, Clàudia Serra.
38: Sí, recordem que la via estava tallada sentit Tarragona degut a un accident. Ara ja s'ha reobert, però només se circula per un carril i això fa que es mantinguin les retencions d'uns 4 quilòmetres. Segueix la densitat també a l'AP7, a Mollet del Vallès. En aquest punt encara hi ha un carril tallat també per un accident.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
15: Els nostres professors.
39: La professora que em va marcar més va ser na Bàrbara, la meva tutora a 6 de EGB.
15: Lucía Ramis, escriptora.
39: Ella entenia molt bé les nostres rareses preadolescents i sabia com tractar-nos, detectava perfectament el que ens passava i ens acompanyava sense atabalar. Ens animava a ser com érem, sense impostures i sense por, i un dia va arribar amb els cabells pintats de color taronja i ens va donar permís perquè ens esbotzassin de riure durant una estona, perquè ella no havia parat de fer-ho en veure el resultat. O sigui que ens va ensenyar a riure'ns de nosaltres mateixos sense que això impliqués perdre'ns el respecte.
0: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Ai.
1: Què?
2: Que no dies? Que estava llegint aquí, que anem a trucar a la Maite aquest matí.
1: La Maite?
2: Sí, però no sabem quants anys fa. Per tant, vaja, jo el que faré serà directament preguntar-li.
1: Toquem a la Maite.
2: No és el mateix fer-ne 14 que...
1: O fa anys avui, no, dissabte. Veig,
2: dissabte,
1: no?
2: Va dissabte, anys. Dissabte va fer anys. No sabem si està de ressaca o no, però en tot cas, depèn de l'edat que tingui.
1: Directament relacionat, sí, sí. Directament proporcional.
2: La ressaca és directament proporcional a l'edat que
1: tingui. Absolutament. Tens.
2: A veure si tenim sort aquest matí i si no està de ressaca. El cap de setmana ens agafa el telèfon.
1: Pobre, ara l'estem aquí.
2: Ara pobra Maite dirà...
1: Ara dirà, escolta, jo no. vaig fer bondat.
2: Si no sé si és o no hi és. No hi és, eh?
1: No.
2: Doncs mira, fem una cosa. Maite, no sabem quants anys fas. Per la cançó que tocarà ara mateix Manu Guix gravada, més o menys deu ser de la nostra quinta. Sí, un dia de tornar a la música de Sau.
1: Home!

0: Molt bon dia a tothom. En un dilluns festiu a diversos punts de Catalunya, i això és sinònim de trànsit, sinònim d'operació tornada, sinònim de cues i sinònim de petició de prudència, perquè hem tingut un cap de setmana no especialment positiu. Ahir mateix teníem un accident mortal a l'A2 a Jorba amb dues víctimes mortals. Ja sabeu que trànsit sempre avisa que en aquests desplaçaments més aviat curts és quan s'ha de reforçar la prudència, perquè és quan tendim a baixar més la guàrdia. Per tant, molta, molta prudència si ens escolteu des de fora de casa i avui teniu previst tornar-hi. Aquesta és una de les notícies del dia, evidentment, aquesta operació tornada. L'altra és la calor. Ara ho comentàvem, el Regne Unit, avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio, estan tenint temperatures de rècord. De fet, ara fa uns dies que el principal organisme de supervisió del canvi climàtic del Regne Unit recomanava un pla per instal·lar aires acondicionats a escoles i hospitals del país, del Regne Unit, en els pròxims 10 a 25 anys. Recordem que és un país on no està especialment atès l'ús de l'aire condicionat. Tot això amb unes altes temperatures que ja són la norma i que aquí es comencen a notar, eh? Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, sí, sí. De fet, encara mantindrem unes temperatures molt semblants a les del cap de setmana. Avui, demà i dimecres, això vol dir xifres per sobre els 30 graus a gairebé totes les comarques de l'interior i 34 graus, les més altes segurament, a les comarques de Ponent o a l'interior de l'Ebre. Llavors, el temps serà assolellat de moment aquests 3 dies, sense pràcticament incidències, com alguna núvola del Pirineu, potser a partir de demà algun banc de boira a prop de la costa sud, i sembla que a partir de dijous hi haurà més tempestes de tarda.
0: A partir de dijous, eh? Tindrem alguna tempesta de tarda.
1: Sí, i a més, a partir de llavors encara pujarà més la temperatura.
0: Anava a dir això, quan hi ha tempestes de tarda, és que ens hem de preparar per calor.
1: Sí, senyor.
0: Eloi, mil gràcies, cuida't molt.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: 8 i 2 minuts. Dilluns festiu, però la notícia continua sent la mateixa, la d'aquests últims dies. Cas Zapatero, cas de l'expresident espanyol, que ja sabeu que investiga si José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar o no comissions irregulars, comissions il·legals, a canvi d'aconseguir que el govern de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia Plus Ultra amb 53 milions d'euros. Això és el que s'està investigant. Si Zapatero va cobrar o no comissions il·legals a canvi d'aconseguir aquesta ajuda a una aerolínia per qui es va donar un valor estratègic que després es va posar en dubte. Com sempre que passa en aquestes coses, com sempre que passa en aquestes notícies, el cas es mou en dos grans àmbits. Un, el pròpiament judicial, és a dir, les investigacions, els indicis, els informes policials. I dos, el polític, amb els seus possibles efectes, en aquest cas, en la governabilitat espanyola. Comencem per aquest últim.
2: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
0: És el que deia Patxi López. D'aquesta manera el PSOE intenta rebaixar o com a mínim matisar el cas, però de moment la veritat és que amb poc èxit. Avui hi ha una enquesta de l'Espanyol que assegura que prop de la meitat de votants socialistes volen que Pedro Sánchez avanci eleccions, la meitat, i un 44% també de votants socialistes, segons aquest sondeig de l'Espanyol, volen que se suspengui de militància ja José Luis Rodríguez Zapatero. En fi, anem a Madrid. Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia.
0: Avui veurem a Pedro Sánchez. El president espanyol participa en un acte per presentar el social pel clima. També sentirem què diu el soci, també sentirem què diu Sumar, i això, Tània, després que el PNB hagi estat dels primers en alçar la veu, i és molt simptomàtic, per dir que seguir, segons com, pot ser irresponsable.
3: Sí, és significatiu perquè, a més, el PP fa temps que fa ullets als nacionalistes bascos perquè l'ajudin a fer fora Sánchez a través d'una moció de censura, un moviment que Feijó ha tornat a agitar aquests últims dies a l'espera, però de tenir prou vots. El PNB no es canvia de bàndol, almenys encara, però l'advertència és clara. A Aitor Esteban.
4: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: La resta de socis estan molt incòmodes, especialment Sumar, que comparteix govern a la Moncloa, que manté la mateixa línia vermella. Si algú de l'actual PSOE s'ha enriquit o ha fet el partit, això seria el final. Avui a La Vanguardia, Arnaldo Otegi de Bildu demana prudència i diu que el cas s'ha de tenir també present el context i el factor dels Estats Units. El PSOE aguanten la respiració a l'espera del que els coneguin aquests dies, però Sánchez ha marcat el camí, tot el suport a Zapatero, i és el que estem veient almenys en públic.
0: Ara la Tània deia, a l'espera del que puguem saber en altres dies, perquè en els pròxims dies, vaja, perquè si això passa en el terreny polític, en el judicial, avui mateix el jutge de l'Audiència Nacional entrega a les parts el resultat de tota la investigació. Això què farà? Doncs que surtin més detalls, segur, més detalls d'aquesta suposada trama. De fet, aquest cap de setmana ja hem vist aquest informe de l'UDEF on s'assegura que hi ha prou indicis, segons la Policia Nacional, per indicar que l'expresident Zapatero sí va cobrar comissions a través d'un entramat d'empreses, Tània, incloent-hi la companyia de les seves filles.
3: Sí, perquè han estat 19 mesos d'investigacions. Entre els informes que veurem, hi haurà també l'anàlisi de telèfons de l'amic de Zapatero, dels propietaris de Plus Ultra. Per tant, aportaran llum sobre el paper de l'expresident. L'UDEF, de moment, considera que ell era el cervell a l'ombra, que va fer servir la seva agenda per fer caixa i facturar a través d'altres empreses, especialment la de Julio Martínez Martínez, el que defineixen com el banc del jefe, en referència a Zapatero, i que canalitzaria els pagaments que finalment rebia l'expresident i les seves filles. Com, per exemple, el de l'1% del rescat de Plus Ultra, més de 500.000 d'euros. A l'informe que hem vist aquest cap de setmana hi ha una fotografia de Martínez brindant amb xampany i ostres i fent broma sobre que costava molt aquest àpat, però que aniria a càrrec de la suposada comissió. La policia ha detectat que l'expresident ha ingressat 2,6 milions d'euros en els seus comptes. Atenció, en 5 anys, 176 transferències són de societats investigades a la causa.
0: Tània Tàpia, moltíssimes gràcies per després. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Insistim que tenim aquestes dues dimensions, la judicial, amb aquestes novetats que deia la Tània, i després la part política, amb aquesta incomoditat que també deia la Tània, que tenia, per exemple, sumar soci de govern. I aquestes paraules, insistim, que són molt simptomàtiques, coneixent com funciona el Partit Nacionalista Basc, que ja parli de possible imprudència per allargar la legislatura. Per acabar de rematar tot això, tenim l'altra agenda judicial, perquè dijous d'aquesta setmana, dijous, arrenca el judici contra el germà de Pedro Sánchez. I això, evidentment, tampoc afavoreix els interessos del govern espanyol de buscar una certa rellevància mediàtica al marge dels tribunals. De moment, avui, també tenim altres, diguem-ne, punts importants als tribunals. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: I en aquest cas afecten el Partit Popular perquè avui arrenca la 8a setmana ja del judici de la trama Kitchen.
5: Sobre aquella operació d'interior per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Avui se seguiran escoltant els àudios de l'excomissari Villarejo, però en els pròxims dies començaran ja a declarar els 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz.
0: Sobre tot això, sobre tot el que està afectant ara mateix el govern espanyol, sobre aquesta doble dimensió del cas Zapatero, la política i la judicial, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Pilar Santos.
6: La Moncloa intenta transmetre calma després de l'informe de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, però l'impacte al PSOE és molt profund. Pedro Sánchez manté l'objectiu d'esgotar els 4 anys de govern, fins al 27, perquè confia que els socis continuaran donant suport. Però aquest diumenge ha arribat un avís molt important.

0: que la maquinària de cara a aquestes eleccions municipals del 23 de maig ja està en marxa per part de diferents partits. I al marge de com pugui afectar tot aquest escàndol, a Catalunya, per exemple, la irrupció d'Aliança Catalana es presenta com l'element més destacat de cara en aquestes eleccions municipals de l'any que ve. Repassem algunes claus d'aquestes eleccions municipals amb l'Ot Serra i el David Casablanques.
1: Junts i Esquerra són els partits amb més alcaldies a Catalunya, 334 cadascun. El tercer, amb 131, és el PSC. I el quart, la CUP, amb 22.
2: El 2027 entrarà en escena Aliança Catalana. Els comicis locals serviran per comprovar si l'extrema dreta pot triomfar més enllà de Sílvia Orriols. Ara, l'única alcaldia del partit és la seva, a Ripoll.
1: Una de les claus serà la política de pactes que Junts estableixi amb Aliança Catalana. També, si l'acord que va fer possible la presidència de Salvador Illa a la Generalitat, amb Esquerra i Comuns, serà la tònica dominant als ajuntaments.
2: Aquest pacte d'Esquerres podria traslladar-se ara a Barcelona en els dos últims mandats. Ada Colau i Jaume Collboni han impedit alcaldies independentistes gràcies als vots de la dreta. L'últim damnificat, el 2023, va ser Xavier Trias, candidat de Junts, que encara no té alcaldable i l'escollirà en primàries.
0: Són algunes de les claus d'aquestes eleccions municipals, també molt relacionat amb les eleccions municipals. Hi ha qüestions, diguem-ne, més terrenals, com són les obres, per exemple. Un any abans d'aquestes eleccions s'han multiplicat les obres als carrers de pobles i ciutats i alguns indicis apunten que igual no és casualitat que es facin tan a prop de les eleccions. De fet, fins al 70% de les actuacions d'aquestes obres s'acumulen els dos últims anys de mandat. Això ho apunta la Càmera de Contractistes d'Obres, Pilar García.
3: Això passa sobretot en ajuntaments on ha canviat el partit que el governa. La primera part del mandat dissenyen els projectes i la segona els executen. Però també hi ha alcaldes que s'adormen. Lluís Moreno és el president de la Cambra de Contractistes.
4: A l'últim any diuen, ostres, tot el que havia promès està a la meitat fet, hem d'accelerar, i aleshores es posen nerviosos. Els últims 6 mesos als alcaldes no els agrada que hi hagin obres que posin més incòmodos als ciutadans, no? I per això hi ha l'anticipació aquesta perquè es puguin acabar mesos abans.
3: Pilar García, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pilar. A partir de les 9, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquestes eleccions municipals i de com pinta amb el Jordi Muñoz, que és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona.

0: el segon tema del dia és educació, com fa dies que ho és. El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius pràcticament 1.800 professionals més. Així ho detalla l'Agència Catalana de Notícies. És una de les novetats del matí i és una mesura que el govern ja va posar a la taula de negociació la setmana passada i que aprovarà, com dèiem, demà, coincidint amb una nova reunió demà mateix amb els sindicats.
1: El reforç de 1.800 persones seria sumant docents, personal d'atenció educativa o administratius. 400 d'aquestes persones seran per a l'escola inclusiva, un increment que comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros i que pretén abaixar el nombre d'alumnes per classe als centres públics. Esther Niubó en declaracions a la CNN.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: Això sí, aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats. En l'últim document que van fer arribar al departament la setmana passada, reclamaven un augment de plantilla de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga a tots els centres de Catalunya.
0: Important això, eh? Si les coses no canvien, demà passat tornem a tenir vaga, en aquest cas, a tot Catalunya. En fi, avui que parlarem també al matí de Catalunya Ràdio d'Educació, no només que també d'aquestes peticions dels docents, sinó d'un altre tema clau dins de les aules, com és l'ús de la intel·ligència artificial. Bàsicament perquè avui us expliquem que hi ha un institut de l'Alt Empordà, el Peralada, que ha decidit parar del tot l'ús d'eines d'intel·ligència artificial en activitats de classe perquè abans s'ho volen mirar, s'ho volen remirar i fer-ne un manual d'ús. Núria Peraire.
3: Es van adonar que la IA havia entrat al centre de manera generalitzada i desordenada, pràcticament sense adonar-se ni sense criteris. Ho explica el director Rafa González.
4: I va ser quan vam dir, ostres, ens hem d'aturar clarament i posar-nos d'acord, no? Coordinar-nos tots plegats perquè no té sentit que un docent la fa servir, un altre no, un la prohibeixi.
3: La professora Esther Piris, que forma part del grup d'IA, explica que entre els docents hi ha la inquietud sobre l'ús que en fan els alumnes.
5: Deixem d'encarregar feina, és que no ho estan fent ells, és que només ocupien, ho posen allà, el xat o el que sigui, i només ocupien, no estan aprenent res, i ens va generar una mica psicosis col·lectiva, i va ser com dir, vale, parem, anem a mirar tot el bo i com ho encarem.
3: Han vist que han d'acordar quan la fan servir i dir per què, però també quan no, perquè limiten les capacitats dels alumnes. Des de Peralada, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta qüestió de la intel·ligència

0: artificial a l'educació ja fa uns quants temps que s'està debatent i ha suposat un canvi, per exemple, d'una tradició de més d'un segle, de 133 anys, als Estats Units, per ser més exactes. La Universitat de Princeton, a Nova Jersey, per primera vegada des del 1893, i arran de la intel·ligència artificial, els professors vigilaran els exàmens.
1: Sí, perquè a Princeton tenien un codi d'honor segons el qual els professors sortien de l'aula i els estudiants es comprometien per escrit a no fer trampa. Si es detectava un sospitós, se'l feia comparèixer davant d'un jurat format per alumnes, format pels seus companys. Ara el claustre, com dius, ho dona per acabat davant dels riscos de la intel·ligència artificial.
0: També és veritat que hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que des de fa un temps fan enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar diverses coses, i una d'elles és el grau de trampes, de si fan moltes trampes o no. Apunten que no està encara, no està clar que en un 100% que amb la intel·ligència artificial aquestes trampes hagin augmentat.
1: Abans del xat de GPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants van copiar sense citar. I després de la intel·ligència artificial, el percentatge es va moure molt poquet, del 24 al 31%. Sí que diuen que l'any passat un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, de l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles, entre d'altres amb la doctora en Sociologia i professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, Judit Jakovskis. I qui parlarà avui d'intel·ligència artificial...
2: Faro que il·lumina le notti del mondo. E ciò non tanto
0: grazie. És el Papa. Avui Lleó XIV publicarà la seva primera encíclica, que justament està dedicada a la intel·ligència artificial. A quarts de 12 és quan es farà públic aquest document, que portarà per títol Magnifica Humanitas.
1: I segons avança el Vaticà, girarà al voltant de la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. El Pontífex la va afirmar fa 10 dies, coincidint amb el 135è aniversari de l'encíclica de Lleó XIII sobre condicions de les classes treballadores.
0: I un parell de coses ràpides més sobre el Papa. Avui es donen detalls del dispositiu de seguretat de la seva pròxima visita a Espanya i també avui llegint diversos detalls de les seves anteriors visites a Catalunya quan no era Papa. Per exemple, la portada del Regió 7 explica que fa més d'una dècada va estar a Montserrat, al monestir de Montserrat, i que també fa una dècada, llegim avui a la CN, que va estar a Badalona. Va visitar, quan era prior general dels Agustins, la parròquia de Sant Roc.
3: Va conèixer l'activitat parroquial i de la comunitat i també el treball de la Fundació Ateneu Sant Roc, no? Qui anava pensar en aquells moments que, bueno, avui estaríem parlant del Papa Lleó XIV.
0: Era el director de la Fundació Ateneu Sant Roc, Salvador Figuerola, que també va visitar el Papa abans de ser Papa. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho fem amb Sílvia Solanes, Marta Viana, Marc Jurado, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Les últimes hores ens han portat un autèntic ball de versions sobre si un acord entre els Estats Units i l'Iran seria imminent. De moment, tancat, no hi ha res.
6: We're still a work in progress. We thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it.
0: El secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, deia que aviat, que potser avui podrien arribar notícies, però el New York Times diu que el pacte és veritat que és més a prop, però que podria trigar dies a concretar-se perquè falta el vistiplau dels líders de les dues bandes.
7: Inshallah.
0: També de les últimes hores és aquesta declaració del líder de Hezbollah fent un missatge televisat dient que l'acord estava a prop i que esperen formar-ne part.
8: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz. Alhora, el règim exhibia una cerimònia organitzada per la Guàrdia Revolucionària per recordar els morts de la guerra. Mentrestant, els Estats Units insistien que el règim no pot tenir armes nuclears. La bona marxa de les negociacions, almenys de portes en fora, ha fet baixar el preu del barril de Brent als mercats asiàtics, que han obert amb pujades.
0: No deixem l'Orient Mitjà perquè hi ha hagut una altra declaració que crida molt l'atenció.
9: El vaig que hi ha hagut d'haver avui a l'Ajdut.
0: Qui sentiu és el president d'Israel, el president de l'Estat, dient que el país s'ha brutalitzat i acusant els colons violents de ser textualment una torba sense llei.
8: Itzhak Herzog, en un acte aquest diumenge, ha avisat que part de la societat israeliana està normalitzant i fins i tot celebrant el comportament extremista i inhumà. El president va condemnar les agressions contra cristians i musulmans.
0: I mentre la situació a l'Orient Mitjà pot canviar, Rússia segueix intensificant la pressió l'operació militar ucraïna. De fet, ahir va llançar un dels atacs més potents contra Kiev des que va començar la guerra.
8: El Kremlin va fer servir centenars de drons i el poderós míssil hipersònic Oreskin en un bombardeig que va deixar almenys 4 morts i un centenar de ferits. Putin va ordenar els atacs com a represàlia per l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. Volodymyr Zelensky va demanar més ajuda militar a Europa i ha acusat el president rus d'atacar la població civil.
5: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
0: Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de nou. Una altra de les notícies que tenim aquest dilluns és que la compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar el 31% el 2025 en comparació amb un any enrere. Ho revela l'últim informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, Maite Curto.
7: En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Pel comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, l'especulació immobiliària s'està reduint gràcies a la normativa existent.
10: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
7: Precisament pel que fa als lloguers de temporada, el quart trimestre del 2025 se'n van fer uns 1.300. Això és un 53% menys que l'any anterior. És una xifra similar a la d'abans de l'entrada en vigor de la contenció de rendes. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això l'endemà d'una jornada de mobilitzacions a tot Espanya pel dret a l'habitatge.
11: La més nombrosa va ser a Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres, on van participar unes 23.000 persones. A Catalunya, el Sindicat de Llogateres han convocat mobilitzacions arreu del país el 6 de juny.
0: I avui també expliquem que a Barcelona l'Ajuntament ha atès més de 47.000 persones interessades en el procés extraordinari de regularització d'immigrants, que, recordem, va començar a mitjans d'abril. Laia Framis.
12: Segons dades del mateix Ajuntament, també s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Fins aquesta setmana, l'Ajuntament ha atès els sol·licitants en 5 espais diferents de la ciutat, però a partir d'ara només es farà al centre municipal del carrer Miquel Bleat i també al pavelló 2 de Fira de Barcelona. A més, a l'oficina d'atenció ciutadana de la Monumental es continuarà atenent els dissabtes. El termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants, recordem que acaba el 30 de juny. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix són les 8:20. El Congrés dels Diputats, Esquerra i Junts volen reformar el reglament per rebaixar els requisits per tenir grup parlamentari propi.
13: Han presentat una proposta per reduir el percentatge de vot necessari per formar grup. Fins ara, per fer-ho, s'havien de tenir 5 escons i el 15% en cada circumscripció. I volen que sigui amb el mateix nombre de diputats, però el 10% de paperetes. Els dos grups van obtenir grup propi després de les últimes eleccions gràcies a un pacte amb Sumar i el PSOE, que els van cedir diputats temporalment. La proposta també la signen Podem, Compromís i el BNK.
0: I parlem de vagues perquè avui en fan els tècnics sanitaris, convocats per comissions i la UGT es concentraran davant dels principals hospitals de Catalunya. Però, atenció si sou usuaris de les biblioteques, perquè demà qui farà vaga seran les biblioteques de Barcelona, i vaga indefinida, a més a més.
13: Sí, els treballadors anuncien que el servei s'ha deteriorat i demanen una millora de les condicions laborals. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
14: Iniciarem una vaga indefinida just abans de la selectivitat. Anem a per totes, tenim unes quantes línies vermelles que no es poden trepitjar i esperem que l'empresa cedeixi.
13: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Coincidint amb la selectivitat, com ara sentíem, aquesta vaga a les biblioteques coincidint amb la selectivitat quan hi ha molts i molts i molts estudiants que utilitzen les biblioteques per estudiar. En fi, ho anirem seguint aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguim, per exemple, l'evolució del servei de Rodalies. De les últimes hores el que tenim és que usuaris del servei impulsen una campanya per dir que fins que no funcioni millor, com a mínim que sigui gratis. Berta Torrades.
15: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de trens, de rodalies, regionals i mitja distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
15: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, que és festiu a Barcelona, tenim operació tornada d'aquest cap de setmana llarg. Trànsit preveu que 300.000 cotxes tornin avui cap a l'àrea metropolitana.
11: La meitat dels 600.000 que van sortir divendres. Hi haurà diversos carrils habilitats perquè el trànsit flueixi millor, especialment a l'AP7. Trànsit demana extrema la precaució. Ahir dues persones van morir a la 2 a Jorba.
0: Per cert, parlant de trànsit, Pinós i Torà, a la comarca del Solsonès, reclamen obres de millora urgents, diuen, a la carretera que uneix els dos municipis. Diuen que calen millores urgents perquè d'obres previstes n'hi ha. Però pel 2038, Joaquim Albalate.
17: La carretera suporta molt trànsit de veïns, camions i tractors i fa anys que està en molt mal estat i plena de forats. La Diputació de Lleida se'n farà càrrec, però no la podrà arreglar fins d'aquí a 12 anys. Xavier Vilalta és l'alcalde de Pinós.
18: Què passa durant aquests anys? Reclamem d'una manera urgent una ajuda perquè puguem fer una bona actuació fins que la Diputació, que com he dit abans és la solució, se'n faci càrrec.
17: El cost per refer la via és d'uns 3 milions d'euros, inassumible pels ajuntaments petits. Des de Torà, Joaquim Albalate pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joaquim. I de les últimes hores, 8 detinguts i una 50ena d'identificats en una operació dels Mossos d'Esquadra contra la multireincidència.
19: Les detencions es van fer dijous passat al centre de Barcelona en una operació contra els robatoris de cadenes. Els detinguts acumulen 140 antecedents policials i els identificats acumulaven 700 denúncies prèvies.
0: 5 minuts i arribarem a 2:15. La notícia al Regne Unit és la calor extrema.
20: It finally feels like summer's arrived this week.
0: Finalment sembla que ha arribat l'estiu, deia aquesta dona britànica Sky News, però estem parlant de temperatures molt, molt extremes al Regne Unit per aquesta època de l'any.
19: Sí, per sobre dels 30 graus. L'Oficina Meteorològica Britànica ha declarat una onada de calor a Londres i els comtats d'Oxfordshire, Essex i Kent es troben sota una onada de calor. Avui els termòmetres encara s'enfilaran més fins als 33 o 34 graus, cosa que faria superar el rècord pel mes de maig actualment fixat en 32,8 graus registrat al 1944.
0: Avui parlarem d'això amb el Francesc Mauri i l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio i també de com les altes temperatures poden provocar una nova sequera, tot i que els pantans estiguin plens. I encara més coses que us volem explicar. Per exemple, superar una al·lèrgia alimentària és possible. De fet, 9 de cada 10 persones, o gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments, és a dir, que mengen el medicament o la substància a la qual en són al·lèrgics en petites quantitats, acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Mònica Mas.
21: La immunoteràpia oral aconsegueix que el pacient al·lèrgic acabi tolerant un aliment que abans li provocava reaccions greus, com urticària, ofec i fins i tot anafilàxia, un xoc greu que pot causar la mort. La doctora Paula Galván, de la Unitat d'Al·lèrgia de Vall d'Hebron, explica en què consisteix.
22: Agafem l'aliment en fresc, allò que consumim habitualment, a la persona li anem donant poquet a poquet quantitats d'aquell aliment en un entorn controlat, que és l'hospital, per introduir l'aliment, primer amb dosis baixes i després anar pujant la dosis que toleri. I el que fem és induir una tolerància. Induïm que la persona, el seu sistema immune no reaccioni contra l'aliment.
21: Un cop a casa, el pacient ha de ser constant i cada dia ha de prendre la dosi de l'aliment que tolera durant anys. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè Rafael ja prepara nou disc, aquesta vegada dedicat a Mèxic.

0: S'espera que el gravi abans que s'acabi l'any. Aquest cap de setmana l'hem pogut veure a Múrcia i el proper dia 9 de juliol el tindrem a casa nostra als Jardins de Pedralbes de Barcelona. Després seguirà gira internacional per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia.
1: I dues cites per avui mateix. La primera a la sala Resmetàs de Barcelona.

0: Amb concert de Los Chunguitos, ho fan en el marc d'una gira única que es diu el Reencuentro 50+1, en què celebren tota la seva trajectòria als escenaris. El concert és avui a les 7 del vespre.
1: I la segona cita al Palau de la Música?
0: S'estrena Madame Butterfly al Palau, una de les òperes més aclamades de Puccini. En total hi haurà més de 60 artistes a l'escenari. Es pot veure avui a les 8 del vespre i només es faran 5 funcions. L'última, el 5 de setembre.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
3: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Mira que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Pluto!
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
8: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
12: Peugeot. Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Fes-te entendre amb mi, Di.
16: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
15: Crec que m'he enamorat.
16: Normal, amb aquests preus.
15: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
16: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
1: Són 2:15.

0: Eduard Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça celebra amb l'afició el títol de Champions en una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
2: Que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana.
1: És Rafa Ius,
0: sí, està tremendo.
1: Està desfermat.
0: Tremendo.
1: Està desfermat, a més, en una celebració amb la música dels Figaflaues, 10.000 persones que van acompanyar les jugadores a l'Avinguda Maria Cristina a Barcelona. Així sonava la festa a l'Avinguda Maria Cristina. Alexia Putellas, com a gran reclam, la jugadora que va contracte encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur.
3: No normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!

0: I l'altra notícia del cap de setmana és que Pep Guardiola deixa de ser entrenador del City després de 10 anys. I així acomiadava Guardiola a l'Etihad Stadium, Robert.
1: Acte emocionant, tot i la derrota 1-2 amb l'Aston Villa, Guardiola, que ha portat el club a guanyar la seva primera Champions i 6 títols de Lliga.
2: Ha estat un honor immens per mi representar aquest club. He pres un milió de decisions i em puc haver equivocat un milió de vegades. Us estimo molt.
1: El Tottenham va salvar la categoria.

0: El Girona afronta un futur incert després de confirmar-se, malauradament, el descens de categoria.
1: Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar...
2: És l'Eduard Solà explicant, doncs, les malifetes d'aquest Girona, el paper que tindrà la propietat ara amb l'equip a segona, la continuïtat notat a mitja, l'interrogants que s'han de resoldre. Estuani s'acomiada de l'afició en un missatge a les xarxes socials que sembla un adeu definitiu. I el Depor que torna a primera, 8 anys després, el Saragossa baixa a primera ref. Cesc Fàbregas classifica el Como per la Champions. Avui a llista d'Espanya pel Mundial, hi haurà eleccions al Madrid amb dos candidats, Florentino i Riquelme, derrota del Madrid a la final de l'Euroliga contra l'Olympiacos i l'Atlètic Barceloneta que guanya davant el Sabadell el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo.
0: Dos quarts i quatre minuts de nou, així comença un dilluns festiu en què també estan pendents de moltes coses. Per exemple, de com evoluciona el cas Zapatero. Avui el sumari del cas es trasllada a les parts i això permetrà segur saber-ne encara més detalls. De moment, totes les mirades se centren en el PSOE, però avui, ho dèiem abans, tindrem els ulls posats al judici de la Kitchen, que continua i que, com sabeu, està investigant drets bruts del Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Sí, bon dia. Vuitena setmana d'un judici per esbrinar el paper de la cúpula d'Interior a l'època de Mariano Rajoy i saber si van expiar l'extresorer del partit Luis Bárcenas per robar-li informació compromesa. S'està acabant d'escoltar els àudios intervinguts a Villarejo, però està previst que aquesta mateixa setmana sentim ja els primers acusats. En són 10, entre ells l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i el que fou el seu número 2, Francisco Martínez, així com la cúpula policial d'aquell moment.
0: I aquí, més a prop, arrenca la campanya del cereal a Ponent, que s'avança, evidentment, per aquestes altes temperatures, per la calor. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
4: Bon dia, sí, ho fa a les zones de secà del Segrià, amb xifres similars a les de l'any passat, uns 4.500 quilos per hectàrea i preus també similars, al voltant dels 200 euros a la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril, per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment, en aquestes primeres finques, el resultat és força bo. Cal veure què passa a les zones de regadiu, on la sega comença més tard, en aquest cas, per si l'arribada sobtada d'aquesta calor d'estiu ara a finals de maig pot tenir efectes negatius en la collita.
0: Gràcies, Estela. Avui és festiu a Barcelona i molts altres municipis de Catalunya que celebren la segona Pasqua, i això es nota molt a la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Sí, si heu d'agafar un tren, heu de tenir en compte que a Rodalies en passen menys, hi ha menys freqüències de les habituals perquè diverses línies presten el servei en horari de dia festiu. Són l'R1, l'R2, l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R7 i l'R8. A l'R4 també hi ha horari de festiu, però amb reforços ara al matí. La resta de línies de Renfe segueixen l'horari de dia feiner. Pel que fa als retards, destaca el Regional Express que va de Barcelona a Portbou i que circula amb una demora de mitja hora, i pel que fa als trens de llarga distància, l'Euromed que va de València cap a Barcelona a Sants va 20 minuts tard, i l'Irio que ha sortit de Madrid i que teòricament havia d'arribar a Sants a quarts d'11 circula amb 35 minuts de retard.
0: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Algun punt vermell a aquesta hora?
6: El punt vermell segueix sent la P7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, degut a aquest accident que ja fa una estona que us estem explicant. Hi ha hagut un accident entre un camió i un cotxe que ha provocat un incendi ja extingit, però en aquest punt encara se circula només per un carril.
0: I punts taronja?
6: Doncs de retruc d'aquest accident hi ha densitat també a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
6: Adéu.
0: Tot això en aquest dia de retorn, d'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg, d'aquest cap de setmana de la segona Pasqua. En fi, de seguida parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio del cas Zapatero, però de què més parlem avui al programa, Sílvia Solanes?
7: El compte enrere per les eleccions municipals de l'any que ve, de la primera encíclica del Papa que publicarà aquest matí al Vaticà, també del temps i una possible sequera, això ens ho explicarà en Francesc Mauri, i avui també parlarem de l'impacte de la intel·ligència artificial a dins les aules. I com cada dilluns, secció del cor i avui també Àgora Esportiva.
0: Tot això de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Marc Bataller, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco.
8: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Un temps marcat en aquesta segona Pasqua per aquest sol i aquesta calor. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Sí, Bon dia. Sí, sí, temps estiuenc, ho podem dir així talment. Sí. I a més, temps de ple estiu, el que tindrem a finals de setmana, perquè a partir de dijous encara s'enfilarà més la temperatura. Llavors, avui sol a tot arreu. Màximes de més de 30 graus a gairebé tot l'interior, 34 segurament les més altes a les comarques de Ponent. A partir de demà podien tornar a aparèixer alguns bancs de boira a prop de la costa. Dimarts, dimecres, mantindrà aquest tipus de temps estable, tranquil. I sembla que dijous augmenta la temperatura, però també augmenta una mica la inestabilitat. I, per tant, les tempestes de tarda, com a mínim a la meitat nord, sobretot al Pirineu, sembla que haurien de ser més freqüents a partir de dijous.
8: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Divendres, pollets nascuts en plena canícula en un convent era Agustins, amb bo d'agost. Avui dilluns comencem la setmana en un to líric. La mena d'òpera que apaga espelmes, de quatre lletres. La mena d'òpera que apaga espelmes. Quatre lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
12: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
13: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
14: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
13: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
15: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
16: Sou molt bona gent!
17: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
19: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
20: Les notes del nen, les obres a casa...
19: El manteniment del cotxe...
20: Ah, no, això no és cap càrrega.
21: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
22: Peugeot. Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
23: Van descobrir que era un superdotat.
24: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
25: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir, i lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
24: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: Que veus la nit de Sant Joan.
27: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
28: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
24: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
29: Què li has fet a la meva filla?
30: No pot parar això.
24: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Madí, la professora de dret Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco i el periodista Marc Bataller.
9: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'hora, Pol?
3: No sorprendrà gaire la nostra audiència. Un nom propi, Zapatero. La gent agafi paper boli perquè venen avui ben estudiats els nostres agoristes en tota la causa.
9: Doncs comencem pel cas Zapatero. I comencem també saludant el director del diari.es, Ignacio Escolar. Ignacio, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, com estàs?
9: Avui el jutge ha d'entregar les parts el resultat d'aquests 19 mesos d'investigació, per tant, això sol ser preludi a que es publiquin nous detalls més. Creus que hi ha més cosa per sortir o els detalls essencials ja els coneixem?
4: Ya hemos empezado a conocer este fin de semana buena parte de lo que hay en ese sumario. La parte fundamental sobre Zapatero son dos informes de la UDEF. Y sí, hay cosas nuevas, pero lo que no hay es muchas cosas que demuestren delitos nuevos. Estamos básicamente en la misma situación en la que estábamos el jueves. Un auto de imputación de un juez muy agresivo, muy duro, en el que dice de manera muy contundente que Zapatero es el líder de la trama, que puso en marcha empresas offshore, que montó un entramado financiero a través de un testaferro. Pero luego cuando vas a los detalles, básicamente las pruebas policiales, porque todo sale de estos dos informes de la UDEF que hemos conocido este fin de semana, yo hoy tengo más dudas que el jueves, que cuando salió y se conoció el primer auto. Porque buena parte de lo que... del jueves, no, del miércoles, perdón. Buena parte de lo que aparece en el en esa investigación, en esa acusación, son más deducciones con saltos lógicos a veces un poco osados, como la parte en la cual le atribuyen la empresa offshore a Zapatero, pero no pruebas de un delito de Zapatero por tráfico de influencias. Creo que aquí hay indicios muy feos contra Zapatero, las conversaciones de los directivos de Plus Ultra, hablando de cómo Zapatero les ayudaba, pero por ahora en la investigación, y si no está en el informe de la UDEF y no está tampoco en el sumario, dudo que vaya a estar en el auto, dudo que vaya a estar en el sumario, no han aparecido todavía esas pruebas contra Zapatero directas y no basadas en lo que dicen terceros de él.
9: Sí, es lo que anava a dir, es a dir, sí que apareixen moltes persones parlant de Zapatero, ¿no?
4: Claro, es mucha gente hablando de que Zapatero ha hecho tal o Zapatero ha hecho cual, pero ni siquiera es, o sea, es un tercero, es un primero hablando de un segundo de lo que le ha dicho un tercero, o sea, es todo un salto, ni siquiera es directo, porque los directivos de Plus Ultra lo que contaban era lo que le contaba el famoso Julito Martínez, el amigo de Zapatero, sobre el que yo creo que sí que hay bastantes indicios más serios de lo que hacía Zapatero, pero no hay pruebas directas de intervenciones directas de Zapatero en toda esta historia.
9: I per això deies, Ignacio, que avui tens més dubtes que no pas dimecres, eh? Perquè dimecres et vam sentir dient això no és l'ofer, això és una altra cosa, avui tens algun dubte més.
4: Yo tengo, sobre todo, creo que ahí hay que mantener la presunción de inocencia en todos los sentidos, también sobre la investigación del juez, es decir la palabra Laufer sobre un juez es algo duro, ¿no? Y implica más cosas de las que sabemos desde luego el miércoles e incluso hoy. Pero lo que yo no veo ahí es todavía, veo indicios para poner en marcha la investigación, pero no veo todavía las pruebas que impliquen a Zapatero en delitos. Siguen cosas que desde luego bajo la óptica de muchas personas de izquierda son duras de ver, ¿no? Ver al expresidente del gobierno pues cobrando dinero de empresas de lobby o de empresas chinas, pues es algo que desde luego deteriora la imagen que tiene mucha gente de Zapatero. Pero la parte del delito en sí, pues todavía la veo muy lejos.
9: ¿Creus que el Partit Socialista va una mica en aquesta línia? Ho dic perquè al principi sí que de seguida van parlar de l'oferta, després ho van rebaixar una mica, però en aquestes últimes hores ahir sentíem a Patxi López dient una mica això, de dir, escolta, de moment hem vist, això el que deies tu, parlant gent de Zapatero, però no hem vist cap indici de moment que apunti algun delicte de l'expresident.
4: Sí, yo por la información que tengo de dirigentes del Partido Socialista, hay mucho primero hubo un enorme estupor ante lo ocurrido. Si les hubiesen pedido una quiniela hace unos meses de quién era el expresidente que acababa imputado por tráfico de influencias, ninguno de ellos hubiera pensado en Zapatero, ni siquiera entre los expresidentes de su propio partido. Y ahora tienen una sensación de que no saben exactamente hasta dónde va a llegar. Pero con la información que hay ahora, digamos que la información de la UDEF, los informes de la UDEF, han reforzado esta idea de que todavía la investigación tiene sospechas, pero no pruebas contra Zapatero.
5: I els socis? Els socis de la investidura? Perquè ahir és bastant simptomàtic el que deia el Partit Nacionalista Basc, no? Sempre sol ser un bon termòmetre per veure fins a quin punt arriba la inquietud amb el govern espanyol, i ahir sentíem Aitor Esteban dient que seria imprudent, segons com, allargar la legislatura.
4: Yo creo que dentro de los socios de investidura hay de todo, ¿no? Gente más escéptica sobre las posibilidades de que esto llegue a algún sitio, gente que sospecha más de la justicia y que no se acaba de fiar nunca de ese tipo de sumarios. Incluso todavía hoy hay socios de investidura que creen que lo de Santos Cerdán es un montaje, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, desde luego. Pero que dentro de del grupo de partidos que respaldan a este gobierno, y que basta con 4 diputados para que esto se caiga, basta con muy pocos votos para un solo partido para que esto cambie de situación y se pueda aprobar una moción de censura por parte de Feijóo, hay de todo. Creo que mucha gente empieza a quedarse ya sin puntos de crédito para el Partido Socialista en todos los partidos entre todos los que le rodean. No tanto por la prueba en sí que haya aparecido hasta ahora, sino por la sensación de que son incapaces de controlar la agenda judicial, y que esto, siendo cierto, siendo medio cierto, siendo mentira, da igual, está fuera de su control, y sobre todo es imposible de cambiar dentro de la opinión pública. Piensa que dentro de los próximos 15 días va a salir a la vez la sentencia de Ábalos, el inicio del juicio contra el hermano del presidente Pedro Sánchez, la patrimonial de Santos Cerdán, la declaración de Zapatero. Es imposible que tengan más presión en los tribunales de la que tienen hoy, y es muchísima ya.
5: ¿Y es pot ser respirable, tú crees?
4: Claro, empezamos a estar en una situación muy similar a la que pasó en el junio del año pasado, cuando llegó la imputación y el auto contra Santos Cerdán, ¿no? Esta sensación de que el gobierno es incapaz de aguantar y que en cualquier momento uno de los socios va a tirar la toalla. Yo creo que ya empieza a haber socios que públicamente, citabas antes el PNV, que públicamente dan el paso de decir tienes que convocar elecciones. Pero el segundo salto es más caro. El segundo salto es, el que de verdad convoca elecciones, es apoyo una moción de censura con el PP y con Vox para convocar elecciones. Y ese salto, yo creo que todavía hoy no veo a ningún socio del gobierno dispuesto a darlo. Pero puede ser en las próximas semanas o meses.
5: Ignacio Escolar, muchísimas gracias. Una abrazada.
4: Gràcies a vosaltres. Hasta luego.
5: Adéu al director del diari Punt.es. Bé, aquí hi ha dues grans qüestions, la part estrictament de la investigació i la part política, que també en parlarem amb aquesta afirmació del PNB, i ara m'ho recordava el Mayor, la moció de censura de Mariano Rajoy, diguem-ne, es decanta quan surt el PNB. David, com ho veus tot plegat?
6: Bé, en aquests dos aspectes, no? El que és el cas Zapatero i després el que és la situació política subsegüent. En el cas Zapatero, a mi m'hauran de convèncer realment de que aquest cas té fons. Puc estar mediatitzat per una percepció que tinc personal del personatge, però francament, una frase que he sentit molt aquest cap de setmana és, bueno, però tenim ulls per veure determinades coses. Jo també tinc ulls per veure determinades coses, i veig un patró que ja ens coneixem, un patró que me'l conec personalment i que es coneix en tot el procés català, que és, punt 1, l'UDEF. L'UDEF, que ha participat, que té un historial negre de manipulacions de tot ordre, i que a més vull recordar que van agafar el sotscap de l'UDEF amb 40 milions d'euros emparedats a casa, 25 milions en criptomonedes i 900.000 euros en el despatx per fer sobres per repartir per la unitat. És una unitat que hauria d'estar dissolta i depurada en qualsevol país democràtic, amb tot aquest historial que té. I es produeix el patró que ja coneixem d'altres vegades, que és que s'escalfa filtracions per anar calentant un cas durant mesos. Qui fan aquestes filtracions? La fan ells, amb connivència amb dits periodistes d'investigació, que són de tot menys periodistes d'investigació, són periodistes de filtració, en el qual doncs consisteix que la mandanga te la donen en un sobre en un bar o en un pàrquing o no sé on, i te l'orienten. Són purament altaveus de tot això, no? Això és l'origen. I això s'escalfa, amb, evidentment, els que generen totes aquestes filtracions, a més, delinqueixen, perquè són investigacions secretes, etc. Però van creant un caldo de cultiu. I de cop i volta llencen un informe bomba que produeix que el jutge el llença amb una intencionalitat política, perquè això estava llançat en plaços perquè passés enmig de les eleccions andaluses. Això el jutge té dos dits de front i ho situa després. I quan veus els informes, 300 pàgines de llenguatge farragó, judicial, d'aquest que difícil de desxifrar, però quan fas el destil·lat, què hi ha? Doncs no hi ha quasi res. Hi ha conjectures, llenguatge tal, treball d'escenaris, hi ha construcció. Fets provats, no n'hi ha ni un. Per tant, a dia d'avui, jo crec que això és una mica com el cas Pujol dels socialistes, que veurem això començat, i veurem com es desenvolupa i veurem com acaba, però des del meu punt de vista, a dia d'avui, no només crec que aquest home té dret a la presumpció d'innocència, que veurem què explica el dia 2, que serà molt important, i que jo tinc ulls a la cara i ja fa temps que m'afeito, i que les manipulacions de determinats sectors d'aquest estat me les conec perfectament.
5: Molt bé. Ara anem a la part política, però aquesta també era interessant. Sí,
7: sí. Clar, és complicat, perquè quan estem parlant de qualsevol tipus d'activitat judicial respecte de persones que tenen o han tingut activitat política, el dubte que planteja el David sempre pot sorgir, perquè hem vist casos de tota mena i de tot color a una banda i l'altra, fins i tot això que s'anomena foc amic, quan alguna investigació és sobre els propis perquè algú vol acabar amb un adversari polític dins de la pròpia formació. Això fins i tot ho hem vist i ha passat, no? Però dit això, clar, hem d'entendre que aquests són els pous amb els que hem de treballar, i aquesta és la unitat de delictes financers amb la que hi ha persones que no totes són iguales com en qualsevol altre col·lectiu professional, i per tant no es pot dir de manera així extensa, com s'ha dit en algun cas, no? Que això, bueno, que tota la policia, la judicatura, els serveis, el deep state, que moltes vegades es diu, ha estat tot corrupte, i això és un estat fallit en absolut, i dir-ho crec que és molt perillós. Ara, parlant del cas, el que hem conegut judicialment, perquè després hem conegut els informes, i els informes efectivament són una acumulació de dades, moltes d'elles que poden ser contradictòries, perquè a més són dos informes diferents amb dos tipus de qüestions diferents, no? En un detall en estructures i en altre qui ha dit què en cada moment, intenten fer una seqüència, intentant, espero que a fi de bé i amb bona intenció. L'auto és molt dur, clar, com la major part dels autos de l'Audiència Nacional, per suposat. És molt llarg, i s'ha dit que per què llarg? Doncs molt llarg perquè es tracta d'una persona d'una rellevància extraordinària. En la major part dels casos els autors no tenen aquesta llargada. És veritat que la major part de les qüestions de tipus tècnics es fan en organismes tècnics, com seria l'UDEF, amb totes aquestes ombres de les que ha parlat el David, però aquest és el que ho fa, i els jutges no tenen el tipus de coneixement, tot i la seva formació complementària a l'Audiència Nacional amb crim organitzat, no tenen el coneixement com per fer. Jo sé exactament què ha passat en cada lloc, i per tant hi ha moltes parts que transcribeixen coses que es diuen en l'autor. Com ha dit el David, efectivament, un jutge exquisit, sempre a les seves formes, del que no sabíem res fins ara perquè no l'hem conegut mai, perquè és la discreció absoluta, i que ja ha emplomat a persones de molt diferent calat i condició política, recordant, per exemple, Rato, o l'arxivament de la causa sobre la pagada, que alguns deien que hi havia hagut un sabotatge. Aquest jutge efectivament diu, jo no m'hi fico enmig de les eleccions andaluses i ho faig després, tot i que segurament hi haurà gent que dirà, i per què no? Per què no podíem saber aquestes coses? Perquè quan el riu sona, doncs porta aigua, no? I per què no ho hauríem de saber? Bueno, perquè ell va pensar que era millor evitar aquesta contaminació de la política per part de la justícia, i jo crec que se li ha d'aplaudir. I dit això, què hi ha? Un delicte de tràfic d'influències, del qual efectivament la línia, és a dir, aquesta càrrega sobre el delicte de tràfic d'influències és molt moderna. El tràfic d'influències ha estat una part de l'activitat professional. Bueno, el propi Cambó era una persona que, bé, en un moment determinat diem que ja no es pot fer, tot i que el rei no pot fer tràfic d'influències quan va...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistas d'Esplugues FM.
2: Hoy traemos a nuestro programa la música. Una música muy especial, que ha estado escrita por mujeres, por compositoras, y como siempre pasa en la historia, en todas las facetas, las mujeres han sido silenciadas. Pero Susana Alonso San Pedro ha hecho un trabajo que ahora os explicamos.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola a todos, soy Luis Vizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
2: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Vizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Allà on siguis,
4: Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Quan el Front Popular va guanyar les eleccions del 36, els feixistes de sempre, els dolents de la història, van organitzar aquell cop d'estat, el qual avui hem de recordar dia sí i dia també, els nostres avis i àvies que van sortir als carrers a lluitar amb les urpes i amb les dents a defensar la democràcia i a lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme avui, igual que l'any 1936, avança si no se'l combat. I aquesta vella Europa, que ens porta reminiscències del passat, avui necessita més que mai els nostres punys tancats. I com que tenim referents i tenim memòria, encara cridem als nostres barris i viles: no passaran! No passaran! No passaran! No passaran!

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Qui en vive? Amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avenç.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut les plugues?
1: No m'he mogut ni em penso moure. Perquè sí.
0: Molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa, no me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·laboro amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquesta, faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema de, en aquest cas, de gènere de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any, és a dir, conec a tothom i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges, que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a dues setmanes amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants jocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quien vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor. No. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses que passa que, com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'n va quedar, és una història que se'n va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar amb una amiga i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, i se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un, no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és el més semblat d'una a una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, me'n tenia de posar a dins seu. I quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies, dic, això ho he escrit jo? Uf, deia, no pot ser. Però bueno, continuant endavant, i mira, al final, una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec, ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent,
1: Correcte.
0: I que ets una persona que, si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és sí, que sí. El que es diu ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu...
0: No és un perfil baix, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu... Després sí.
1: És correcte.
0: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
1: No, perquè és un... no sé, per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau palante. És amb una personalitat arrolladora. És un tio que bueno, que s'emporta tot per davant. O sigui, és totalment el contrari a mi.
0: Lo que voldria ser, poder?
1: No.
0: No.
1: No. Si mires biografies d'escriptors i tal... El que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són al contrari d'ell.
0: Ah,
1: vale. I a mi m'ha passat. Però, perquè no s'assembla, ja dic, no s'assembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
0: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història?
1: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc ni ho seré.
0: Ah, no, no es pot dir mai. No es pot dir mai que no.
1: Em fico dins del personatge, no? I, i ja dic, jo me'n feia creus. Diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
0: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que en t'explica només d'entrada.
1: És totalment cert, sí.
0: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes
1: és
0: de dir.
1: És totalment correcte, és tot inventat.
0: I la història
1: i
0: on
1: quan
0: passa?
1: La llegiu, quan, el que pugui llegir-lo, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
0: D'entrada, com que ets d'Esplugues, dir que el trobarem a la llibreria Esplugues.
1: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
0: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel,
1: bé,
0: malvat...
1: A veure, és que mira, i precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etc, etc, té un toc tendre, com si diguéssim, no? I permeteu-me la paraula, és una mica canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40-50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. Però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sí, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
0: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
1: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari en el que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que ultrapassa el que és l'amistat, no?
0: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges o,
1: no.
0: O hi ha referències externes de la societat en què aquell moment s'estava vivint?
1: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre, i jo crec que estan ben dibuixats perquè, ja dic, no volia que s'allargués molt perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir que tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
0: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
1: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos.
0: Amb redactar-lo, començar
1: i acabar, com si diguéssim. Després, hi ha alguna petita correcció, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes, els capítols, posa jornada, està dividit per jornades, i al costat del número hi ha un cercle.
0: Val.
1: Si t'hi fixes,
0: ara buscaré els capítols.
1: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però una amiga em va dir, escolta, doncs deixa'l.
0: Jornada 1.
1: I un cercle al costat.
0: Després, perquè he vist un poema.
1: Sí.
0: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
1: Manuel.
0: I perquè he vist un poema, una carta que posava Marta...
1: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'Índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per un conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant, escriu com un petit conte també, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit, té coses tendres i que dius, com pot ser que sigui un home d'aquesta manera, tan dual, no?
0: El darrer capítol és jornada 23.
1: Sí.
0: Passen 23 dies aquest llibre?
1: No.
0: No?
1: No, en principi ell escriu un cop a la setmana.
0: Ah, per tant, 23 setmanes.
1: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar.
0: No l'expliquis.
1: Que s'allarga una mica més.
0: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
1: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo. Clar, un llibre no, si no estaria explicat en tres pàgines.
0: Vale.
1: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima. Uh-huh. El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere

0: coneixement de la llengua, en definitiva seria això. A partir d'aquí hi ha moltíssima feina posterior
1: de sintetitzar, de...
0: Això ja és aquí hi ha tècnica, o sigui, clar, que primer hi ha el substrat, que és el que necessit, és el fonament, és allò que et motiva a escriure, no? El tema, no? El què. Però a partir d'aquí hi hauria, doncs, tot el que seria el treball de la tècnica, i aquí, doncs, pot entrar la mètrica. Bueno, també hi ha vers lliure, no té per què ser mètrica, però sí, entra la mètrica, entra la rima, i entra, doncs, tota una sèrie de coses que acompanyen en aquest cas aquest gènere literari que és la poesia, per tal que els versos arribin d'una manera fluida i arribin millor a la persona que els ha de rebre, que és, en última instància, bueno, és el lector, és el principal destinatari d'aquests versos, no? Sí que un pot escriure per un mateix versos, i sí, això també es pot fer, però en principi diguem que l'últim, el destinatari dels versos, hauria de ser el lector, perquè fins que aquests versos no arriben en mans d'algú que els pot llegir, els pot fer seus, no acaben de ser del tot versos, no acaben de arribar a la seva compleció, no acaben de, realment no acaben de ser del tot el que haurien de ser, no? És, totes les coses tenen una sèrie d'etapes i de processos, no? Llavors, doncs, bé, això és com una novel·la, no? Clar, es pot quedar amb un calaix, però no arriba a ser realment el que ha d'arribar a ser fins que no es pot publicar i fins que no pot arribar a les mans d'algú, i allò pot realment servir de consol o d'estímul o de companyia per algú, no?
1: La poesia s'ha d'entendre o s'ha de sentir?
0: La poesia s'ha de sentir, no s'ha d'entendre. La poesia fa por, i de vegades la veiem més complexa del que realment és. També és veritat que la poesia no està feta per ser entesa, mai està feta per ser entesa, i moltes vegades ens trobem amb un tipus de versos que poden ser encara molt més difícils d'entendre, com jeroglífics, i això espanta, ens fa tirar enrere, no? Però en realitat la poesia no s'ha d'entendre, no, la poesia s'ha de sentir. La poesia expressa sobretot emocions, sentiments, estats anímics. Llavors, si tu llegeixes uns versos, una poesia, i aquella poesia no et trasbalsa, no et belluga, no et fa canviar la visió, o no et fa sentir un consol o un neguit, o no et fa sentir res, doncs és que aquella poesia potser no l'hauries hagut de llegir en aquest moment, o potser aquella poesia no sintonitza amb tu. Això és com una emissora de ràdio, no? O sigui, és que no tothom que escriu a priori pot sintonitzar amb tu. Per què això? No. De la mateixa manera que estem envoltats de persones amb les quals podem no tenir cap mena de sintonia, i tot allò que aquelles persones poguessin dir, escriure, fer, pot que no ens arribin a nosaltres perquè estan amb una altra sintonia, estan amb una altra freqüència. Llavors, el mateix passa amb la poesia. Si tu llegeixes poesia que no està en la mateixa teva freqüència, és molt possible que no la puguis entendre, però no en aquell moment, que no la puguis entendre mai, perquè per aquest motiu, no? A mi em passa, jo no entenc moltes coses de poesia, no les entenc.
1: De fet, artísticament passa amb moltes facetes, no solament amb la poesia, amb la música, amb l'art, amb la pintura. Ens trobem a vegades que et diuen aquest artista, el que fos, una escriptora, un pintor, a la seva època no va ser reconegut, en canvi ara entenem perfectament el que ens volia transmetre, i deu ser això, les sintonies aquestes vibracions que tenen el seu moment i arriben a qui arriben i les entén qui les entén. Seria una mica això.
0: Exactament. Igual que, com bé dius, doncs, en el camp de la pintura, doncs pots anar a veure una exposició de pintura i pots anar a un museu i pot ser que hi hagin artistes que et commoguin, que vegis un Van Gogh i et deixi

0: totalment impressionat i puguis entendre què hi havia darrere d'aquella persona, no? D'aquella vida, doncs, turmentada. O pot ser que vegis un altre pintor que et deixi completament indiferent i que no pugui, realment no vegis que no t'arriba, no et flueix internament, no et flueix allò, no t'entra per la vista, però tampoc et flueix, no? És així.
1: Set sota la pluja. Podria ser aquesta necessitat que tenim de que la terra se'ns eixuga i ha de ploure, i en la nostra ànima també?
0: Doncs sí, és així. És la set que d'alguna manera patim, no? en aquest món, que està ple de misteris, ple d'incògnites, ple de preguntes a les quals no podem trobar resposta, i que en canvi, doncs, estem al mateix temps sota una pluja de en un món, no?, que està ple de bellesa, no?, que deia abans, no? Sota aquesta pluja de perfecció, de bellesa, aquest món que és exuberant, que té tantíssims recursos i tantes coses belles i tants paisatges magnífics i tants indrets que són indescriptibles, tot això no pot arribar a sadollar aquesta set que tenim, no? Aquesta set, això ens pot consolar, però no podem arribar a sentir-nos satisfets, perquè sempre tenim unes preguntes molt crues, no? Com d'on venim i on anem, no? Que estem en un món que no sabem exactament qui hem vingut a fer, estem en un món en el que hem de patir les pèrdues de persones estimades al llarg de les nostres vides, des de comencem per perdre animalons i després anem perdent altres elements de les nostres vides, persones importants, amics, familiars. Vull dir que tot això ens fa viure en un món on sempre patim d'aquesta set bàsica que no pot ser mai sadollada, no?
1: I d'aquesta set que tampoc ens han explicat com l'hem de saciar. Com si ha de ser un got d'aigua amb un càntic, com ha de venir aquesta, a com hem d'aturar aquesta set o com l'hem d'associar, no? I no ens ho expliquen. Si amb la pluja, si amb el riu, el mar, com hem de...
0: Clar, l'única cosa que podem fer per portar bé, diguem, aquesta vida, per viure, doncs, amb una certa nivell de satisfacció, una serenitat, doncs potser és l'única cosa que ens pot calmar, no?, que realment ens calma, és el fet d'estimar-nos, d'estar a prop, ser solidaris els uns amb els altres i saber-nos a prop els uns dels altres. És el que ens pot, realment és l'eina més poderosa que tenim, no?, l'amor, l'estimar. Sentir-nos estimats i estimar és l'eina més poderosa que tenim per poder combatre, doncs, una mica aquesta set, aquestes mancances, no?, que seran sempre, no? Perquè som animals com qualsevol altre, som primats. El que passa és que som animals conscients, no? I tenim, doncs, consciència del nostre entorn, tenim consciència de la brevetat de la nostra existència i tenim consciència de la mort, i això és el que ens fa realment diferents, no? Diferents en aquest sentit. El fet de tenir consciència també és el que fa que patim, d'altra banda, doncs, patim, doncs, d'aquesta set o d'aquestes mancances, de les pors, de les incerteses, de vegades, doncs, no acceptem tampoc segons quines coses ens hagin de passar a la vida, no? Perdre, doncs, persones importants a les nostres vides en moments prematurs que no hauria tocat, doncs són coses que no les podem viure bé, que són molt difícils d'acceptar, no?
1: I no fa falta que siguin persones molt, molt properes. Amb 25 anys es va morir una companya meva de l'institut, del meu barri, i em va causar gran dolor, perquè tot i que era una persona que no la veia cada dia, però quan em vaig assabentar, doncs et marca molt, no? Perquè ets jove, ell ha perdut la seva vida molt jove, i et fa plantejar moltíssimes coses.
0: Sí.
1: I quan el dolor arriba tan d'hora i ets conscient de que l'amor està allà al teu costat, doncs, ostres, madures una miqueta abans en aquest sentit.
0: Sí, sí.
1: Dolors, quan obrim el llibre, a la primera plana posa "El meu pare". Li has dedicat aquest llibre de poemes al teu pare?
0: Sí, li he dedicat aquest llibre de poemes. Quan estava endreçant aquests poemes i una mica acabant, doncs també ell va morir, va acabar la seva vida. El meu pare, el Ramon Vinyoles, que tenia el botiguer, la droguer del carrer Doctor Riera. Tenien els meus pares una botiga, una drogueria i perfumeria al carrer Doctor Riera, número 8, al principi de tot del carrer Doctor Riera, tocant, diguem, molt a prop ja de la carretera.
1: A dalt a la carretera. Quants poemes hi ha en aquest llibre?
0: A veure, ara m'has preguntat una cosa que no et sé dir.
1: No passa res. No passa res, però suposo que més d'una vintena, eh?
0: Sí, perquè, sí, més.
1: N'hi ha uns quants.
0: Uns 45, potser, una cosa així, sí.
1: Déu-n'hi-do. Digue'ns una miqueta de què parlen aquests poemes, perquè veig la paraula univers, cor nu, temps, passeig al moll... Vagi en paraules, no cal que el poema es digui així, després, límits, la barca, vora un riu... Parles de moltes coses amb aquest llibre, amb aquestes poesies. És el producte també de moltes circumstàncies teves, d'un treball de molts anys, de molt de temps que has anat recopilant?
0: Sí, és així. És fruit d'un treball de molts anys, però els poemes que vaig triar per posar en aquest recull, tots giraven una miqueta al voltant d'això que hem estat parlant, d'aquesta sensació, diguem, de no poder abastar, comprendre tot això que ens envolta, aquesta sensació de no poder acabar d'estar lliures, no?, de les preguntes, d'aquestes preguntes que sempre ens acompanyen, no?, que en el fons, com una remor de fons, sempre ens acompanyen, que és la finitud de la vida, la vulnerabilitat de la nostra existència i entendre una mica el conjunt, no?, de tot. Nosaltres estem en aquest planeta Terra, envoltat de molts altres planetes, en una galàxia, amb moltes altres galàxies, amb un univers que no sabem... En fi, jo tinc pocs coneixements de tot el que seria astrologia, però que és molt, molt complex, no? Ara es parla, doncs, de matèria fosca, es parla de moltes coses que, bé, ja fa temps que se'n parla d'aquestes coses, però que fa que sigui realment tot molt enigmàtic, no? No sabem com... En fi, s'ha parlat molt del Big Bang, de tot això, però no sabem moltes coses, no?
1: No sabem a quina galàxia estem. Si a una microgalàxia o a quin tipus de galàxia estem vivint i estem continguts.
0: Sí, sí.
1: No sé si et ve de gust llegir-nos algun poema que tens aquí, que tenim ara aquí a les mans. Tens temps per anar buscant el poema que et vingui a tu de gust ara, Dolors?
0: Sí, podem llegir un per fer una miqueta, que serveixi una miqueta també com a exemple.
1: Un pessic, fem un
0: pessic.
1: Eh?
0: Mira, llegiré aquest. No en va, plou sobre mullat. Potser ens hagi plogut més fang que no per roses. Què se n'ha fet de les primaveres esplendents i de les crisàlides que tanta bellesa auguraven? El fang, damunt les roses, ha fet una crosta de pols. El desert del desencís ens amenaça de buidor i ens escurça lentament les ales. Però també el desert és un estrany recer de silenci, l'espai on poder comprendre els naufragis i on transformar el dolor en rierols de tendresa i on tornar a creure que tot és possible.
1: Molt maco, gràcies.
0: De res, al contrari.
1: Estic molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres, perquè hi ha persones ja sabem que ningú és imprescindible, no? Però sí que és veritat que hi ha persones que fan la vida quotidiana d'Esplugues que sigui d'una altra manera, eh? Una persona que ha nascut aquí a Esplugues, que ha fet vida a Esplugues, que té aquesta sensibilitat per transmetre. I amb aquestes entrevistes que estic fent a diverses persones aquí d'Esplugues, me n'adono que tenim un pòsit de gent tan fonamental, tan increïble, que no som conscients de les persones que som i que tenim aquí a Esplugues, del que procurem per la cultura i la sensibilitat que tenim a la nostra població, en tots els àmbits, eh? Gent que té cura de la música, de la cultura, del patrimoni, d'Esplugues, aquests escriptors amb els que estic també parlant fa mesos, ara amb tu, cura per la poesia i aquesta sensibilitat. I bé, això també d'alguna manera a mi m'enriqueix com a persona. I aquest és un dels motius pels quals vull que passeu per la ràdio i que estigueu aquí amb tots nosaltres.
2: Doncs gràcies. Jo penso que totes les persones tenim un gra de sorra a dintre per aportar al voltant. El que passa és que de vegades vivim en un entorn, en una societat que no ens facilita aquestes coses, no? I perquè vivim en un món molt deshumanitzat. Els pobles s'han fet molt grans i també doncs, s'han deshumanitzat molt. I moltes vegades potser el que necessitem és que se'ns faci confiança per realment poder, d'alguna manera, treure aquest granet de sorra que portem tots a dintre, a fora, per compartir-lo amb els altres. Perquè jo penso que hi ha persones, totes les persones són molt valuoses i que tothom dins seu, diguem, té alguna cosa que aportar al voltant, als que l'envolten, i que no... En fi, que són coses que a més són personals i que són intransferibles. Tothom té alguna cosa que aportar. Penso que totes les persones són molt valuoses, molt.
1: I parlo de persones, com tu deies abans al principi, que hem de fer les coses amb amor, i totes aquestes persones que passen per aquí, doncs teniu una vàlua en aquest sentit molt important. Per poder publicar aquest llibre, has hagut de tocar moltes portes, editorials, o t'han vingut a buscar tu? Com ha sigut aquest pas a fer la publicació? Com ha sigut? Explica'm, perquè cadascú té una història diferent de com ha arribat la publicació.
2: Doncs, mira, a veure, la publicació... Mira, la vaig enviar en una editorial que... Perdó, un parell d'editorials. Amb una em van dir, no, nosaltres aquest tipus de poesia no la toquem. Potser tocaven un tipus de poesia més d'avantguarda, no? Avantguarda és més de tipus experimental, més moderna, no? Aquest, potser el tipus de poesia que jo faig precisament no està dins d'aquest camp, eh? No és d'avantguarda, no és moderna, no és... podria ser una poesia doncs, en la línia doncs, de les de sempre, diguem, no? Per tant, no és una poesia molt en aquest sentit no és nova, eh? No aporta coses noves pel que fa a la manera de dir i pel que fa a l'estructura. I també vaig tocar la porta d'un altre editorial i em va passar el mateix, em van dir doncs, que tocaven coses més noves, no? més innovadores, més...
1: Bueno, que la freqüència en aquell moment no estava amb ells, eh?
2: No, és que és un tema de freqüència, eh? És un tema... No, és així, és un tema de freqüència. I, a veure, és normal, cada empresa, en aquest cas, doncs, cada editorial, que també ve a ser un tipus d'empresa, doncs opta per un estil en concret i per un tipus de poesia, per exemple, en concret igual que de poesia, doncs d'altres gèneres, no? Llavors, doncs, bé, s'especialitzen i clar, si tu no estàs molt ficat a dins d'aquest món, doncs no, això no ho veus des de fora, que les editorials d'alguna manera s'especialitzen en coses diferents, no? I si tampoc no es trepitgen entre elles, no? I llavors, doncs, finalment, diguem, la tercera, no?, que diuen que és la bona, és la que va a la vençuda, doncs a la tercera va ser arrel d'un sopar, havia anat amb una presentació d'un llibre i en aquesta presentació, a part de l'autor, que és el que m'ha fet el pròleg del llibre que anem de parlar també, si et sembla.
1: Sí, tant del Miquel Lluís Muntaner,
2: que és una persona també d'Esplugues, que té arrels Esplugues. Ell de petit vivia aquí al carrer Quintana, en una caseta, i passava moltes temporades. També vivien, la família tenia un pis a Barcelona, llavors alternaven, però venien a passar molts dies, caps de setmana i temporades a Esplugues, i alternaven entre la vivenda de Barcelona i la d'aquí, una caseta d'aquelles baixes que hi havia al carrer Llunell, molt a prop del mercat, tocant a la Rambla del Carme. Doncs bé, vaig anar precisament a una presentació d'un llibre d'en Miquel Lluís Muntaner i en Vicenç Llorca, que és un altre poeta del nostre país. Dos molt bons poetes, tots dos, Miquel Lluís Muntaner i Vicenç Llorca. I a la presentació hi havia l'editor. I està clar que en Vicenç Llorca i en Miquel Lluís Muntaner estan en la mateixa meva sintonia. Jo en la sintonia d'ells, millor dit, sí. Jo estic molt en la sintonia d'ells, no? I l'editor estava, doncs, en la sintonia també dels dos, clar. I llavors l'editor, que és en Carles Cervelló, de l'editorial Témenos, doncs, em va convidar, jo li vaig comentar, tinc un recull per l'he enviat amb un parell d'editorials i em va dir envia-me'l, i quan li vaig enviar em va dir ja està sí, em va dir això, ja està, sí, aquest llibre està distribuït a totes les llibreries, hi ha una distribuïdora, l'editorial Témenos té una distribuïdora i aquesta distribuïdora reparteix els llibres amb una sèrie de llibreries d'arreu. I a la llibreria Esplugues hi serà. En qualsevol llibreria que es vagi, si no el tenen físicament, perquè la distribuïdora allà no l'ha portat, es demana i en un parell de dies el tenen.
1: No, tenim també a l'Avinguda Isidro Martí l'escriptori, que té material, diguem-ne, escolar, de papereria, però que també té la seva secció de llibreria.
2: Jo el que faré serà portar un exemplar tant a l'escriptori com a la llibreria Esplugues perquè el tinguin allà, perquè la gent, si algú té interès, el pugui fullejar.
1: Molt bé.
2: Jo considero que un llibre, abans de poder-lo, de decidir si t'interessa o no, tenir-lo, comprar-lo, regalar-lo, el que sigui, necessites tenir-lo a les mans, el necessites obrir, el necessites fullejar, necessites saber si pots sintonitzar amb ell. Jo penso que això és molt important. Llavors, doncs, jo faré això, portaré un exemplar a cada una d'aquestes dues, de l'escriptori i de llibreria Esplugues, perquè el tinguin, perquè la gent el pugui fullejar. Si algú ja té interès, doncs ja el demanarà.
1: Quan anem a una llibreria, que estan tots ben parats i ben posats, sigui la prestatgeria o el mostrador, el primer que mirem sempre és la portada del llibre. I en aquest cas tenim una nena, que ja ens diràs qui és. Tenim una nena que està amb els braços estesos, mirant cap al sol, cap al cel, i com que està necessitada d'aquesta pluja que li ha de venir. És la imatge que, o el que a mi em suggereix aquesta imatge, és com jo la visualitzo.
2: Aquesta portada, aquesta fotografia, la vaig fer jo un dia de vacances amb la meva filla i el meu marit, i aquesta nena que apareix, doncs, és la meva filla.
1: Bueno, també podíem pensar que ets tu de fa anys, perquè és una fotografia en blanc i negre, que no és en color, però està molt bé perquè visualitza molt aquesta paraula set en aquesta nena que, amb els braços oberts, està esperant alguna cosa. Pot ser el sol, pot ser la pluja, pot ser una abraçada d'una altra persona.
2: Doncs sí.
1: Abans has comentat que voldries parlar del Miquel Lluís Muntaner. Fes-nos també 5 cèntims del Miquel Lluís.
2: El Miquel Lluís Muntaner, molt, molt amablement, doncs, va accedir a escriure el pròleg d'aquest llibre. És un pròleg excel·lent. Té un títol, aquest pròleg, també. És un petit text que es titula Propietat i misteri de la paraula poètica. Aquí en Miquel Lluís ens explica una mica el que és la poesia, i una mica, a part d'això, del que és la poesia, ens parla una mica del llibre i fa al·lusió a alguns dels versos i, bé, explica una miqueta el perquè d'aquesta set, una miqueta seria el nus, el nucli, el nucli d'aquest poemari, no?
1: I ja per acabar, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o no t'hagi sabut preguntar?
2: Doncs, mira, m'agradaria afegir una cosa. Si algú llegeix el llibre, veurà que en els versos surt molt la paraula aigua, riu, i és que jo treballo en els rius i en els peixos també surten. Llavors, diguem que la meva vida professional l'he dedicat a l'estudi i al coneixement dels peixos d'aigua dolça, dels rius, dels mars, dels de mar no,
1: sí, pràcticament no en sé res. A internet veiem que estàs com a representant de les universitats catalanes al Consell de Pesca Continental.
2: Sí, sí, això és una, bé, és una representació que hi ha a la Generalitat de Catalunya, justament al Consell de Pesca Continental de les universitats, és a dir, volen que s'han esmerçat en que hi hagi persones que formin part del món acadèmic perquè a l'hora de prendre decisions sobre la pesca, quan aniran a pescar, quins peixos aniran a pescar, on aniran a pescar, qui anirà a pescar, doncs totes aquestes coses, si hi ha algun aspecte que pugui doncs ser contraproduent per la conservació dels peixos i dels rius, doncs els entesos en puguem parlar, ho puguem exposar. L'altra cosa és que després ens facin cas i en prenguin, diguem, prenguin nota de les coses que diem. Això és una altra cosa, però estem allà, no? Doncs bé, ho dic perquè per també una mica per enllaçar amb com hem començat aquesta entrevista, doncs jo veig que tot està unit, o sigui, els rius, els peixos, la natura, la set, l'amistat, l'amor, la vida en un poble, tot forma part del mateix, no puc deslligar la meva feina de la poesia de la meva feina, perquè sí que és cert que quan vaig a treballar a agafar mostres en el riu i mesurar l'aigua, doncs veure la contaminació, el que sigui, mesurar peixos i identificar les espècies, tot això és una feina doncs molt metòdica, però també ho és la poesia quan has de començar a endreçar els versos i a comptar síl·labes per poder fer mètrica, no? Però en el fons, quan sóc al riu, doncs faig poesia, i quan faig poesia, doncs també penso en els peixos i penso en els rius, com es podrà veure amb aquests versos, no? Tot està unit.
1: I tot és ciència.
2: I tot és ciència.
1: Per exemple, ara em ve al cap en Joan Margarit de... ara m'equivoco de nom. A Sant Just és arquitecte, el poeta. No és en Joan
2: sí,
1: Joan Margarit. Val, Joan Margarit. Sí, és una professió molt tècnica, sí, molt científica, de molt càlcul numèric també, un gran poeta, una gran sensibilitat, no? I aquí veiem que la ciència i la poesia estan molt unides.
2: Jo crec que sí.
1: I tot aquest món teu de biologia i que està amb el tema de l'aigua et porta també a que els teus poemes parlin molt o tinguin moltes paraules sobre l'aigua, no? El riu, l'aigua,
2: la pluja.
1: Mira, Dolors, ara ja sí que per acabar direm que el darrer poema del teu llibre és Tots som ningú. Així és, no som ningú i ho som tot alhora.
2: Exactament, així és.
1: Així és. Dolors, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres i gràcies també doncs, per la vida tan entregada que teniu per la ràdio.
1: I per donar-vos veu a aquestes persones que sou essencials a la nostra vida i a la nostra cultura, que feu poble, que feu cultura. I esperem tenir-te més endavant en altres ocasions, encara que no sigui per parlar d'un altre llibre, però sí per parlar de poesia o de l'essència de la vida i d'aquesta set que tenim també a l'ànima.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Dolors.
2: Una abraçada.
1: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur
2: que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
4: Hola, molt bones.
2: Explica'ns què és l'Endoi.
4: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
2: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
4: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà...
2: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
4: Sí, de fet, sempre estem oberts, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
2: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
4: Sí, és així. Tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
2: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
4: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, l'únic requeriment que
2: demaneu
4: és que es facin socis de l'Avenç. Nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç. I a partir d'aquí entres a formar part del grup, no?
2: I s'ha de tenir algun nivell? O si, per exemple, dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Podrien haver-hi diversos perfils, no? Mm-hmm. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
4: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent
2: acaba sent professional
4: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
2: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
4: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí, i que, bueno, va estar poc, però com
5: però que ara,
4: que ara està,
5: és un doncs, nom.
4: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
5: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera, a vegades, doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap, ja, no sempre és aquesta vessant professional el ser d'un grup de teatre.
4: No, de fet, la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys en doll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
5: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre, doncs, millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre et pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
4: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
5: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
4: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per el que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
5: L'energia que et pot transmetre als companys.
4: Sí, sí, és
5: ajuda.
4: Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
5: ajuda els altres.
4: I això els acompanya, no? I bueno, i això és d'agrair, no?
5: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
4: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Andoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Andoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
1: de grups,
4: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser sis, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Andoll i ja porto, pues, forces anys.
5: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Andoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
4: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
5: però que li agrada el món del
4: però
5: teatre.
4: Que li agrada el món del teatre.
5: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
4: sí,
5: que hi ha,
4: sí,
5: molta...
4: Hi ha molts.
5: Moltes tecles a tocar.
4: Sí, sí.
5: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
4: Sí.
5: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
4: Sí.
5: I que, bueno, que ens estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
4: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Andoll o sigui de fora, i, bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
5: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
6: Esteu escoltant Esplugues FM.
7: Coplejant.
8: Som a tot el país.
7: Coplejant.cat.
8: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
7: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
8: I a la teva ràdio.
9: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
7: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Joana Eivissa Yu, nascuda a Cuba, en concret a Guantánamo. Hola, Joana, benvinguda al Xerrem d'arreu.
3: Hola, gràcies, moltes gràcies, Assumpta. És un plaer.
2: Ja. Tu vas néixer a Guantánamo i aquí coneixem aquesta ciutat per la presència de la base nord-americana. Es fa present pels seus habitants o la base és un capítol a part?
3: No, és un capítol a part. No, ja. No, els habitants, si hi ha dues zones,
2: sí,
3: que hi ha, Guantánamo és gran, és una un cantó, una província gran,
2: sí,
3: de una part i és la part de la base naval,
2: sí,
3: i de l'altra és la població d'una zona que es diu Caimanera, que abans era una zona de pescadors i gent normal, però després s'ha convertit en una zona militar,
2: yeah,
3: per la part cubana, perquè és una part de protecció del territori nacional.
2: Ah, yeah. Oh. I els presos que porten els americans a Guantánamo ho fan ells per la via naval o l'aviació,
3: sí,
2: i van directament a la base i ja està.
3: Sí, ja està. No tenen ninguna relació amb la població cubana. No.
2: I deu estar molt protegit també per l'exèrcit cubà.
3: I tant. Mm-hmm. És una zona d'alta seguretat.
2: Ja m'imagino.
3: Sí.
2: Mm-hmm. I tu què destacaries del teu lloc d'origen de Guantánamo?
3: Mira, és una ciutat bonica, és una ciutat de gent bona, gent senzilla. Jo encara em recordo quan era petita que anàvem a casa dels meus avis.
2: Sí.
3: Meus avis no vivien a la ciutat, vivien fora, en una masia molt bonica, verda, bueno, coses maques, però gent molt, molt humilde, normal, tranquil·la. Hi ha una barreja de gent immigrant també, de Jamaica, de les illes del Caribe, i també de catalans.
2: Ah, mira.
3: Perquè hi ha molts apellits, molts cognoms,
2: sí,
3: en aquesta zona, que són d'origen català.
2: Fixa't.
3: Sí, per exemple, la meva àvia, per part del meu pare, el seu cognom principal era Barceló.
2: Fixa't.
3: Era, sí, Barceló, sí. Però hi ha Castelnou, hi ha Bagué, hi ha Roig.
2: Sí. Sí, aquí es parla dels indians, no? Que són catalans,
3: sí,
2: que van anar a Cuba.
3: A Cuba en general, però a mi me da plaer quan parlo amb gent aquí i digo, no, però el primer lloc al que van anar catalans i van posar o van deixar la seva impronta,
2: sí,
3: va ser a Guantánamo.
2: Fixa't.
3: Perquè la ciutat està dissenyada havia dissenyat Cerdà,
2: sí,
3: la ciutat de Barcelona.
2: Fixa't.
3: És quadriculada, mateix, és, no te perdis, no?
2: Deu ser fàcil orientar-se.
3: Agafes un sol carrer i vas, sí, de cap a... Nosaltres, encara que te deia del català, a Cuba quan jugues el dominó,
2: sí,
3: en especial a Guantánamo,
2: sí,
3: nosaltres parlem de capicua, és a capicua.
2: Capicua,
3: és una expressió
2: catalana,
3: sí, completa, i que nosaltres utilitzem normalment.
2: Que curiós, eh? Uh-huh. I la teva vida allà com era?
3: Bueno, jo vaig néixer a Guantánamo, però després, quan comencé a estudiar la secundària, l'universitària, el preuniversitari, tot això, l'institut, tot això, me va desplaçar a l'Havana. I ja va viure a l'Havana molt més temps del que havia viscut a Guantánamo.
4: I et vas desplaçar sola o amb la família?
3: En aquella època, sí, part de la família del meu pare vivia allà a l'Havana, jo em vaig desplaçar a viure amb ells i em viure en una escola, decía una beca.
4: Ah,
3: no tenia una beca i per això no, però
4: i teníeu residència pels estudiants?
3: Sí, residència i tot el menjar, tot.
4: En l'època que tu vas estudiar, l'educació cubana tenia molt de prestigi. I tu tant. Ho corrobores?
3: I tant, sí. Molt de prestigi i arribava a tothom.
4: Ja
3: arribava, bueno, encara arriba a tothom, és
4: sí,
3: veritat.
4: Sí.
3: No sé si de la mateixa qualitat que quan jo estudiava, però sí que sí, arriba a tothom i era molt, molt bona. Sí.
4: Tu vas estudiar traducció i interpretació?
3: Sí, jo vaig estudiar traducció i interpretació d'àrab i anglès. Després me van enviar a Algèria.
4: Sí.
3: Primer, per fer com una espècie de, com dius aquí, màster,
4: sí,
3: a Algèria, i després vas anar a l'Egipte.
4: A Egipte.
3: També, sí, per estudiar. Ja després torné a Cuba i ja vaig iniciar la meva vida laboral, extensar-li vida laboral, sí.
4: Tu ets filla de la revolució cubana, no?
3: Sí,
4: que vas néixer a finals
3: completament,
4: dels 50.
3: Completament.
4: Te'n sents orgullosa?
3: Sí, jo sí. Jo em sento orgullosa perquè a vegades la gent pensa, no?, que hi ha errors que cometen els polítics,
4: sí,
3: a vegades errors intencionats, i el altra vegada em sembla que és com si volessin agafar o abarcar tant,
4: sí,
3: que els braços no lleguen, no arriba.
4: Sí.
3: I això és el que em sembla que va passar a Cuba.
4: Tu vas començar la teva vida laboral allà a Cuba i
3: sí,
4: vas treballar per les Nacions Unides,
3: sí,
4: i vas viure en molts països diferents.
3: Sí.
4: Et devies sentir privilegiada perquè no era fàcil sortir del país, oi?
3: Bueno, molt privilegiada, perquè
4: clar,
3: el meu pare era una gent senzilla, un treballador, un obrer normal, i la meva mare també. Érem molt humils, no érem de família rica ni res, però sí, jo he sigut privilegiada perquè el fet d'haver estudiat àrab em va obrir moltes oportunitats.
4: Clar.
3: I portes.
4: Clar.
3: Moltes.
4: Clar. Quants germans éreu vosaltres?
3: Nosaltres érem 8.
4: Ja.
3: Érem 8.
4: I tots vau estudiar?
3: Tots, sí. Sí. Hem estudiat fins a la universitat. Tots tenim títols universitaris i sí.
4: I el teu pare en què treballava?
3: El meu pare era fuster.
4: Mira que...
3: El meu pare era fuster. I primer fue fuster, després va treballar en part com a administratiu, però gent senzilla, no?
4: Sí. I la mare també treballava.
3: I la mare també treballava, però també coses administratives, no sense cap, no sé, resonància, no. Era, havia que guanyar-se la vida i se guanyava la vida. Perquè érem molts fills, també.
4: Clar.
3: No, família numerosa.
4: Sí. El que passa és que teníeu molts serveis gratuïts, no?
3: Això va ajudar molt.
4: Clar.
3: Va ajudar molt.
4: Sobretot l'educació i la sanitat. No?
3: Jo agraeixo a la Revolució Cubana això, perquè no hauria sigut fàcil

0: Trabajar como traductora escrita, pero que como parlaba árabe y inglés, son dos de las dos lenguas oficiales en las Naciones Unidas. Y eso me va a ayudar mucho, sí.
1: Y la experiencia.
0: Sí, tanto y tanto.
1: ¿Y los países donde vas a vivir? ¿Eran todos de lengua árabe?
0: Sí, yo visco principalmente a países de lengua árabe porque, bueno, es que era la misma profesión, la misma feina, pero también va a ganar Nova Viura, pero va a visitar muchos países, la India, Corea, Brasil, muchas vagadas. Sí, sí, tengo muchas experiencias de viajar, sí.
1: También vas dir això, que havies viscut al Yemen, a l'Iraq, a Síria, sí. A Nigèria, això.
0: No, a Algèria.
1: Algèria.
0: I a Corea del Nord. Sí, a Corea del Nord, a la Índia, a los Emirats, tots los Emirats Àrabs, a Kuwait, a Qatar, sí.
1: I trobaves molta diferència entre els països que estaven a l'òrbita de la Unió Soviètica i els que no?
0: Parlant de què? Sobre...
1: No, de l'organització del país, del repartiment de la riquesa, per exemple, si uns països eren més igualitaris que altres o es respectaven més els drets humans, bueno, o les llibertats.
0: Tu has viatjat molt, no? I coneixes que quan tu arribes a qualsevol lloc, tu vas... molt més per la cultura, sí. per conèixer com la gent viu allí, sí. Que parlar de política.
1: Clar.
0: I quan anava treballant, el treball és diferent. El traductor o l'intèrpret tiene a la base d'abast molta informació.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: molta
1: sí.
0: Informació, però no pot jutjar a res.
1: Clar.
0: No, perquè és la professió, és tu treball.
1: Però tu tens l'avantatge, diguéssim, que no hi anaves com a turista, sinó que podies viure com la gent d'allà,
0: sí.
1: No?
0: Sí. Sí, sí, quan estudiava era una más.
1: Clar.
0: Era una más, que no, jo recordo quan anava a Algèria. Anava a Algèria perquè estudiava allí i, bueno, va estudiar, però t'anaves a la Casba per comprar perquè era molt més barat.
1: Clar.
0: I això no és comú, el que va de turista no va a la Casba, sinó és que algú d'allí lo invita, lo porta, no?
1: Jo
0: anava a la meva companya, normal, no? Normal, és part de l'experiència de vida.
1: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Si ara haguessis de resumir la teva experiència en tots aquests països, què te n'emportes de positiu i què tenen en comú?
1: Mira, en comú tota la majoria d'aquests països tenen la seva cultura, la seva religió, la seva manera de viure la vida és completament diferent a l'Occident, no?
0: Sí.
1: Cadascú té la seva pròpia o el seu propi dialecte, però es comuniquen en una llengua comú, que és l'àrabe clàssic.
0: Sí, sí, no?
1: Sí. I això fa que bueno, tenen l'islam com a religió i tot les uneix. No? Sigui quien sigui, però les uneix.
0: Sí.
1: I vas aprendre molt d'aquesta cultura, perquè no és el mateix quan estudies a la universitat o a l'escola a quan vas a un sitio, a un lloc,
0: sí.
1: I aprendre amb dones, amb amics, amb famílies, com jo anava a cases d'ells i m'invitava i comia i feia ramadam.
0: També, sí. Tot i que tu no fossis musulmana.
1: No, però això de que quan menja molt.
0: Clar.
1: I si tu no fas el dejun amb ell, després no podràs menjar.
0: Clar. En la teva joventut a Cuba, la religió no devia ser present, no?
1: No. No. Mai, no. Res de res. Era la catòlica, però això no, era... Más bé era com negatiu.
0: Sí, sí,
1: no? Era
0: sí,
1: negada sí, sí. I repudiada i no, xocava que tu diguessis que tu creies en Déu, tot això.
0: Clar.
1: Era que molt diferent.
0: Se't devia obrir molt la ment, no?
1: Sí, bueno, és diferent, és diferent. Quan viatges vas o hauries d'ir sempre amb la ment molt oberta.
0: Clar.
1: Perquè entre filtres, què és això que te motiva, què és això que aprenes, què és això que no coneixies, què és això que pot ser que algú te va dir però no et convencia, i ara quan tu vius aquesta experiència és com a experiència de vida, no? I ja l'emportes amb tu per el resta de tu vida.
0: I tant, i tant.
1: No?
0: I tant. I són experiències molt úniques.
1: Úniques i boniques.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, que recordaràs sempre.
0: I recordes alguna cosa que fos molt diferent, diguéssim, entre un país i un altre? Que et contrastés?
1: Mira, és conegut. No, els països del Golfo,
0: sí.
1: Allí hi ha un benestar súper.
0: Sí, sí, sí.
1: La gent que viu allí, que va néixer allí, viu molt bé, molt bé. En canvi, quan vas al nord d'Àfrica no és el mateix. Quan vas a l'Iraq no és el mateix. Hi ha moltes diferències, no? Malauradament, però és així.
0: Sí, sí, sí.
1: Encara avui. Hi ha molta diferència social, d'accés a l'educació, de moltes coses. Sí, però bueno, això és el món en què vivim.
0: I no et vas quedar a viure en cap d'aquests països i en canvi ja fa quants anys que vius a Barcelona?
1: Quasi 20 anys, 18 i escaig. 18 i escaig, sí, em sembla. Però sí, és que Barcelona és diferent, no?
0: Yeah.
1: Per mi Barcelona és la meva ciutat d'acollida, Catalunya és la meva segona pàtria. I jo he sigut acollida molt bé aquí.
0: Sí,
1: jo
0: sí,
1: me
0: sí.
1: Sento molt bé, jo aquí he treballat, he conegut molta gent, viu en família catalana. Sí, és que a tot arreu m'encanta Barcelona, m'agrada molt passejar per Barcelona i sortir fora de Poblet, de Catalunya, que vas, visita, aprenes coses diferents, seu allà al bar del poble, que tothom un dissabte a la tarda va tomar el vermut o fer el vermut, tot això, i a mi m'encanta, m'agrada molt, m'agrada molt, molt.
0: On us veu conèixer amb el teu marit?
1: Aquí, con amics, sí, perquè jo treballava amb el seu tiet.
0: O sigui, tu vas venir aquí abans de conèixer-la amb ell.
1: Sí.
0: Jo em pensava que havies vingut aquí perquè l'havies conegut amb ell.
1: No.
0: I per què vas venir tu aquí, doncs?
1: A treballar en una immobiliària.
0: Sí.
1: Que tenia el seu tiet.
0: Sí.
1: I, bueno, va arribar la crisi de 2007-2008.
0: Sí. I el sector immobiliari va ser fatal.
1: I jo em vaig quedar sense feina.
0: Clar, clar.
1: Sense
0: Però
1: feina.
0: I per què vas decidir deixar la teva feina a les Nacions Unides per venir cap aquí?
1: No deixar. Tu quan vas a les Nacions Unides tu tens un contracte, no?
0: Sí.
1: I si jo havia tingut un contracte i hauria de presentar-me a nou examen retornant a Cuba.
0: Ah, ja.
1: I quan vas retornar a Cuba, per raons de treball, de feina, diuen, no va poder sortir, una altra vegada, tornar a Nacions Unides.
0: Ah, ja.
1: Per raons de feina, perquè com que parlava àrab, era molt, molt poquet, i no me van deixar tornar.
0: I llavors per què vas decidir venir a Barcelona, precisament?
1: Bueno, perquè vaig ser gent que coneixia, no? Tenia amics aquí. Tenia amics aquí i, bueno, els amics me van demanar. Jo treballava amb un ambaixador àrab i va tenir un amic i des d'aquest amic em va presentar i tot això, i jo va decidir, bueno, ara que pot sortir, pues m'aniré a Barcelona, perquè abans jo havia vingut a Madrid moltes vegades en trànsit, no? Cap al país dels àrabs, però Barcelona no coneixia. Però des del primer moment que va arribar aquí, Barcelona me va acollir com una més. I així m'he sentit, Sí.
0: Vas aprendre català de seguida?
1: Poquet a poquet. Perquè, poc a poc. I encara avui jo a vegades quan surto amb amics i sou catalans, bueno, intento que parlem tots en català, perquè bueno, jo, el castellà és la meva llengua materna, però a mi m'agrada parlar en català.
0: Però pel teu aspecte físic no se't deu dirigir la gent en català, no?
1: No, ni tant. Ni en castellà tampoc.
0: Ah, no? Per què et parlen?
1: Em parlen en anglès.
0: Sembles una americana.
1: Una americana, per sempre. Ja, sí, soc alta, soc negra, i tothom pensa que no, aquesta ha de ser sí o sí gringa. Aquesta ha de ser gringa.
0: I
1: jo, bueno, no... Me da igual, no?
0: Clar.
1: A vegades diu no, però una altra vegada sí. I es queda com... què he fet?
0: Mira que el Roger, el tècnic, ens avisa que s'acaba el temps del programa.
1: Bueno.
0: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevister.
1: Gràcies a tu.
0: Per tenir una visió tan positiva de la vida, perquè t'agradi tant Barcelona,
1: sí.
0: I per tot el que ens has volgut explicar, que tens una vida molt rica, eh? I portes moltes experiències a l'Espanya.
1: Gràcies a tu per haver-me invitat, no? per permitir-me. Adéu a tothom i gràcies, moltes gràcies, i gràcies a Roser també,
0: que ens ha posat en contacte.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de Reu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem de Reu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut de Reu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem de Reu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut de Reu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i tenim amb nosaltres l'Antonio Agustín Rodríguez Rodríguez, Rodríguez al quadrado.
1: Exacte, exacte.
0: Però a ell li agrada que li diguin d'una altra manera, no?
1: Sí, sí. A les xarxes socials soc conegut com Antoni Orwes Fortuny. Així que...
0: Sí, lo de Rodríguez Rodríguez ho deixem per un altre dia.
1: Ui.
0: Ho deixem enrere. D'on ets originari, tu?
1: Jo vaig néixer a Linares, província de Jaén. Mm-hmm. I això és curiós perquè m'ha sorprès en esperar aquí... Per parlar amb tu i amb tota l'audiència, vaig seure al costat d'una olivera. L'olivera és l'arbre típic de la província de Jaén, i jo dic a cop calent he dit: això ha de significar alguna cosa.
0: Saps que les oliveres són
1: arbres
0: molt macos?
1: Sí.
0: Va, molt bé. I com és que un de Linares, Jaén, va venir a caure aquest...
1: Ui, la història és de ben llarga, és de ben llarga. Bé, al començament, doncs, vivia al meu poble, a Linares, així... Allà vaig estudiar... el col·legi, el batxillerat, tot allò. I després, anant els anys, en córrer el temps, ma germana va venir a Barcelona a viure, i bé, jo vaig venir a visitar-la dos Nadals consecutius, el 93 i el 94, i bé, em vaig romandre enamorat de Barcelona. Dels millors moments que jo vaig tindre a vida meva van ser aquells que vaig passar aquí en aquells moments, i bé, espero de passar-ne molt més.
0: I què te va enamorar de Barcelona?
1: Bé, també és cert que l'entorn d'aleshores, no hem d'oblidar que eren acabades les Olimpiades, no? El 92, i l'any vinent, el 93, jo vaig venir aquí, i bé, fins i tot amb una grip. Sí. Ara, hores d'ara, és una cosa ben perillosa, però aleshores, fins i tot amb això, ho vaig passar de ben bé, molt, molt divertit, amb el meu cunyat, que és no és tampoc un de barceloní, però de canadenc, del Quebec, que també se n'anà per la independència del Canadà.
0: Quin temps fa que vius aquí a Catalunya, ara, així, de manera fixa?
1: Gairebé dos mesos. Dos mesos, és a dir, de ben poc.
0: Sí, ets nouvingut.
1: nouvingut. Sí, i... tècnicament, nouvingut.
0: M'has dit abans, fora d'antena, que sí. Ets filòleg.
1: Sí, exacte.
0: De quines llengües o de quina especialitat?
1: Filologia clàssica, és a dir, llatí i grec. I això... d'una banda, com a filòleg, ja et permet d'enfrontar l'estudi d'una llengua. Una llengua, i més encara si és una de derivada del llatí, com, com és el català. I d'altra banda, com que és de filologia clàssica i en ser una llengua derivada del llatí, és molt més fàcil pel vocabulari, tot i que hi ha paraules de ben punyeteres, eh?
0: Que tu quin temps fa, diríem, que vas començar l'aprenentatge del català?
1: D'ençà que vaig anar per feina, 3 mesos abans de venir aquí, més els gairebé 2 mesos que...
0: O sigui, fa 5 mesos.
1: Gairebé 5 mesos, exacte.
0: Perfectament.
1: Sí. No és ni tan sols una feina, és un treball dia rere dia, estudiant paraules, vocabulari és fonamental.
0: Clar.
1: I també, a més, l'estudi d'expressions, de frases fetes, de dites, que enriqueixen la teva parla.
0: O sigui, tu tens facilitat pels idiomes.
1: Sí, cal molt de temps, el que no hi ha, però sí. Sí, la facilitat que dona potser també el tenir la capacitat d'imitar. L'imitació és quan tu aprens, quan tu escoltes alguna mena de pronunciació i intentes d'agafar-la i tot allò. És molt important el fet d'imitar i...
0: Com... De prendre un poc d'oïda, no?
1: Sí. Com si fos justament un nen. Com si fos un nen, un de nen. Sí.
0: Quins idiomes parles?
1: Bé, a més del català, una mica d'anglès, una mica de francès... I bé, també vaig doblar una mica de camí amb el rus.
0: Ui.
1: Era una cosa...
0: No ve del llatí, eh?
1: No, però també és una llengua d'indoeuropea. Així que...
0: És que sí.
1: No, però el rus té... Té moltes paraules que em provenen del francès. Així que també, per exemple, jornal. Jornal no és un diari, és una revista en rus. Uh-huh. En francès sí. Tampoc. En francès un jornal,
0: sí.
1: És un periòdic, un diari.
0: I bueno, jo és que sé que hi ha aquest costum de que el llatí i el grec són molt avorrits, no?
1: No. És com qualsevol cosa. si t'agraden les llengües, t'agrada qualsevol llengua. Des del llatí, del grec, del rus, del xinès, fins i tot també vaig tocar una mica el xinès, i és no té gaire gramàtica.
0: Sí.
1: És molt més en aquest sentit és molt més de fàcil que qualsevol llengua derivada del llatí o que l'hongarès o que el rus o que o que el txec o...
0: una llengua eslava, diríem.
1: Exacte, vale. Exacte.
0: Bueno, ara deixarem una mica la lingüística i tornem a la geografia.
1: Exacte, bé, bé.
0: Aviam, quines semblances diries que, si és que n'hi ha, entre Catalunya i d'allà on provens tu, de Jaén, de Linares? Hi ha semblances, si no?
1: Les semblances són més aviat per la banda que aquí hi ha molta gent que en prové de la resta de la península.
0: Sí.
1: És clar.
0: És una evidència.
1: És clar. Sí, sí. En aquest sentit, et trobes massa coses de les que on vulgués, de vegades, massa ressemblances amb aquí, amb Andalusia, amb Extremadura, amb Castella i tot allò. Però jo sóc aquí per viure com a català, és clar, i per viure el genuí del català, i és per això que jo vaig fer camí en prou antelació per ser preparat, estar de ben preparat i tenir una mica de solta en ser aquí.

0: El Freddie Mercury, nada más y nada menos.
1: Sí, senyora, sí, senyora.
0: I per què has triat aquesta cançó?
1: Perquè Queen és una de les meves debilitats, junt com d'altres figures del rock i del rock pop i de, sobretot, a més del Britpop. David Bowie, Rolling Stones, en fi, els clàssics.
0: Sí, els clàssics de sempre.
1: Com que un és de filòleg clàssic, pues, doncs clàssics.
0: Millor que això del reggaeton i totes aquestes coses.
1: Exacte, exacte, exacte.
0: Bueno, parlant de música, t'agrada la música catalana, música en català, les cançons en català?
1: Sí. Ja n'he escoltat, ja de petitó, ja escoltava, per exemple, Maria del Mar Bonet, una grandíssima, i com no, en Lluís Llach.
0: En Lluís Llach, sí. També has d'escoltar un de la meva terra, el Tomeu Penya. L'has d'escoltar, també és molt... No, sense, t'ho dic seriosament, és també de la mateixa terra que la Maria del Mar Bonet, que també és de Mallorca.
1: Sí.
0: Catalunya està per tu una terra d'acollida?
1: Bé, de moment, bé, vaig estar, fins al cap d'aquest mes, seré al centre, però d'una banda per la qüestió de la Covid i de llonces, i d'altra banda per la qüestió de que em va sortir una coseta de més econòmica. doncs vaig decidir finalment d'anar-me'n una mica més allunyat del centre, del centre del moll de l'os de Barcelona, sí. A Sant Antoni.
0: No, però jo em refereixo si la gent ha estat acollidora amb tu.
1: Ah, sí. Sí. Sí, la gent d'aquí, la gent catalana, sense cap ni mica de dubte, per descomptat.
0: I tu ja me dius que en 2 mesos que vius aquí ja et sents català.
1: Sí, home.
0: I això, com és això? Explica.
1: Bé, on se solta i no és lògic que quan vas a un lloc on no potser has estat, però només de visita.
0: De pas, diríem.
1: Exacte. Mm-hmm. Però quan ja estàs aquí, quan ja vius aquí i tens tots els teus somnis, els teus projectes, els teus objectius posats aquí, això burxa un fotimer.
0: Perquè tu a què et dediques ara?
1: Jo ara estic aturat, així que empreses, feu-me un bon contracte, si us plau. Bé, la meva darrera feina va ser com a peixater. Jo n'he tingut de feines una pila. Com de peixater, com de professor de secundària, per descomptat, però també de vigilant de caseta de la Feria d'Abril de Sevilla.
0: Violé.
1: I quan jo vivia allà, 23 anys. 23 anys, mare meva. Com a venedor de llibres,
0: sí, que
1: etcètera, etcètera.
0: Que si hem de fer un currículum teu, estarem 30 fals.
1: Sí.
0: Més o menys.
1: Sí, sí, sí, pel cap baix.
0: Bueno, està molt bé perquè ha fet un poc de tot, sempre te dona més aprenentatge de les coses.
1: Exacte.
0: No?
1: I és una idea, una cosa que jo sempre vaig tenir de ben endinsada. Mm-hmm. Endinsada de no facis només una cosa, perquè ningú no sap quantes anades i tornades dona la vida, cal ser de ben preparats.
0: I per cert, m'ha dit que també ets mig escriptor del tot.
1: Sí, escriptor, sí, sí, sí, un, sí, de, sí. Un de poeta, sí. Quan vaig escriure els meus primers versos als 6 anys. Mm-hmm. I bé, tota la meva producció és en castellà, però espero que en agafar un bon nivell d'escriure com més aviat millor també en català.
0: No, la veritat és que és sorprenent que en 5 mesos parlis català també.
1: Sí, sí, i fins i tot algunes paraules de mallorquines.
0: Ah, això és important, no?
1: Això seria...
0: Això després tindrem un debat, tu i jo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè hi ha a Twitter, és
0: Sant Twitter.
1: El santuari, el nostre santuari. Sí. hi ha persones que fan una gran feina de difusió dia rere dia del català, del bon català. Cal citar el primer de tots, el senyor, el mestre Virgili Rovira.
0: Sí, sí, sí.
1: El paladí del bon català.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No, però fa un treball extraordinari. I també cal citar en Xisco Brauni. I d'aquí que jo n'he après moltes paraules en mallorquí.
0: En mallorquí. A tu, molta gent a Twitter, és que és una pregunta una mica...
1: Sí.
0: Estava molta gent a Twitter, li molesta que el corregeixin.
1: Sí, sí, sí.
0: A tu te molesta?
1: No. No, no, no.
0: Si és amb educació i si està bé.
1: Esclar, però jo... agradeixo un munt que em corrigeixen, perquè jo vull parlar un bon català. Uh-huh. I el millor possible, esclar. Uh-huh. Esclar. Que ho fan d'aquella manera, sense una mica de malla de mala llet.
0: Sí, sí.
1: Doncs allò és el seu problema.
0: Sí. A veure, sempre hi ha les xarxes socials, hi ha de tot, i sempre hi ha gent mal educada, i també si se dirigeixen a tu amb mala educació, si te diuen imbècil, has de corregir això. No, home, imbècil és tu, que m'estàs dient imbècil de mi.
1: Exacte.
0: Però vull dir que està bé que te corregeixin o que te diguin una cosa que no està bé, amb respecte,
1: si
0: i amb
1: no
0: educació.
1: Saps, si no estàs dient de bé en bé una coseta, esclar, el lògic és que et corregeixin.
0: Mm-hmm. Val, doncs moltíssimes gràcies, ja hem acabat. Moltíssimes
1: favor,
0: gràcies per venir.
1: Per favor, moltíssimes gràcies a tu i agraït i amb molt de gust.
0: Doncs nosaltres la setmana que ve seguirem xerrant d'arreu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
10: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
11: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i

0: Són les 3 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Cuplejant.
3: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
9: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar Leandro Freire, que viu a São Paulo, al Brasil, és a dir, que no viu a Catalunya, però tot i que no ha estat mai a Catalunya, parla català. I com us podeu imaginar, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma digital. Hola, Leandro, com estàs?
10: Hola, Assumpta. Moltes gràcies per la invitació i crec que tenim una bona xerrada.
9: I tant, segur, perquè ets com un fenomen molt interessant, no? Perquè això, el fet aquest de que visquis tan lluny i t'hagis interessat pel català, doncs per nosaltres és molt sorprenent, no? I això, doncs, és sorprenent que dominis la llengua catalana sense haver estat mai a Catalunya. Ens vols explicar com és això?
10: Ah, sí. Jo tinc tota una carrera en l'àrea editorial i també tota la meva formació acadèmica és de les lletres. I crec que el punt inicial del meu interès per el català és perquè jo sóc traductor per la Justícia Federal del Brasil i la meva feina és feta en moltes llengües. I ara jo treballo en l'anglès, el castellà, el francès i l'italià. I la justícia també demana serveis en català i estic estudiant per fer aquesta feina.
9: Doncs és curiós perquè a Espanya, per exemple, el català a nivell de la justícia és com prescindible, no? que moltes vegades doncs, bueno, tots els textos judicials van en espanyol i ja es considera que com que tots el parlem, que tots som bilingües, doncs que ja ho entendrem. I em meravella que al Brasil es demani traduir textos el català. I tu què has fet per aprendre català?
10: Sí, sí. Em sembla molt interessant el tema dels microestats europeus i estic particularment interessat en el cas d'Andorra, de Mònaco i de San Marino. Mm-hmm. I crec que Andorra és com una cirera al pastís del català, perquè és l'únic país del món que té el català com la llengua oficial. I crec que és un país petit, però crec que és un personatge clau en la difusió del català.
9: I tant, a nosaltres ens agradaria que entressin a la Comunitat Econòmica Europea, perquè així el català seria llengua oficial.
10: Sí, sí.
9: Seria una manera, mira.
10: Sí, és un punt d'entrada.
9: Sí, jo crec que per mantenir una llengua és necessari comunicar-te en aquesta llengua. I què fas tu per mantenir la llengua catalana?
10: De fet, en el meu primer contacte amb el català, el meu interès era trobar un professor particular, però després que m'ha donat que és difícil de trobar un professor de català al Brasil, vaig cercar institucions que ofereixen classes en grup, grups de conversa o serveis de voluntariat lingüístic de català. E avui jo tinc relació amb sis institucions així, que són l'Institut Ramon Llull, la coordinadora d'associacions de la llengua catalana, la CAU,
9: sí.
10: El Consorci per la Normalització Lingüística, que té el voluntariat lingüístic, i també el Centre d'Autoaprenentatge de Català a Andorra, que ofereix un curs. E hi ha també un centre de serveis lingüístics a Mallorca, que es diu Paraula, que té un voluntariat lingüístic molt interessant, perquè és difícil de trobar persones que parlen mallorquí. I també ara estic participant en l'Associació Cultural Catalunya, que és l'únic casal català a Brasil. E és a prop de casa meva, a São Paulo.
9: Ah, mira.
10: Sí.
9: I com és la teva vida a São Paulo? Què ens recomanaries de la teva ciutat?
10: Ah, São Paulo és una metrópole global que té 13 milions d'habitants. E a diferença del que passa a Rio, não é uma cidade turística, é um lugar que as pessoas migram para trobar feina, e há muitas oportunidades de estudos também. É o centro econômico mais importante do Brasil, e creio que é importante que a gente tenha esta ideia ao cap quando pensa de São Paulo, que não é o Brasil não é um país de festa, é um país em desenvolvimento e tem muitas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Uhum. E pelas pessoas que lhes agrada passear, temos uma xarxa de parques públicos muito ampla e o mais famoso é o Parque de Ibirapuera. É como um Central Park a Brasil.
9: Més difícil imaginar-me una ciutat amb 13 milions d'habitants. A Barcelona som quasi 2 milions i ja em sembla que és gran. Imagina't, deu ser immens São Paulo, no?
10: Sí, sí, hi ha gent de tot l'arreu del món.
9: Ja. I quina ha sigut la teva trajectòria acadèmica i laboral?
10: Sí, jo tinc una carrera a l'àrea editorial. I he estat treballant com a editor de còpies originals i traductor autònom fa 14 anys. E anteriormente, vai trabalhar grandes editoriais brasileiros que publicam livros acadêmicos sobre ciências biomédicas e estudos jurídicos.
9: Yeah.
10: E esta feina me vai preparar para aprendre les llengües, perquè crec que hi ha, per exemple, jo avui jo tinc relacions amb entitats governamentals i també universitats que publiquen coses molt importants i és imprescindible que el traductor estigui totalment preparat per fer la feina bé, perquè són coses que la gent necessita que es faci bé.
9: Clar. Home, sí, s'hi juguen molt, no? Deu ser una feina molt en solitari, o no?
10: Sí, però com m'agrada la lectura, estic encantat de tenir l'oportunitat de trobar temps per llegir i per desenvolupar les meves habilitats lingüístiques. I crec que aquesta és una feina solitària, perquè és necessari molt de temps per desenvolupar-se. Perquè, per exemple, els cursos de català del CPNAL tenen centenars d'hores de pràctica i a vegades les persones no s'adonen que és necessari fer les coses cada dia, no és una activitat eventual. La meva feina solitària és molt útil per això.
9: Clar. Sí, sí, sí. No, realment les llengües que no es practiquen, diguéssim, es rovellen, no? Que arriba un punt, doncs, que, clar, les oblides molt, no? Si no ets perseverant i constant i així. I què és això de tocat pel català?
10: Ah, el tocat pel català és un quadre d'un programa de la RAB Ràdio, que és la Ràdio Amèrica Barcelona. Sí, el Tocats pel Català, recordo una mica el programa Xerrem d'Arreu, perquè cada dilluns s'entrevista una persona que va aprendre a parlar català o estranger i la persona narra la seva relació amb el català. E há muitas histórias personais, histórias de famílias, é muito emocionante. E aquele quadro forma parte do programa A Banda e Banda América, que se registra em directo às 16 de Barcelona.
9: Ah, mira, eu l'escoltaré.
10: Sim, sim, doncs mira, molts episodis interessants.
9: Ja, doncs mira, si una cosa més a escoltar, sempre s'aprenen coses noves, eh? Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: Tu participes d'una altra activitat virtual que es diu Casals en Xarxa. En què consisteix i quins casals hi ha connectats?
1: Ah, sí, sí. El Casals en Xarxa és un projecte de comunicació dels casals catalans de l'Equador en col·laboració amb un casal d'Argentina. E esta é uma iniciativa muito importante pelo que faz configurar uma charcha de la Catalunha exterior à América. E a Rab Radio Barcelona emite dois webinars produzidos semanalmente para os casais em charcha, que se dizem Que Som, que se emite aos de março.
0: Sim.
1: Que é uma persona da América reconhecida a sua área de especialidade, faz uma apresentação de uns 30 minutos e depois participa numa taula rodona, os panelistas. E é os dijous e é o ponto de trubada que tem a mateixa proposta pelo um convidado especial da Europa. E pelo que sai para o ponto de trovada, já vai ter a oportunidade de falar em direto também ao presidente de Lacal e outras pessoas importantes da catalanidade.
0: Que interessante, né?
1: Sí.
0: Não sabia que es feien tantes activitats virtualment sí, sí. En català i Amèrica, a més a més, no?
1: Hi ha moltes coses.
0: Ja ho veig. I els garbells de llengua, que també hi participes d'alguna manera? Què comporta?
1: Sí, el Garbells de Llengua és un projecte de la CAU que és com una activitat per fer la difusió de la necessitat de millorar el nivell de l'ús del català.
0: Yeah.
1: E há pessoas que são que vivem na Catalunha,
0: sí.
1: Toda em linha as atividades e há uma discussão de textos e de em catalã para trobar erradas e tem toda uma discussão de como é possível de escrever, de falar melhor em catalã.
0: Claro, é como
1: é importante porque hi ha molts guies de conversa de la CAU que participen.
0: Clar, és com un curs de perfeccionament, no?
1: Sí, sí, però és un curs que no és un curs. És
0: yeah.
1: Com una rodona, una taula rodona d'amics.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Parlar el català.
0: Està molt bé, no? I això... que cadascú aporta el que sap i d'alguna manera feu recerca entre tots, no? De dubtes que us sorgeixen en relació a la llengua, suposo.
1: Sí, sí, el grup de WhatsApp del Garbells és preciós.
0: Yeah.
1: És una vida fantàstica per la pràctica de cada dia del català.
0: Ja m'ho imagino. I s'estableixen vincles amb les persones que us connecteu virtualment per practicar el català?
1: Sí, sí, per a mi és important perquè el català és una gran eina per fer amics, perquè les persones tenen una passió per a la llengua.
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Com per exemple, la gent diu que el Barça és més que un club,
0: sí.
1: I crec que el català és més que una llengua.
0: Yeah.
1: És tota una identitat.
0: Veus, tens una feina molt en solitari i en canvi

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Javier Fernández, que va néixer a Guatemala, a la capital del país, Ciutat de Guatemala. Hola, Javier. Bona tarda. Com va tot?
1: Sí, bé, bé.
0: Ja.
1: Va bé.
0: Tu vas passar la teva infància i part de la teva joventut a Ciutat de Guatemala. Quins records en tens?
1: Tinc molts records, no? Però sí, vaig néixer a Guatemala a l'any 77 i vaig viure allà fins als 18 anys i tinc tota la meva família allà. Bàsicament, yeah. Solament tinc una germana més a prop a Itàlia, però tota la meva família és allà. Doncs tinc, diguem, el cor una mica partit, no?
0: Perquè
1: sí, els meus cosins, la meva àvia, tots, no?
0: Ja, yeah. I és una ciutat així tan urbana com Barcelona o...?
1: Són ciutats més, com diria, amb menys estructura, no? I
0: yeah,
1: menys denses. No és una ciutat molt bonica, té les seves parts molt bonites i interessants, però sí, és molt diferent a Barcelona, diria. És una ciutat més dispersa, més... Barcelona té molt disseny, és molt coneguda pel seu urbanisme a nivell mundial, no? I aquestes ciutats de Llatinoamèrica tenen molt que aprendre, no? De Barcelona.
0: Hi ha molta arquitectura colonial encara?
1: Sí, hi ha. Especialment a Guatemala hi ha una ciutat que es diu Antigua Guatemala, que és molt bonica, que és colonial al 100%, amb aquesta arquitectura de patis, no? Patis centrals amb portals i molt... Molt bonica, no? Però sí que diria que a tota Llatinoamèrica hi ha ciutats específiques molt colonials, però la resta han anat creixent una mica descontroladament, no?
0: Ja, i del país en general i de la seva diversitat, què en destacaries? Hi ha molts grups, diguéssim...
1: Indígenes. Sí. Hi ha una cultura molt rica, és... Jo admiro molt les cultures indígenes. No estic segur si són 24 o 24 dialectes diferents. Hi ha alguns com el Quechí, Cachiquel, alguns que són més idiomes, diguem, que són els més parlats, no? I hi ha una cultura ancestral molt rica, en les seves costums, el seu menjar, també el colorit, no? dels tèxtils, i les ciutats arqueològiques com Tikal o algunes altres són molt impressionants realment, no?
0: I les comunitats indígenes, tu creus que estan representades als estaments de poder?
1: Això és un tema molt controversial, no? Però sí que hi ha alguna representació, però no és... diguem, no són partit, no estan integrats en partits polítics forts. Ara mateix hi ha un partit que els ha integrat més i ja ho veurem, no? Però sí que hi ha certa representació, però en general diria que no, els poders no pertanyen als indígenes.
0: Yeah.
1: Pertanyen a aquella mescla històrica d'espanyols amb indígenes, no? O descendents d'espanyols, bàsicament, o d'altres països.
0: I de la cultura maia, que és potser la que ens ha arribat més aquí, allà és visible?
1: Sí, les persones són descendents dels maies, no? Digo, les persones som, diria, el tema en el meu cas específic és la meva bisàvia, o no sé com es diu,
0: però sí, això, bisàvia,
1: però, bisàvia,
0: sí.
1: Que té sangre indígena, no? I la resta són espanyols, una mescla, no? Però diguem que sí que hi ha a les ciutats, tu veus la gent, i la gent té les seves costums, però sí que per, emigren molt a les ciutats, no? Per trobar feina, perquè allà el sector primari és l'agricultura i l'ingrés més potent de diners al país són les remeses dels emigrants que estan als Estats Units, bàsicament, als Angels. I... doncs perden una mica les seves costums quan emigren a les ciutats, no? A la ciutat de Guatemala principalment, o a altres ciutats secundàries. Però sí que si surts de la capital i vas a l'interior del país, sí que veus molt més la cultura real dels indígenes i és meravellosa, diria, no?
0: Deuen ser molt visibles els mercats, no? Que deuen vendre els productes allà.
1: Exactament. Quan vas al mercat central de Guatemala, inclòs a la ciutat, veus perfectament el vestit o els seus atuendos, no sé.
0: Sí.
1: I hi ha un mercat molt, molt, molt famós, no? Que on pots veure alguns dels rituals que fan amb el foc, amb certs rituals que són molt, molt, sí, que esquipules. Hi ha un mercat molt famós. Sí, el mercat es reflecteix molt, molt, molt millor, diguem, no?
0: Ets el primer guatemaltec d'origen que entrevisto. No, guatemalenc es diu.
1: Guatemalenc?
0: Sí, no? Hi ha poca emigració al país, o és que tothom se'n va cap als Estats Units, com deies?
1: Sí,
0: perquè aquí no arriben gaires,
1: molt,
0: no?
1: Molt, molt lluny, no?
0: Sí,
1: molt lluny. I els Estats Units és no vull dir fàcil, no? Perquè no és fàcil anar cap als Estats Units. Tens aquesta travessia del tren aquest de la bèstia, que es diu, no? Que és molt perillós, i tens que creuar tot Mèxic, no? Que és un país molt, molt gran. Però sí, la majoria emigren als Estats Units, als Angels especialment, no? I Europa ja és molt més lluny, més complicat, i crec que precisament com hi ha molta gent ja als Estats Units, és més fàcil per a ells la integració, no?
0: Yeah.
1: Sí que he conegut gent de Guatemala a Barcelona i altres ciutats, però no hi ha molta...
0: No.
1: Molt més d'altres països, no?
0: Sí, perquè ve molta altra gent de països llatinoamericans, no? Pel tema de la llengua i així.
1: Sí, correcte.
0: Tu fins quin nivell d'estudis vas fer allà?
1: La carrera d'arquitectura. Vaig estudiar la carrera a Mèxic. I després vaig vindre a Barcelona precisament a estudiar un màster d'arquitectura, no?
0: Sí.
1: I perquè m'havia escoltat d'una tieta política, que era una ciutat molt, molt, molt bonica. Ella havia viscut a Barcelona crec que tres anys i vaig parlar molt de Barcelona, i també la carrera, el director de la carrera tenia... I havia fet el seu doctorat a Barcelona, en Gaudí, precisament. I doncs quan vaig terminar la carrera vaig parlar amb ell, i ell em va dir: jo et podria dir moltes, moltes coses, no, de Barcelona, però precisament tinc dues noies que són catalanes de Barcelona, d'intercanvi. Doncs
0: ves
1: i parla amb elles directament, no? I
0: després
1: vine amb mi. I vaig conèixer aquestes dos noies arquitectes joves, com jo en aquest moment, no? I em vaig convèncer, no? De
0: venir cap
1: aquí. Em deien: no, sí, l'arquitectura és meravellosa, però la ciutat és meravellosa, i el mar és meravellós, i la festa és meravellosa. Doncs amb 24 anys, doncs...
0: Que bé. El màster, en quina llengua es feia?
1: Es feia en castellà, però també en català, una mica en català, no? I teníem els apunts en català, Doncs hi havia alguns profes que sí que la donava en català a la UPC, i a vegades canviaven a castellà, però sí que vaig començar a escoltar una mica català a la carrera, no?
0: Ah,
1: la carrera, no, al màster, diguem, no?
0: Però a tu no t'exigien fer els treballs en català?
1: No. Podies realment era un màster que ja et deia que era en castellà.
0: D'acord.
1: Però sí que tenies dos idiomes, no?
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale.

0: I després del màster ja vas decidir quedar-te a Barcelona?
1: Al principi era una mica fer una experiència de treball, un any. En aquest moment compartia pis amb quatre amics, estava disfrutant molt la ciutat, no? Viatjant una mica, perquè la meva idea era vindre a veure i a tocar l'arquitectura, diguem, i conèixer altres països europeus, i el Marroc i altres països. I doncs, però sense donar-me compte, els anys van anar passant, no? I quan vaig pensar, ara mateix ja sóc a Barcelona, ja visc aquí de veritat, doncs em vaig plantejar quedar-me, no? I justament vaig conèixer la meva dona, no? que és catalana. Doncs això va ser un...
0: Ja definitiu.
1: Sí, un definitiu. Però no, diguem que en el meu cas, a diferència d'altres casos, no? És per decisió pròpia, no? No tinc que... Afortunadament, no? Quan veig persones de Llatinoamèrica, especialment, sí, no? Del meu continent, que arriben i tenen molts problemes, realment els admiro, no? Perquè... Mm-hmm. Perquè deu ser molt dur, molt dur això. Sí. I en el meu cas, doncs, va ser una decisió pròpia, i aquí estem, no? Amb una nena de 2 anys i amb la meva dona catalana.
0: Et devia afectar la crisi del 2018, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: pels
1: sí,
0: arquitectes
1: sí.
0: Va ser...
1: Sí, va ser horrible això, perquè eren vaques gordes, no? I tenies podies escollir on treballaves, no? I de sobte res, no? Doncs sí, va ser complicat. Vaig trucar a alguns amics a Llatinoamèrica per a veure si des d'aquí podia fer algunes cosetes allà. Vaig començar a fer coses allà, i aquí alguns encàrrecs petits o treballs per altres, no? Per enginyeries, yeah. Però ja ningú contractava, no? Diguem, doncs sí, és un sector molt que tots els sectors, òbviament, però la construcció, no, i els serveis localment són els més potents, no? I doncs sí, va ser un cop molt complicat, no, de superar, diguem, no? Després d'uns quants anys ja vam la llum al final, no? Però sí, és, va ser complicat això.
0: Uh-huh. Sí. I què t'agrada de la feina d'arquitecte?
1: Ah, moltes coses, no? Moltes coses. El disseny, el que interactues amb distintes persones, escoltes, no? Molt. Però sí que m'agrada la part social, la part sostenible, la part de disseny de l'arquitectura, però m'agrada menys la part burocràtica, la part de... Té moltes, diguem, és un sector dur, no? Complicat, diguem, la construcció. Doncs tens que lidiar amb moltes amb distintes parts, diguem, no? Doncs sí, però és una carrera molt, molt, molt bonica, diria. És una mica sacrificada, però sí que tornaria a fer-la, no? Estic molt, molt content amb ser arquitecte, però sí, té moments que és preocupant, que tens molt estrès, no? Molt estrès.
0: Clar, perquè no deus poder fer sempre el que vols, no? Les coses de la manera que tu les faries, si només depengués de tu.
1: A vegades... Doncs, però crec que això no és el problema en si mateix, en el meu cas, no? Ja, sí. De tot. Doncs, crec que quan es complica més és quan tens moltes traves administratives, yeah. Problemes amb la constructora,
0: la burocràcia.
1: La burocràcia de tot aquell grup de stakeholders que estan interessats, no, en el projecte, i tots hem d'entendre'ns, no? I és meravellós, no? M'agrada molt la construcció, però la part administrativa, burocràtica, és la que menys m'agrada, però crec que és una carrera molt, molt agraïda, i estic molt feliç, no?
0: Està bé. I què fas per seguir mantenint el català o per seguir-lo aprenent?
1: Doncs ara mateix vaig a Esplugues, al Xerrem, no?
0: Sí.
1: És aquest grup de, per parlar, conèixer gent, no? I parlar una mica amb la Teresa i està molt bé, no? Perquè en el meu cas mai havia parlat, no? Escoltava el català, ho entendia més o menys bé a la feina, diguem, no? I a la meva, a casa meva, però mai havia parlat. Doncs anar al Xerrem i ha estat una bona experiència, no? Perquè comparteixes amb altra gent que està també aprenent i està molt bé això, no? I a part faig alguna classe a Sant Just també, més de gramàtica, no? Que això és més complexa, la realitat, no? Aquell de pronoms febles i tot això, i els accents, no? Però sí, a poc a poc, no? Crec que...
0: Per la feina no ho necessites.
1: Diguem que seria millor parlar-lo,
0: ja,
1: no?
0: És un plus, però...
1: No, i realment sí que es necessita per redactar memòries i especificacions de materials i de descripció dels projectes, etc. Pots fer-ho a castellà, òbviament, però sí que la majoria dels projectes ho fem en català. En aquest moment els fa altra persona, no? Diguem. Mm-hmm. Però sí que m'agradaria... Ho entenc, no? Però sí. Però m'agradaria escriure, no? Doncs, però diguem que si ho entens pots sobreviure, però no és ideal, no?
0: Clar, sí. I has tornat a Guatemala?
1: Sí, he tornat unes, no sé, unes 6-7 vegades en tot aquest temps, o més, quizás, però potser més. Però intento anar cada dos o tres anys, no?
0: I has vist molts canvis?
1: És difícil, perquè sí que es noten una milloria, diguem, en la violència, en quant a violència, pues són països que tenen molts problemes estructurals, no? De mares, de narcotràfic, de, bueno, doncs, són aquests països petits a sota de Mèxic, no? I Mèxic és un país molt, molt potent i molt de narcotràfic també, no?
0: Sí.
1: Doncs aquests països tenen problemes d'aquest tipus i però tot i això crec que està millor que fa uns anys, diguem, en quant a violència. En quant a altres temes, corrupció és complicadíssim, no? És, hi ha molta corrupció, diria, no? I això no deixa que avanci el país, no?
0: La diferència entre rics i pobres, tens la sensació que es fa més gran cada vegada o
1: sí,
0: al contrari?
1: Sí. Hi ha aquest coeficient de Gini, es diu, no? Que marca la precisament això, no? I crec que Guatemala està després del països africans, i Guatemala és un dels següents, no? Doncs és realment preocupant, no? Que això passe, no? Perquè tens gent molt, molt rica i la majoria molt pobra, i això crec que no deu ser, no?
0: I a part de la feina, de seguir aprenent català, de cuidar la família, no sé si encara et queda temps lliure. Què t'agrada fer?
1: Tinc poc temps lliure.
0: Ja ho penso.
1: Però sí, per la nena, precisament, amb activitats amb la nena també, però amb pintura, amb temes de ballar i de joguines i tal. Però sí, no, m'agradava llegir, no? Però ara mateix llegeixo poc, diguem, però sí, toco una mica la guitarra, m'agrada molt caminar pel carrer.
0: Sí, i anar mirant edificis.
1: Sí, edificis, penso que cada vegada, sí, òbviament miro els edificis, és inevitable, ja vas fent una visita d'obra quasi, no? Però m'agrada més veure la gent com es comporta més cada vegada, no sé per què.
0: Yeah.
1: Però sí que sí que m'agrada anar a la muntanya a vegades, no? No sóc un amant de la muntanya, però sí que estic, crec que descobrint altra vegada la naturalesa. Per què? Perquè a Guatemala anava molt a la naturalesa quan era petit, no?
0: Yeah.
1: Amb uns rius, amb unes selves, etc. I aquí he anat poc, diguem, i els últims anys he anat més, no? Als Pirineus no sé, a la Fagera o a diferents llocs, no? I són meravellosos, no? Doncs estic redescobrint la natura, però...
0: Mm.
1: Sí.
0: I a tu t'han vingut a veure guatemalencs aquí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, bene. La meva mare, amics, no? Amics, alguns cosins... sempre em diuen que diuen que tenen enveja, no? Perquè
0: yeah.
1: Aquesta ciutat diuen, oh, ara entenem perquè
0: vas decidir quedar-te,
1: no? Però sí, ells tenen la seva vida feta a Guatemala, no? Però sí, sí han vingut i aquesta germana que tinc a Milán que porta 5 anys vivint allà a Milán. Sí, bé, ara que tinc a la nena, doncs ha vingut moltes vegades, no?
0: Tot i que sempre, si amb alguna ciutat comparen Barcelona italiana, és amb Milà, però...
1: Potser, però sí que crec que són... L'escala és diferent, això és més a prop de Turín, més industrial, i Barcelona era industrial, no? Però ara mateix... Crec que són ciutats, sí, tenen certes similituds, no? Certes similituds.
0: Uh-huh. I on t'agrada portar-los a tu quan et venen a veure? Què els ensenyes?
1: Els que han vingut diverses vegades ja no... alguna vegada els porto a la Rambla, no? Anem a altres llocs, no? A visitar més pobles alrededor o estem més al poble, a Sant Just, on viu, o menys turístic, diguem, no?
0: Però yeah.
1: quan venen la primera vegada o alguns amics, sí que la seva
0: turisme,
1: família...
0: Sí,
1: la... sí, sí, ja...
0: És obligat,
1: la Rambla, la Sagrada Família, la Barceloneta... Ai, són espectaculars, aquest lloc, no? El tema és que està molt, molt congestionat, això de turista, no?
0: Sí.
1: Jo soy estranger, diguem, em sento part català, però soc estranger i sí, jo vaig viure al Raval molts anys, allà pel Magba, no? Al carrer de la Lluna, i sí que veig una diferència, no? I inclòs porto 20 anys a Catalunya, o no contínuament, però sí, continuo, però 20 anys, i hi ha una diferència ara mateix, crec.
0: Ah.
1: I, sí.
0: Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa, ja ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies.
1: No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: A tu per haver accedit a aquest entrevistes, que tens coses molt boniques a explicar i molt positives.
1: Gràcies.
0: I celebro que t'hagis trobat i et trobes també aquí,
1: sí,
0: a Catalunya.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Molt bé, doncs fins una altra.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
4: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: El Club del Country, programa 2016.

Molt benvinguts i benvingudes. Programa 2016 del Club del Country, presentat i dirigit per un servidor, Rafael Corbí. I programa especial número 41, que dediquem a tots els números 1, d'ençà que el 1987 va començar el nostre espai. Estem al mes de desembre del 2011, amb la cançó We Own The Night, de l'àlbum Own The Night and The Lady Antebellum. Va ser el segon senzill, amb aquest senzill escrita per Charles Kelly i Dave Haywood. Va estar-se un total de dues setmanes al número 1. Va tancar l'any amb les dues darreres setmanes el tema Keep Me In Mind, una altra excel·lent cançó que en aquest cas ens portava Zac Brown Band, quart senzill de l'àlbum You Get What You Give, escrita per Zac Brown amb Wyatt Durrett i Nick Cowan.

D'aquesta manera tanquem el 2011 i obrim el 2012, perquè aquesta cançó va estar-se també les dues primeres setmanes d'aquell any al número 1, amb un total de 4. Va ser substituïda després per una cançó de David Neil, composta al costat de Jonathan Singleton, i que va ser una cançó en la qual hi participava també la Sarah Buxton. Era el primer senzill del seu àlbum The Sound of a Million Dreams. Va ser el seu primer número 1 a les llistes de música country, tant d'un, d'en David Neil, com de la Sarah Buxton.

David Nail, Sarah Buxton, Let It Rain. El tancàvem el mes de gener del 2012 amb aquesta història de la música country amb un altre número 1, però en aquest cas amb una cançó coescrita per l'artista Eric Church al costat de Michael P. Haney i Luke Laird. Una cançó realitzada com a segon senzill del seu àlbum Shift i que escoltem ara mateix. Basset, també li donem la benvinguda al seu primer número 1 a les llistes de

Drink in my hand, Eric Church. Luke Bryan arribava per encetar el mes de febrer d'aquell any el seu número 1, I don't want this night to end, una cançó del seu home Tailgates and Town Lines, del qual va ser el segon senzill. La cançó escrita per el mateix Luke Bryan al costat de Red Atkins, el famós escrit Dallas Davidson, i Ben Haslip ens en va trobar doncs amb aquesta primera posició i una altra de les cançons de Luke Bryan en arribar fins aquest número 1. I don't want this night to end, al Club del Camp.

Seguim repassant les cançons d'aquest 2012. El mes de febrer, dues setmanes, el número 1 per aquesta cançó coescrita per Chris Young al costat de Luke Laird. És una cançó anomenada You, que va ser el segon senzill del seu tercer àlbum d'estudi anomenat Neon. I després, dues setmanes també, per tancar el mes de febrer, per al tema All Your Life, la cançó de Brian i Clara Henningsen, enregistrada per The Bang Perry, una cançó que va ser realitzada com a quart senzill del seu

Excel·lent la cançó de Van Perry amb Kimberly Perry i Johnny Costello, que ens aportaven abans. També havien estat en Neil i en Ray Perry amb aquesta formació. You're Gonna Fly és una cançó d'en Keith Urban que també va estar-se dues setmanes al número 1 per començar el mes de març d'aquest 2012. Preston Brass, Chris Lucas i Jan Johnston a la composició d'aquesta cançó, que va ser el quart i darrer senzill del exitós àlbum del 2010 de Keith Urban anomenat Get Closer.

El primer número 1 d'aquest any de Kenny Chesney va arribar el 17 de març amb la cançó anomenada Reality, com a cinquè i darrer senzill del seu àlbum Hemingway's Whiskey, que també va produir excel·lents números 1, i és que aquest va ser el seu 21è número 1 a les llistes de Billboard. Kenny Chesney va escriure la cançó al costat de Brett James.

una excel·lent cançó d'en Kenny Chesney, seguida d'una no menys interessant cançó que va estar-se una setmana com les tres properes al número 1. Estem parlant d'una cançó que va compondre en Dan Wilson, en Brett Weavers i el cantant Dierks Bentley. Aquest la va cantar amb l'àlbum del mateix nom que la cançó. El tema s'anomenava Home. També va ser una cançó que va servir després, més tard, per la Comissió del Centenari de l'Estat d'Arizona per servir com a himne oficial per als 100 anys, les celebracions dels 100 anys de l'Estat. West

De totes les cançons que hem escoltat fins ara, vam haver d'esperar fins a la darrera setmana del mes de març per trobar-hi una veu femenina. Va ser la de Taylor Swift, que arribava al número 1 per una setmana amb la seva cançó anomenada Ours, una peça que es va incloure en l'edició de luxe del seu tercer àlbum d'estudi, aquell anomenat Speak Now. Una cançó dins el format de country pop que ja ens portava, que va compondre ella mateixa, Taylor Swift.

0: drunk.
1: Alone with You, preciosa cançó que ens aportaven Shane McAnally, Craig Kravitz i JT Harding a la composició, com a vuitè senzill de la seva carrera artística, segon senzill del segon Barefoot Blue Jean Night. Jay Cohen ens portava el seu segon número. A Woman Like You, una autèntica preciositat de cançó escrita per John Stone, Phil Burton i Johnny Balfour, la van registrar amb l'àlbum Hard to Love and Lee Price.
2: Last night out of the blue, drifting off to the evening news, she said, honey, what would you do if you'd never met me? I just laughed, said, I don't know.

M'ha encantat aquesta balada com va sortir i anys després la trobo encara una preciositat de cançó. Jesse Alexander, Ronnie Clawson i John Randall van compondre una cançó que Blake Shelton va incloure com a tercer senzill amb el seu àlbum Return River Blue. Aquesta cançó també va arribar al número 1 i és de la circumstància que és una de les poques d'aquella època que no s'hi va fer un vídeo musical amb aquesta peça. Drink on It, dues setmanes al número 1 a cavall d'abril i maig del 2012.

programa escoltem Banjo, el número 1 de Rascal Flatts, amb una cançó escrita per Neil Thrasher, Wendell Mobley, Tony Martin, des del seu 8è àlbum d'estudi, primer senzill de presentació d'aquell Change It.

Anem tancant la paradeta perquè és hora de plegar després d'aquest tema de rescalflats, aquest banjo. Tancarem la paradeta el 19 de maig amb Miranda Lambert i una cançó que va compondre amb la seva parella d'aleshores, Blake Shelton, i anomenada Over You, cançó que va incloure com a segon senzill amb el seu àlbum For The Records. Serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

ficat admirant com respirava i he tornat a ser com aquest nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que parlàvem.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumules coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores, és a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Bueno, clar, és que una obra pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no?, i una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no?, però possiblement inclús poc creativa, no? En canvi, una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no?, que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no?, de, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no?, de la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no?, enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen. És a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i és fatal i tothom ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i per festes de Nadal i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara diguem l'adreça...
1: tertuliapatiblau.blogspot.
0: Exacte, .com.
1: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers 2 anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia. No, no és que ens
0: I allò, a més es busca un pi...
1: No ens empioquem, no ens empioquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns,
1: no alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima, La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i encara en vi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patir Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, a Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patir Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patir Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
0: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
1: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que la, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
0: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
1: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només, és a dir, jo crec

0: diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat però agafem d'altres que no, és a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
1: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un pati blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
0: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, que és molt important per la cultura.
1: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'aprovar, apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
0: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook, i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
1: Doncs, Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
1: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva que el fa possible. Una abraçada per tothom.
0: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts i benvingudes a aquest nou podcast. Som Mireia, Nerea, Nora, Adrià i jo, en Xavi. Avui tractarem un tema urgent i profundament humà. Un tema que, tot i la seva gravetat, sovint queda invisibilitzat entre els grans titulars. Es tracta d'un dels grans reptes globals que encara tenim pendents, la fam i

0: inseguretat alimentària, una realitat que afecta milions de persones arreu del món. Des del 2015, el nombre de persones que passen gana no ha parat de créixer. Segons dades de la FAO, el 2023 hi havia 735 milions de persones amb fam crònica i prop de 2.400 milions patien inseguretat alimentària moderada o greu. Això significa que gairebé una de cada tres persones al món no té accés regular a aliments nutritius i suficients. L'any 2015, la ONU va establir els objectius de desenvolupament sostenible, un conjunt d'objectius globals per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom. Aquests objectius són una crida a l'acció per part de governs, empreses, societat civil i ciutadania. És una part essencial de l'agenda de desenvolupament sostenible i abasta àmbits com la salut, l'educació, la igualtat, el gènere, l'accés a l'aigua i, evidentment, l'alimentació. Durant aquest podcast ens centrarem en l'ODS número 2, Fam Zero. L'objectiu és clar, erradicar el fam al món abans del 2030. Però per aconseguir-ho calen canvis profunds en els sistemes alimentaris, polítiques socials efectives i accions conjuntes a tots els nivells. Això inclou transformar la manera com produïm, distribuïm i consumem els aliments, reduir el malbaratament alimentari i garantir que els petits agricultors tinguin accés a recursos, formació i mercats. Tal com diu la FAO, tot i viure en un món on es produeix l'aliment per alimentar 10 milions de persones, una xifra superior a la població actual del planeta, milions de éssers humans continuen passant gana cada dia. Aquesta paradoxa posa en evidència que el problema no és una manca de recursos, sinó la seva distribució, l'accés desigual i les condicions de vulnerabilitat que viuen moltes persones. Però com és possible que un món amb prou recursos per alimentar tota la població encara hi hagi persones que passen gana? Durant aquest episodi analitzarem aquestes causes, conseqüències i sobretot solucions que tenim al nostre abast. Per entendre millor com està evolucionant aquest problema a nivell global i europeu, ara donarem pas a la nostra companya Nora, que ens explicarà les dades més recents i els factors que estan condicionant aquesta crisi alimentària arreu del món.
1: Gràcies, Xavi. Bé, us explico. En el 2023, gairebé una de cada 11 persones al món passava fam, és a dir, prop de 735 milions de persones no tenen accés regular a aliments suficients per portar una vida saludable i activa. Aquesta xifra mostra un retrocés respecte als avenços que s'havien fet en els últims anys i posa en dubte l'assoliment de les ODS número 2, Fam Zero, per al 2030. Àfrica subsahariana és la regió amb més percentatge alt de fam, el 20,4% de la població. Però si ens fixem en les xifres absolutes, Àsia continua centrant la major part de les persones que passen gana, especialment al sud i al sud-est asiàtic. Això s'hi sumen problemes d'inseguretat alimentària moderada que afecten més de 2.300 bilions de persones arreu del món. Els factors clau que expliquen aquesta situació són múltiples. D'una banda, els conflictes armats, com la guerra d'Ucraïna o les crisis prolongades dels països com Síria, Sudan o Yemen, tenen un gran impacte en la producció i distribució d'aliments. També cal destacar la crisi climàtica, que provoca sequeres, inundacions i fenòmens meteorològics extrems que afecten especialment l'agricultura local. A més, la desigualtat social i econòmica, juntament amb les recessions econòmiques globals accentuades per la pandèmia, la Covid-19 i l'augment dels preus dels aliments i energia, contribueixen a agreujar la situació. A Europa, la situació és molt millor en termes relatius, però no es pot ignorar. Segons dades de l'Eurocitat, un de cada 5 persones tenen dificultats per accedir a una alimentació adequada. Això no vol dir necessàriament que passin fam extrema, però sí que poden tenir una alimentació insuficient o de baixa qualitat. Els motius principals són la pobresa i l'atur, i especialment la crisi energètica dels darrers anys, que ha reduït la capacitat de moltes llars de fer front a les despeses bàsiques. A l'hora de centrar-nos a Espanya, el nostre company Adrià ens donarà les dades exactes.
2: Gràcies, Nora. Creiem que aquesta problemàtica no ens pertoca per viure a Espanya, en un dels països anomenats països del primer món, però la realitat no és totalment diferent. Més del 13% de les llars espanyoles pateixen inseguretat alimentària. En altres paraules, 6.362.984 persones no poden accedir de forma regular a aliments de qualitat i quantitat. Això provoca un factor perjudicial a la salut i al seu desenvolupament. És un factor de risc molt greu tenir el 5,2% de les llars, més o menys un milió de llars, que han hagut de reduir la seva ingesta d'aliments a causa de la falta de recursos. Els factors més destacats d'aquesta situació són la crisi econòmica. A conseqüència de la Covid-19 va augmentar el percentatge i també a la seva desigualtat social que hi ha entre classes. Tot provoca que qui acaba patint més siguin els infants, que són els més vulnerables dintre de la nostra societat, no? Organitzacions com la Creu Roja han intensificat intervencions per abordar-ho, per tal d'abarcar o almenys reconèixer el problema estructural al qual requereix atenció continuada i implementació de polítiques públiques efectives. Si filem més prim, podem trobar-nos amb la situació de Catalunya. Catalunya és una de les comunitats autònomes d'Espanya on la vida és de les més cares. Aquesta regió és on resulta més car omplir la cistella de la compra. Existeix una gran preocupació. Segons Càritas, Catalunya, unes 268.000 persones han experimentat fam en els darrers 10 anys. A més, viure en situació d'exclusió social multiplica per 4 la probabilitat de passar fam. Com hem anat esmentant, la pandèmia ha causat un increment significant a les dades. A Barcelona van sorgir les anomenades cues de la fam. Llavors, organitzacions com Càritas i el Banc d'Aliments estan implementant iniciatives per garantir l'accés a una alimentació digna per a persones vulnerables. Un exemple seria la targeta Moneder. La targeta Moneder se li dona a les persones vulnerables per tal de que puguin triar aliments que desitgen, promouen la targeta Moneder, que els serveix per triar aliments que desitgen i així promoure la seva autonomia i la dignitat dels beneficiaris. Llavors, què podem fer per tal de donar resposta a tota aquesta problemàtica? La meva companya Mireia ens donarà la resposta a la pregunta de quines iniciatives i respostes locals hi podem trobar.
3: Gràcies, Adri. Molt bé, doncs, a nivell local es poden dur a terme diverses accions efectives. Moltes ciutats com Barcelona, Madrid o València estan impulsant iniciatives amb bancs d'aliments i cooperatives d'alimentació que treballen de manera directa amb les comunitats més vulnerables. A més, s'estan creant programes que redistribueixen els aliments sobrants de restaurants i supermercats a les persones que més ho necessiten. A Barcelona hi ha un programa innovador anomenat La Bossa Solidària, que amb la col·laboració de supermercats i xarxes locals ajuda a reduir el malbaratament alimentari i alhora subministra aliments frescos a les famílies amb més dificultats econòmiques. Una altra iniciativa local que funciona a moltes ciutats és la creació de mercats comunitaris, on els productes de temporada es venen a preus més assequibles per a les persones en situació de pobresa alimentària, alhora que s'impulsa una agricultura més sostenible i responsable. Dit això, l'Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat una estratègia amb l'objectiu de transformar el sistema alimentari de la ciutat. Entre els objectius destaquen els següents: incrementar la producció, venda i consum d'aliments de temporada de proximitat ecològics i sostenibles, protegir i promoure espais per a l'agricultura urbana i periurbana, garantir el dret a una alimentació saludable i sostenible per a tota la població, prevenir les pèrdues i el desaprofitament alimentari, fomentar un canvi cultural i educatiu cap a hàbits alimentaris més sostenibles. Aquesta estratègia busca abordar de manera integral els desafiaments alimentaris de la ciutat, promovent la sostenibilitat i l'equitat en l'accés a aliments. D'altra banda, trobem l'existència de la participació ciutadana. El Banc d'Aliments de Barcelona organitza anualment el Gran Recapte d'Aliments, una campanya de recollida d'aliments que busca conscienciar sobre la precarietat alimentària i fomentar les donacions. En l'edició del 2024 es va fer una crida per a reclutar a 16.000 voluntaris i es va destacar que una de cada 5 famílies a Catalunya es troba en risc de pobresa. Pensem que aquesta problemàtica ens queda molt lluny, però és un problema social general. I ara em direu: molt bé, Mireia, però llavors jo què puc fer? Doncs podem fer diferents coses a nivell individual per a combatre la inseguretat alimentària i fomentar un sistema alimentari més just i sostenible. La primera cosa que podem fer és donar aliments i col·laborar amb organitzacions socials com participar en campanyes com el Gran Recapte o en bancs d'aliments. Donar aliments no peribles, com arròs, llegums i conserves, o diners perquè les organitzacions comprin productes frescos i convertir-te en voluntari en entitats com Creu Roja, Càritas o menjadors socials. Per combatre el malbaratament alimentari, pots planificar els teus menjars fent una llista de compra ajustada al que realment necessites, emmagatzemar correctament i congelar aliments sobrants i organitzar el rebost per a consumir el que es caducarà primer, així com aprofitar les restes i no llençar el menjar. Una altra cosa important és comprar de forma responsable i sostenible, prioritzar els productes de proximitat i temporada, optar per aliments ecològics i de petits productors locals i comprar granel per reduir envasos i comprar només la quantitat necessària. Educar i conscienciar el teu entorn també és fonamental en aquest canvi. Hauríem de parlar amb la família i amics sobre la importància d'una alimentació conscient i ensenyar als nens a valorar el menjar i entendre d'on prové. Un altre tema clau, tot i que has de tenir cura amb qui el treus, ja que pots perdre molts amics per fer-ho, és la política. Recolzar polítiques públiques justes i participar en campanyes d'activisme ciutadà que promoguin el dret a una alimentació digna pot marcar la diferència. Des d'aquí t'animo a que vagis a votar i ho facis amb consciència. El teu vot pot canviar la vida de moltes persones i la teva. I per últim, però no menys important, podríem practicar la solidaritat directa, que no és altra cosa que ajudar veïns o coneguts en situacions difícils, compartint o oferint suport. Molt bé, Nerea, ara ens podries fer 5 cèntims de quin és el paper i el funcionament de la Creu Roja en tot això?
4: Hola, Mireia, clar que sí. La Creu Roja Espanya exerceix un paper fonamental en la lluita contra la inseguretat alimentària. Les seves accions van des de la distribució directa d'aliments fins a programes d'educació nutricional i assistència social integral. Les funcions i accions de la Creu Roja relacionades amb la inseguretat alimentària són les següents. La distribució d'aliments, programa d'ajuda alimentària del FEGA, Fons Europeu de Garantia Agrària, distribueix lots d'aliments bàsics, arròs, llegums, conserves, oli, entre d'altres, a persones i famílies vulnerables, menjadors socials i lliuraments directes. Organitzen lliuraments periòdics de cistelles d'aliments per a persones que no poden accedir a una alimentació adequada. Recolzament nutricional i dietètic. Assessorament sobre com aprofitar els aliments rebuts de forma equilibrada. Formació en hàbits d'alimentació saludables, especialment dirigida a famílies amb nens. Projectes específics en crisis econòmiques i emergències. Durant la pandèmia del Covid-19, Creu Roja va activar el seu pla Creu Roja Respon, que va incloure el lliurament de milions de quilos d'aliments a famílies en situació crítica. Assistència directa en contextos d'emergència, com a crisis energètiques o situacions de desastres naturals. La lluita contra el malbaratament alimentari. Creu Roja col·labora amb supermercats, mercats locals i productors per rescatar aliments que estan en perfecte estat però no poden ser comercialitzats. Assistència social integral. Els aliments es lliuren juntament amb un acompanyament social per a millorar la situació global de les persones beneficiàries. Orientació per accedir a ajudes públiques i altres recursos socials. I conscienciació i voluntarietat. Impulsen campanyes per a sensibilitzar sobre la importància de la solidaritat i la lluita contra la fam. Fomenten el voluntariat en la recollida i distribució d'aliments. Bueno, nois i noies, ja estem arribant al final del nostre podcast. Com a conclusió, la fam i la inseguretat alimentària continuen sent problemes globals greus, amb un augment sostingut des de 2015, especialment agreujat per la pandèmia i altres factors. Pensem que l'objectiu de desenvolupament sostenible 2 no s'està assolint al ritme necessari. D'una banda, les dades mostren que la fam afecta tant en regions en vies de desenvolupament com regions desenvolupades, com Europa i Espanya, on milions de persones viuen en situació d'inseguretat alimentària. A nivell local, Catalunya i Barcelona també s'enfronten desafiaments importants. La pandèmia i l'augment del cost de la vida han disparatat de manera de la demanda d'ajuda alimentària, evidenciant la vulnerabilitat d'una part significativa de la població. D'altra banda, l'existència d'organitzacions com Càritas, Creu Roja i el Banc d'Aliments tenen un paper fonamental, tant en la resposta d'emergència com en la promoció de l'autonomia alimentària. Per finalitzar, creiem que és imprescindible transformar els sistemes alimentaris garantint l'accés equitatiu a aliments saludables, promoure polítiques públiques efectives i educar la ciutadania sobre el consum responsable i la lluita contra el malbaratament. L'acció individual i col·lectiva és clau per avançar cap a la fam zero. Què penseu vosaltres?
2: Bueno, a veure, realment, ojo, és heavy. Sembla que no té, que queda molt lluny, no? que aquí a Espanya no passem fam, que no, ningú té gana, però realment hi ha molta gent, saps, que està en aquesta situació i és que està aquí a la cantonada, és a dir, tothom podem patir una situació. Mireu, si no, per exemple, el que va passar a València. A València vam tenir la inundació i tota Espanya es va abocar amb ells perquè no tenien res de menjar. Havien perdut tot. O sigui, aquelles persones en aquell moment no podien menjar, ja estava passant fam. Saps? És a dir, qualsevol cosa pot passar, qualsevol desastre, catàstrofe, qualsevol cosa, i estem aquí. I creiem que queda molt lluny, que no, que només és a l'Àsia, que... No. També passa aquí, saps? A mi és el que més el sorprèn, la veritat.
1: Sí. A més, gràcies a moltes ONGs i moltes petites tendes de comerç, de menjar, molts forns de pa també, totes les pastes i pans que no es mengen o que no es poden vendre o que s'han trencat no es poden posar al públic, doncs això ho guarden i ho envien a hospitals que no els hi arriba el menjar o algunes pastes, i a moltes organitzacions que fomenten la distribució del menjar a gent que no hi té.
0: I també el que no sabem, o sigui, perquè es produeix tant de menjar, però realment, o sigui, es produeix menjar per 10.000 milions de persones i la xifra al planeta és més baixa de persones. Llavors, com pot ser que no hi hagi suficient menjar per tothom? O sigui, no està distribuït de forma equitativa.
2: Totalment, totalment. És a dir, és que em sembla superinjust. Hi ha passant gana i d'altres tiren el menjar, no? Almenys el que a mi em deien els papes, no? No, no, això tu acabes perquè no ho pots llençar.
1: Sí.
2: Perquè hi ha gent que passa gana. Ostres, pues és real, saps?
3: A mi el que em ronda pel cap és que, clar, hi ha moltes ONGs que tu pots donar diners i participar i ser socis, però el que jo penso és, realment aquests diners van on diuen que van els diners o s'aprofiten de nosaltres o què està passant, saps? Amb això és, crec que és algo a nivell que social, que també és aquesta por que tenim, no?, de que ens com nos impide el poder aportar més, potser. No sé si a vosaltres us passa.
1: Sí, bueno, igual la gent que demana diners als carrers, que es posen al costat de les tendes dels supermercats, tu no saps si li dones un euro, si entrarà dins del Mercadona a comprar pa o s'anirà, o té diners realment i està demanant per demanar. Doncs aquesta por
3: sí,
1: social.
3: Perquè, a més, a moltes persones del carrer també li dius, no, te compro el bocadillo, i no volen l'entrepà,
1: sí,
3: volen els diners.
1: Exacte.
3: Llavors és, bueno, una mica de por això, no, també.
2: Sí, sí, o sigui, el que dius tu, no vull l'entrepà, vull els diners. Bueno, yeah. Jo si ho faig, jo primer te compro un entrepà, o sigui, te compro una beguda i ja està. Res més, o sigui, perquè prefereixo donar-te i que puguis alimentar-te directament en aquell moment, que no pas tinc els diners i a saber tu què fas amb aquests, saps? Mm. Però és molt heavy. Jo, on treballo, no vull dir marques ni res, perquè no me paguen. Molta gent demana, vale, que els hi comprin menjar, i quan s'hi compren menjar, tornen a nosaltres i ens diuen, no, perdona, vull la devolució. I com? La devolució?
1: Perdona.
2: En plan, si t'acaben de donar perquè has demanat això, saps?
1: Sí, com a experiència personal també, jo treballo en una panaderia en forn de pa. I tots els dies, a 10 minuts abans de tancar, passa un home sense sostre, que jo el primer dia no sabia que no tenia sostre i li volia cobrar, i no, li donem una barra de pa i se'n va ben feliç. I sabem que se la menjarà.
3: Sí, a mi aquest tema també em sembla una mica injust, perquè realment la fam és una problemàtica real. A més, com hem dit abans, una de cada cinc persones aquí a Catalunya estan en precarietat alimentària, llavors és algú que no és només del, pensem, los niños de l'Àfrica, no, que convivim amb persones que estan patint això, i és una mica injust, no, de dir, no, és que no poder donar perquè realment no saps si la teva ajuda va per aquesta, una persona que s'ho mereix, o realment pues, simplement s'està aprofitant de tu.
1: Sí, sí. Si tinguéssim la certesa que això, que el nostre granito d'arena aportés realment, jo crec que moltes persones començarien també a aportar.
0: Doncs jo penso, en plan, el que esteu dient, estic d'acord, però també penso que, o sigui, no és fàcil demanar, o sigui, penso que les persones que ho fan ja tenen un procés darrere seu que és, o sigui, deu ser un límit, perquè penso que no, o sigui, si això no és res fàcil, pues, seure al carrer i demanar diners o el que faci falta, però sí que, o sigui, també estic bastant d'acord en el que dieu, de que, clar, si tu li dones menjar i llavors no el volen, llavors és que aquest diner no el volen per menjar.
1: Claro.
0: Ho volen, sí, per una altra cosa.
2: Sí, o sigui, sense anar més lluny, la veritat que ara me'n recordo, jo he patit una situació així, és a dir, jo tenia una situació mala de diners, jo estava a casa, o sigui, vaig haver de mudar-me de pis, anar a casa de la meva millor amiga, i clar, per no tal de, ostres, és que a dures penes arribo a final de mes, no puc comprar la compra, i en aquell moment estava treballant també a un fort de pa, saps? Llavors què feia jo? Com tenia el torn d'última hora, i havia de tirar tots els entrepans i tot, a les escombraries.
1: Molt,
2: jo el que feia era, bàsicament, me'ls emportava. I jo sopava, esmorzava i dinava amb allò, sí. Saps? Bueno, dinar no, perquè justament dinava al treball, però, ostres, sí que vaig estar 2 mesos així i se'm queia la cara vergonya dir-li a la meva amiga, en plan, ostres, tu em convides a un plat de macarrons.
1: Sí.
2: O trucar amb uns pares i que l'he liada i mira, que estic en aquesta situació. Se'm queia la cara vergonya, és a dir, jo no volia que ningú ho sapigués del meu entorn, la veritat.
4: Bueno, pues, abans de marxar, volem fer-vos una recomanació d'un llibre que tracta sobre la fam mundial. És L'Hambre, 2013, de Martín Caparrós. Aquest llibre analitza les causes i conseqüències de la fam a diferents parts del món, exposant històries reals i reflexionant sobre les desigualtats globals. I ara sí, per acabar, volem despedir-nos amb una cançó que parla sobre la fam mundial, We Are The World. Aquesta cançó benèfica va ser escrita per Michael Jackson i Lionel Richie per recaptar fons per combatre la fam a l'Àfrica, especialment a Etiòpia. I amb això us desitgem un feliç dia. Adéu-siau.

0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Hola a todos, soy Luis Bizuete y estáis escuchando Un poco de todo y algo más. Os invito a inaugurar y disfrutar en este nuevo espacio en el que a través de las ondas de la radio intentaremos viajar juntos por los diferentes caminos y senderos que el destino nos ofrezca.
0: Un poco de todo y algo más. Amb Luis Bizuete, els dimarts a les 10 del vespre i diumenges a les 10 del matí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa't per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
2: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
7: Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
10: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
11: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
12: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
13: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Hola, bona nit. Benvinguts a Sònica, el nou programa de música d'Esplugues FM. Com us vaig prometre, avui tenim un convidat, és el nostre primer convidat, i amb ell repassarem la seva trajectòria, que és bastant extensa, i parlarem del seu present i del seu futur. Es diu Andreu Saragossa, és compositor, és arranjador, productor i guitarrista, i la seva música l'any 2004 sonava així.

0: Bé, bona nit, Andreu.
1: Bona nit.
0: Què recordes quan escoltes aquest tema que té 15 anys, ben bons?
1: És que fa molt, molt que no sentia aquest tema i recordo moltes coses del grup, de la gravació d'aquest disc, de totes les fases una mica de concepció i de producció i gravació i els concerts d'aquesta època.
0: Perquè en aquest grup hi havia Llibert Fortuny, que era com el tàndem de solistes, i després hi havia electrònica.
1: Sí,
0: i
1: el Mariano Steinberg. En directe teníem el Pablo Schwarzman, o sigui, tota la part electrònica la feia jo, i depèn de quin tema toquéssim, hi havia més o menys elements electrònics amb els quals podia jugar amb Pablo Schwarzman, que era la persona que estava a l'escenari disparant i manipulant instruments. Això ho vam anar canviant durant els anys que vam anar tocant i va acabar sent divertidíssim.
0: Però aquest és un disc, a més, que va tenir una bona acollida i jo penso que potser va tenir algun premi, fins i tot, no? A grup.
1: Sí, va tenir un premi. No recordo si va ser per aquest disc o per l'anterior.
0: En qualsevol cas, és un grup que va tenir una bona acollida. I és un grup d'una època, no?, en què l'electrònica era un component molt important, no?
1: Sí, i jo crec que una mica precursor, o sigui, no, jo no ho veia gaire amb l'escena jazzística que hi hagués electrònica, ordinadors, loops i tot això, és una cosa que ho veig molt més normal ara, però hi havia gent que no ho veia gens bé.
0: I bueno, Llobet Fortuny és un saxofonista, en el seu moment també va tenir molta rellevància. Molt. Ara potser ens sentim a menys a parlar, però també el grup va fer com una irrupció potent a l'escena catalana, no?
1: Sí, realment. Jo crec que en el meu cas i en el cas dels altres també, jo estava molt actiu tocant jazz i tenia el meu quintet i quartet fent temes propis i estàndards, però molt més en context jazzístic, i això va començar una mica com un joc. Va començar a les primeres What the Fuck Jam Sessions del Jamboree, que es barrejaven músics més jazzístics i menys, doncs algunes vegades que obríem la jam nosaltres, amb el Llibert, Mariano i companyia, vam començar a provar coses, i va ser una mica com la llavor de començar a fer el burro i provar coses diferents a les quals, o sigui, diferents a les que normalment veus en un escenari d'un club de jazz.
0: Bé, doncs si et sembla sentirem un altre tema del grup que es diu Hamaca.

0: Bé, en aquest bonic tema, preciós tema, a mi m'agrada molt, a Maca sentim la trompeta de Reinald Colom.
1: Correcte, sí, sí, sí. Amb el Reinald vam gravar el primer disc, això té uns quants anys més. De fet, aquest va ser dels primers temes que vam fer, i molts d'aquests temes van començar amb mi, amb un ordinador, provant coses, o sigui, jugant amb elements com repetitius.
0: Loops.
1: Sí, però loops que no tinguessin molta informació, o sigui que tinguessin com un component així més monòton, no? Que poguessin estar... I, bueno, va ser un aprenentatge. De fet, jo crec que era... Aquest el vaig començar a fer com el 99, el 2000, por ahí. I... Quina era la pregunta?
0: No, a veure, parlant d'aquesta època, amb aquests músics éreu bastant joves, que teníem 20, o sigui, són les primeres experiències, sí, professionals ja, diguéssim, com a proposta professional, no?
1: Sí.
0: I llavors, sí, sí, era una música que estava molt en l'ambient, l'electrònica, el drum and bass,
1: sí,
0: fora una mica dels estàndards.
1: Sí.
0: Llavors, vas trobar una sèrie de músics... que sintonitzau, no?
1: Sí, amb el Reinald vam connectar molt des del principi, començant tocant jazz i després...
0: Que ell ha seguit, perquè ell fa molta fusió amb el flamenc, amb el hip-hop...
1: Sí.
0: Ell ha seguit una mica també aquesta tònica, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ha sigut com dual també, no? De tocar estàndards o tocar repertori original més tradicional, i després de tocar... El vaig veure fa un parell de mesos i tocant això més fusion, no? I sí, tot va i ve, tot, les modes van i ven.
0: Sí, sí, amb una base, pues, la música instrumental del jazz, que tu vas voler viure de prop als Estats Units. Sí que vas passar, has tingut connexions amb músics americans.
1: Sí, sí, sí. Vaig començar a anar-hi a finals dels 90 i sempre he intentat anar i tornar i agafar la màxima informació allà. Em deien getting my ass kicked in New York,
0: que tinc una patada al cul,
1: sí,
0: no?
1: Literalment, sí, perquè, bueno, era més còmode aquí i no tenia realment aquesta experiència de primera mà, no? D'anar a... recordo que vaig anar la primera vegada vaig anar a veure, sobretot a veure el Brad Meldau, que tocava al Village Vanguard amb el Jorge Rossi, i això, tenia, no sé, 18 anys o així, vaig anar sol a Nova York i em vaig sentar, i al costat meu es va sentar Charlie Hayden i Pat Metheny. I això és algo que és molt difícilment, no? I pots, després,
0: et pot passar aquí molt difícilment.
1: Molt difícilment, i estar xerrant amb ells dos i amb el Brad i tal, allà. I realment trobo que segueix sent molt important anar-hi.
0: The real thing.
1: Sí.
0: Sí. Però... I vas arribar a fer aquestes coses de seure't amb una jam i portar la guitarra i...
1: Sí.
0: I bueno, i allí t'has de posar les piles, tio.
1: Sí. Sí, sí, no s'estan per hòsties, realment, clar.
0: Sí, bueno, és un element molt, molt competitiu a l'escena del jazz d'Amèrica, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, jo crec que era una mica més... S'ha anat tornant molt més difícil allà, també. Hi ha una entrevista molt, molt maca de Steve Swallow que parla de ser músic de jazz i viure a Nova York i de com era als anys 60 i com ha anat sent.
0: Sí.
1: I això és una entrevista recent, i realment deia que ara és molt més complicat ser músic de jazz i estar allà i sobreviure, no? Però igualment, bueno, és una experiència que jo vaig passar i que companys músics meus més joves estan fent també, i marca un abans i un després, jo crec.
0: Sí, arribes a l'edat adulta com a músic, no?
1: De cop. Sí.
0: Bueno, doncs ara sentirem una peça amb el, crec que és un quintet, hi ha Albert Bové, no sé si hi ha Ray Ferrer, ara sentirem, és una gravació d'un concert en directe.
1: Ostres, ni idea.
0: A Sant Cugat.

0: això és el Festival de Jazz de Terrassa.
1: Sí.
0: Penso que havíem dit Sant Cugat. Al llarg d'aquests anys has tocat amb molts músics i jo voldria fer una mica un esment d'una relació d'alguns amb els que has tocat. Aquí tinc l'Esperanza Spalding.
1: Sí.
0: Això va arribar a ser una minigira o...?
1: Sí, va ser una gireta que vam fer al principi, just quan havia gravat el seu primer disc. Sí, sí. I va ser una experiència molt bona. Jo no coneixia de res, no... O sigui, em van dir una cantant, no sé què, i jo, ui... em van trucar de Mas i Mas, no?, per dir, bueno, és que necessiten... Volen fer uns concerts a duo amb aquesta cantant i tal, i jo, bueno, aviam què...
0: A duo, veu i guitarra, veu i contrabaix, i guitarra...
1: Sí, sí. I jo crec que no em van dir que era contrabaix, em van dir que era guitarra i veu, sí, sí, al principi. I vam quedar en un hotel per assajar i ja anàvem al contrabaix i tal, i va ser com...
0: Esto va en serio.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, o sigui, músic impressionant, sí. I va ser un aprenentatge també, perquè clar, eren temes originals...
0: Difícils.
1: Difícils, macos. La tia s'arriscava moltíssim. I realment sonava un trio, o sigui, eren línies de baix complexes, veu, amb solos, melodia, lletres, tal, i guitarra. O sigui, era com tenir dos músics alhora.
0: Ja.
1: Boníssims.
0: Sí. I, o sigui, vas tenir com un impacte, no? Com va començar a tocar, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, recordo aquella habitació de l'hotel, la seva habitació, va ser com, aviam què.
0: Sí.
1: Hòstia, impressionant.
0: Sí, clar, després Esperanza Spalding, ara sabem que és un star de la música internacional, que ha fet un munt de discos i ha tocat a la Casa Blanca.
1: És veritat.
0: I sí, és, sí, sí. És, una, bueno, és un referent. Mm. També tenim aquí Samus Blake, que és un saxofonista molt, molt reconegut, amb el sí. que has fet un disc, que després escoltarem. Mm-hmm. Avishai Cohen, no sé si és el trompetista o el contrabaixista.
1: No, el trompetista. No, però amb aquest hem tocat alguna jam i tal, i vaig estar vivint al seu pis a Nova York.
0: Sí. Llibert Fortuny, de qui hem parlat, Reinald Colom, Albert Bové, que està en aquesta gravació que hem estat
1: Correcte.
0: Sentint.
1: Correcte. Sí, en aquesta gravació hi ha, si no recordo malament, l'Albert Bové, el Marc Aiza,
0: sí.
1: el Tom Warburton, el Frederic Calquist i jo.
0: Després de Horacio Fumero, el sí. famós contrabaixista del Tete,
1: sí.
0: Julia Valle, i tots els músics molt coneguts per als aficionats del jazz a Catalunya, Albert Sant, Mal Miralta, uh-huh. David Xirgo, etc.
1: Uh-huh. Sí, som una gran comunitat de músics.
0: Sí, jazz community, sí. Però... també has tingut molta relació amb cantants, no només l'Esperanza Spalding, sinó que has col·laborat amb molts cantants, com a guitarrista i productor, doncs és una de les coses que es creuen en el camí d'un guitarrista, els cantants, no?
1: Sí, sí, sí, sempre m'ha interessat i és un element molt poderós, no? Que una síl·laba pot donar moltíssima informació fàcilment, que un instrument és molt més complex, no? de contenir tanta informació. I sí, sempre m'ha agradat col·laborar amb cantants.
0: I entre aquestes cantants trobem la Clara Luna, en un disc que és prou jazzístic també, i amb una peça que es diu L'ombre de Monsieur, un títol bastant estrany. La sentim.
2: Sí.

0: Bé, aquest era el disc de Clara Luna i la cançó, lamentem l'error, abans parlàvem d'un gos, no, és El cantó fosc del Petit Príncep i la Clara cantava en francès.
1: Sí, sí, sí.
0: Una música molt ben gravada, molt ben tocada. Sí. I ara voldria passar al disc Girasol, que és una altra col·laboració ja més personal, on pràcticament ets el productor i el...
1: Sí,
0: és... l'ombra orquestra del disco, no?
1: Sí, sí, sí, és una col·laboració al 50% de... O sigui, som líders tots dos. Sí, és un projecte molt maco, que va començar també... Bueno, de fet, vaig veure... quan jo donava classes a l'ESMUC vaig sentir el Rubén cantar i em va deixar al·lucinat, em va encantar, semblant a la sensació que vaig tenir quan vaig sentir l'Esperanza Spalding, i vam començar a fer bolos de petit format a duet i la cosa ens va anar molt bé. Vam començar a fer versions de molta música de Brasil de finals dels 60 i principis dels 70, també d'algun tema de pop, i vam anar afegint temes nostres i vam gravar el disc.
0: El disc que es diu Girasol.
1: El disc que es diu Girasol, amb un quartet de corda en alguns temes, i va ser molt maco perquè després vam començar a fer concerts a sextet, o sigui, amb guitarres, veu, que també ell fa servir loops i pedaleres i tal, i el quartet de corda, i va ser molt maco, però bueno, ell ha tornat a viure a Galícia i ara la logística és més difícil per fer actuacions, però el Rubén és un musicàs increïble.
0: Doncs ara sentirem del disc Girasol amb Rubén Fernández la cançó que es diu Hyper Ballad.

0: Bé, aquesta era Hiperbàlad, d'aquesta col·laboració de Rubén Fernández amb Andreu Saragossa, amb un registre molt diferent al que havíem escoltat fins ara. És cançó, és jazz, és...
1: Sí, bueno, de fet, això és una cançó de Björk, molt, molt coneguda, i de fet, com bastant electrònica, originalment, és una versió feta pel Rubén, però que li va donar la volta totalment. És amb fil com de 12-8, com més afro. I sí, és un tema que s'ha versionat bastant, però mai d'aquesta manera, jo crec, mai amb aquest tipus de groove. I va acabar sent molt xulo la versió que fèiem amb un arranjament de quartet de corda. Era de les que més èxit tenien, realment.
0: Perquè tu ets músic de jazz, bàsicament. Però això de vegades no és, et dona una riquesa quan t'acostes a altres músiques, però també té unes implicacions professionals clares, no? Si no hi vols renunciar, diguéssim.
1: Sí, és que la paraula jazz no m'agrada molt.
0: Yeah.
1: No m'agrada gaire. I sí, les etiquetes al final, bueno, és molt típic, no?
0: Sí.
1: I això... però sí, hi ha música bona i música dolenta.
0: Sí, però vull dir, hi haurien projectes en els quals tu no et voldries implicar i necessites una sèrie de condicionants per ficar-te amb el...
1: Els diners, molts diners també poden ser un condicionant, eh? Vull dir que sí, jo què sé. No, sí, hi ha coses que m'han oferit que he preferit no fer. Sí, no sé, cadascú...
0: No, vull dir que hi ha gent que després d'uns inicis dins del món més de la música instrumental improvisada, doncs acaben derivant a la música pop, perquè la qualitat instrumental que té com a músic doncs el fa útil per... això és un clàssic, no?, per acompanyar cantants, per dedicar-se a una música més comercial. I tu de moment t'has resistit.
1: Sí, no, mai he volgut jugar amb aquesta lliga, com a mínim amb coses que m'hagin ofert, no? O sigui, si em truca Javan per anar a tocar amb ell, doncs, o Milton Nascimento, els hi diré que sí. Però sí, no sé, no, mentalment no tinc una frontera de dir, hòstia, això ho faré i això no ho faré. També depèn del projecte, que com sigui, no?, i de com m'arribi. Però en absolut tinc mentalment l'esquema de no, si no és algú molt jazzero, no ho vull fer.
0: Bueno, de totes maneres, a mi em sembla, escoltant-te, que ets un músic que té una ment molt estructurada, que t'agrada les coses organitzades, les coses definides, la producció, l'arranjament, no és una música desendreçada, per entendre'ns.
1: També he fet coses, eh? Ja vam gravar un disc, em sembla que en vaig parlar, un disc amb un flautista excepcional que es diu Pablo Selnik, que hi vam estar fent molts bolos amb el seu quartet, amb la Júlia Valle i el Ramon Prats, i tenia bastant de música free, que no considero que sigui el meu medi primordial, però realment va haver una connexió molt forta. Amb la Júlia hem tocat moltíssim i amb el Ramon Prats moltíssim, i ella és una mica més jove, però també vam connectar molt. I sí, te'l recomano. El disc es diu El Museo Vacío i és una barreja de free, música contemporània i metal.
0: La Júlia la portarem un dia aquí al programa, perquè també és una líder que ha fet moltes gravacions, és una dona que ha fet grans coses, sí, ha tocat amb molts músics, sí, ha tingut molts grups, però aquí el líder no era ella, era el flautista.
1: Sí, Pablo Selnik, sí.
0: Bé, doncs ara sentirem una altra cançó del disc Girasol que es diu Sandhold.

0: Bé, estàvem sentint el tema Sandhold, que és d'Andreu, amb una improvisació de Rubén Fernández, i en la versió del disc de Rai Ferrer.
1: Correcte, eh? Sí, aquest tema el vam gravar originalment al disc Girasol, a duet, així com molt, molt íntim. És un tema que vaig escriure per un company, un amic saxofonista que va morir d'una insuficiència cardíaca d'així de cop. I després vam fer una versió a quartet en aquest disc, això és prou recent, deu tenir un parell d'anys, amb el Rai Ferrer, Ramon Ángel a la bateria, Gabriel Amargant, el saxo, saxo tenor, el Rubén Fernández i jo. I sí, aquest disc també el vam gravar a l'estudi del Vidal, a Vila Lletana, i el vaig mesclar jo també, sí.
0: Bueno, perquè tu la faceta de productor, arranjador, l'has treballat bastant.
1: Sí, tampoc m'he dedicat molt a això, però la gent em va contactant perquè els hi produeixi coses o els hi mescli discos o faig algun mastering i tal, i ho he anat fent, sí. D'aquest any, o sigui, d'aquests últims any i mig o així, he fet aquest i un disc molt maco de la Sabina Witt, una cantant amb la que també toco i tal.
0: I el de les UOM.
1: I el de les UOM també, correcte, l'any passat va ser, sí, sí.
0: UOM, que també és un grup molt interessant que mirarem de portar algun dia, no sé si acabarem
1: totes cinc. Aquí.
0: Ara són cinc?
1: Són cinc, clar, però bueno, les líders són la Laia Fortia i la Clara Luna, són dues.
0: Bueno, ja farem la gestió, sí, sí. Perquè alguna vegada també intentarem que els músics toquin a l'estudi. Clar, les UOM aquí no cabrien, però potser guitarra i veu, sí.
1: Bueno, a vegades han fet coses, de promo de jo què sé, ukelele i veu, sí, o percu i tal, sí. A duet o a trio també ho fan.
0: Sí. Es pot intentar.
1: Sí.
0: Doncs, o sigui, t'agrada aquesta faceta de l'estudi, de produir, de...
1: Sí, sí, sí, realment és un... Pot ser un músic més, no? Si ho portes molt a l'extrem, no? Pot ser
0: com... Bueno, la figura del productor, que molta gent no sap molt bé per què serveix, perquè a mi m'han preguntat moltes vegades què fa un productor, però és un element molt important per un artista, si hi confia i si es deixa aconsellar, si escolta les opinions...
1: Sí, sí, sí. Sí, pot afectar molt, clar, hi ha molts graus d'implicació d'un, sí, productor, no? de simplement mesclar i ja està, a opinar,
0: sí,
1: o a dir, mira, això podria ser millor així o millor això.
0: Sí, la tria de les cançons, fins i tot les tomes, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Repetir una cosa per millorar-la.
1: Mm. Sí, no sé, jo crec que també de veure meu pare amb ordinadors i seqüenciant i fent música a casa i tal, des de petit, és una cosa que he vist molt... molt natural, i des de que tenia ordinador sempre anava fent coses amb música, no? I, bueno, tinc facilitat per manar aquestes coses.
0: Però després hi ha un tema de criteri també, no? El productor, quan està en un estudi amb els músics, els ha de direccionar moltes,
1: clar,
0: vegades, no?
1: I moltes vegades està bé tenir una visió d'algú des de fora, que no està dins gravant, perquè pots perdre una mica el nord, no? A vegades, a mi, quan gravem, en general, no m'agrada molt escoltar el que acabem de fer, saps?
0: Prefereixo, en calent.
1: Sí, prefereixo gravar, o sigui, que flueixi, si estem còmodes, i tocar, i després sentir i triar, perquè si no és una mica, no?
0: Sí.
1: Et pots mortificar una mica.
0: Sí.
1: Però per això està bé també que des d'aquest punt que hi hagi algú des de fora i et digui tal o qual, o per aquí o per allà.
0: Sí, hi havia un músic clàssic, no sé si era Isaac Stern o un d'aquests, que deia, quan portes tot el dia a l'estudi, al final tot et sona desafinat, perquè hi ha com un cansament auditiu, no?
1: Sí, sí, sí, i amb la guitarra també és més, és més cert, això.
0: Sí. Bueno, i ara voldríem escoltar un dels... Bueno, és un disc que ja té uns anyets, sí. És del 2011, però és una de les teves últimes produccions com a solista.
1: Sí, bueno, Girasol també, considero,
0: sí,
1: un disc.
0: Sí, Girasol també, sí. Sí. Però aquest és un disc... estrictament de jazz.
1: Sí, més jazz.
0: Amb aquest saxofonista Seamus Blake, uh-huh, amb el Bel Boquera a l'orga, uh-huh, i Ramon Prats. Parla'ns de... el disc es diu que Triometry.
1: Triometry, sí, sí, sí. Va començar sent Triometry, que era un trio d'hora, no? amb la Bel Boquera, que és un harmonista fantàstic, i Ramon Prats. I, bueno, ja havíem col·laborat durant molts anys amb el Seamus Blake, que és un dels meus músics preferits i saxofonistes, i en una de les gires que vam fer a Barcelona, en aquesta època, doncs vam gravar en molt poc temps, són quasi tot el disc són primeres tomes i ja vam tenir un problema amb el Hammond, que sempre donen problemes, sempre donen problemes.
0: Però són instruments antics, els Hammond.
1: Molt antics, sí, dels, no sé, 60...
0: Tots estan restaurats i arreglats i...
1: Sí, sí, són trastos que pesen no sé quants centenars de quilos. I això, i al final teníem molt poc temps realment per gravar el disc, però n'estic molt content de com va quedar.
0: I és la idea de convidar un solista americà, diguéssim, per donar aquest aire, no?
1: Sí, la veritat és que quan anàvem tocant bastant amb el Seamus, i ara és una mica més fàcil perquè viu a París, abans estava vivint a Nova York, i vam fer també aquest repertori, vam fer molts vols amb un saxo molt bo que es diu Vicent Macián, que és de València però viu a Barcelona, i bueno, era una mica com les dues espases, no? Si podíem comptar amb el Seamus i si no amb el Vicent.
0: I tots els temes són teus?
1: Tots els temes són meus.
0: Vull dir que en això, o sigui, no hi ha ni un estàndard que s'hagi colat aquí, perquè no. Veritat, perquè no t'agrada.
1: Sí, sí que m'agrada. Sí,
0: no, imagino que t'agraden els estàndards, però vull dir, tu apostes per fer tots els temes teus, diguéssim, no?
1: Sí, és que no ho veia molt lògic posar un estàndard aquí enmig, no sé.
0: Per la línia.
1: Sí, potser m'agradaria gravar un disc d'estàndards, més estàndards a trio de guitarra o a quartet, estaria bé, també.
0: Bé, doncs ara sentirem el tema Sources de Quatriòmetri.

0: Bé, estàvem escoltant el disc Quadriometry, el tema Sources, amb aquest solista fantàstic, Seamus Blake, que ens ha dit que ara que viu a París.
1: Sí.
0: És el, la figura de l'americano en París, no?
1: Bueno, ell és canadenc, de fet.
0: Ah!
1: Sí. Sí, em deia que ell ara té passaport, de, evidentment, o sigui, DNI de Canadà, ha viscut molts anys a Nova York i és americà, i no sé què, té un avi europeu i tal, i és europeu, o sigui, té totes les facilitats per treballar a Europa.
0: Triparacionalitat.
1: Sí, sí, sí. Però sí, ara està allà i és una passada, clar. És, treballar amb ell és increïble.
0: Bueno, els americans, diguéssim que, bueno, perquè són, és denominació d'origen, hi ha molts que, bueno, des dels anys ja 40, al segle passat, ja fent aquesta, hi havia aquesta figura, des de les tanquets, tots, Dexter Gordon, que vivien a Europa.
1: Sí, i molts han acabat vivint a Europa, eh? O sigui, com el Kurzen Winkel o molts d'aquesta generació que han acabat una mica farts de...
0: Bueno, el que parlàvem és Nova York, és la Meca, però és molt difícil.
1: Sí, sí, clar, sí, fins i tot per ells és...
0: Que tenen els contactes, que tenen les arrels.
1: Sí, també ha vingut a viure, està vivint a la Floresta, el Bill McHenry, que és un saxo increïble, també.
0: Bueno, i tu ens parlaves del líder de Snarky Puppy, també?
1: Sí, el Michael Dick, sí, ens hem fet col·legues amb els anys i sempre passa per casa i això, ell diu que no té casa, només té una masia a prop d'Igualada i quan té uns dies lliures ve aquí. Sí.
0: Sí. Sí, tu dius que no et sents músic de jazz, però bueno, ets un músic que la improvisació és una part important de la teva feina com a músic,
1: sí.
0: Però realment el que et permet és aquesta diversitat de contactes i multiplicitat d'aventures musicals, perquè hem comptat aquí, hem parlat pues, de l'Esperanza Spalding, del Renal Colom, d'un munt dels músics que es belluguen per aquí a l'escena catalana. Això només pot fer un músic de jazz.
1: Sí, jo suposo que bueno, que et dona... És, com és un llenguatge tan ampli, tan difícil de definir, engloba bastants estils, no? I sí que és més fàcil integrar altres estils per un músic de jazz anar i tocar.
0: Bueno, hi ha una preparació harmònica i instrumental important, sí. Amb els músics de pop, no tots, però hi ha molts músics de pop que no busquen una gran excel·lència tècnica.
1: No.
0: Toquen amb quatre tonalitats i són registres més limitats que...
1: Sí, però també jo ho valoro molt, eh? O sigui, a vegades veure un cantautor que toca tres acords i
0: però canta, comunica, sí.
1: I comunica increïble, i després un músic de jazz que sap tots els estàndards amb 10.000 tons amb totes les...
0: Sí.
1: I no acaba arribant tant el missatge,
0: sí.
1: No?
0: Vull dir que per un excés de tècnica, sí, l'excés de tècnica sempre pot ser...
1: Sí.
0: No és
1: garantia de res,
0: no? No?
1: També has tenit molt de coneixement i molt de vocabulari, sí. Jazzístic, el que passa és que ajuda molt a integrar-se amb músiques més llunyanes, no? De dir, ostres, doncs vaig a tocar amb uns tios del Marroc o jo què sé, tios molt més llunyanes, no? Com flamenc o...
0: Sí.
1: Música clàssica, faria molt, molt respecte. Però també, bueno, tens una preparació i una oïda que ho fan una mica més possible.
0: I en què està ficat ara l'Andreu Saragossa? Si es pot saber.
1: Ara mateix, composant i dedicant més temps a això, a l'estudi i a, bueno, triar ben bé que del que faig, que és el que m'agrada i el que no, que sempre és més que no, que sí.
0: És veritat que ara el que són projectes discogràfics sempre són més complicats de portar a terme, no?
1: Sí, és molt més complicat.
0: Tot és autoproducció, has de filar molt prim, a veure en què sí. Dediques els teus esforços, no?
1: En poc temps, o sigui, els primers discos que has posat de la discogràfica New Mood Jazz ens pagaven tot, els músics, pagaven el disc, la producció, l'estudi, tot, i en molt pocs anys això s'ha acabat per molta gent, per la majoria de gent, només et paguen la producció de les còpies físiques del disc, ni el disseny, ni res.
0: Tu has d'arribar allà amb el màster i...
1: Sí, sí, sí. i sí que ha canviat molt.
0: Però tens previst fer algun disc en un futur més o menys proper?
1: Sí, tinc ganes, sí, sí. Ara he estat en un parèntesi una mica de canvi de vida familiar, criatures, etc. Però ara sembla que comencem a veure la llum. Comencem a dormir algunes nits seguides, algunes, i és més fàcil centrar-se.
0: Però no saps cap a on aniràs encara?
1: Tinc ganes de fer alguna cosa més jazzística, també, com aquest quatriòmetri.
0: Vale. Sí. Doncs ara, per acabar, sentirem un disc Telepathy, d'aquest disc Quatriòmetri, amb Seamus Blake, el saxo tenor, Abel Buquera, l'orga Hammond i Rhodes, en aquest cas no, en aquest tema no, i Ramon Prats a la bateria.

0: Bé, volem fer una altra correcció. Aquest és el tema Telepathy, que és un dels primers que va gravar el Dreu.
1: Sí, sí, sí, és un tema del primer disc de TGX amb el Renal Colom i el Mariano Steinberg.
0: Doncs sona actual, és una música que té aquest component d'electrònica, d'improvisació, de

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Per parlar de la festa de Santa Magdalena i de l'entitat que organitza les festes, avui parlem amb la coordinadora de Festes Populars d'Esplugues. I per parlar-ne tenim amb nosaltres el Sergi Sagristà i la Alba Martínez. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
2: I Alba, moltes gràcies avui per estar amb tots nosaltres i esperem poder-te tenir en properes ocasions.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Per començar, què és la Coordinadora de Cultura Popular?
3: Bé, la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues és un espai on es reuneixen i es troben les diferents entitats de cultura d'aquest el nostre poble.
4: Sí, quan... podríem entendre que la Coordinadora no és una entitat comuna, per dir-ho d'una manera, sinó que som un conjunt d'entitats.
2: Per tant, no és una entitat, sinó és simplement la Coordinadora d'Entitats. Eh?
4: Exacte, som entitat de forma legal, però som un conjunt. Estan totes les entitats de cultura popular dins de la Coordinadora.
2: Doncs anem a fer llistat. Quines són aquestes entitats?
3: Vinga, doncs, les entitats són Atabalats, l'Ateneu, l'Avens, la Colla Bastonera, els Cargolins, els Castellers d'Esplugues, Diables, Drums, Esbart Vila d'Esplugues, Festes Populars, la Colla Gegantera, Pastorets, la Colla Trabucaires i Toc de Foc.
2: Doncs molta activitat que esteu en marxa durant tot l'any.
4: Sí, realment la Coordinadora d'Entitats es va formar especialment per Santa Magdalena i Sant Mateu per fer activitats conjuntes. L'únic que durant l'any ens ha portat a començar a treballar amb diferents objectius per crear diferents materials.
3: Sí, d'alguna manera, tot i que al principi naixés perquè les entitats poguessin coordinar, no, com aquesta paraula diu, i poder treballar de quina manera volíem que fossin les festes i com ens organitzàvem en els espais conjunts, també, mica en mica, hem anat veient que també era un espai per donar vida, no?, i per també fer difusió de la cultura popular a Esplugues i fora d'Esplugues també.
2: La Coordinadora té justament ara 30 anys o es va crear abans de la recuperació de Santa Magdalena o va paral·lelament?
4: No, primer es va crear Santa Magdalena, bueno, es va crear la ballada, podríem dir, o les entitats d'Esplugues. A partir d'aquí, gent d'Esplugues va voler fer unes ofrenes al mateix dia que es ballava el babau. Tot va començar perquè es va trobar una partitura que es deia el babau. I van dir, si tenim aquesta partitura, per què no la toquem? I per tocar-la necessitàvem elements, no? I aquests elements van anar sorgint també. Aquell mateix any que es va trobar la partitura es va crear la colla de gegants. I més tard, posterior, es va crear la colla de bastoners. Però es necessitava aquesta gent per ballar el babau. Llavors es va crear l'esbart. O almenys era gent que ballava el babau, no? I l'any posterior es va crear l'esbart, no? Llavors es va agafar, crec que era la copla de Vilanova, que va vindre el primer any dirigida pel mestre Marcel Casellas i van tocar el babau i com ja teníem el ball de nans, van fer el ball de nans i com ja teníem el ball de gegants, van fer el ball de gegants i posteriorment llavors ja va entrar el ball de bastons i les altres peces, no?, que han anat correlativament. El Joan Tomàs era músic, però aquest músic sempre anava acompanyat d'un folclorista. Aquest folclorista,
2: el Joan Amades,
4: és el del correcte, costumari del costumari.
2: Que de fet es coneixia més en el Joan Amades que no pas en el Joan Tomàs.
4: Clar, perquè ell és l'etnomusicòleg, per dir-ho d'una manera, que anava recollint, o el folclorista, no?, que anava recollint totes aquestes peces o les històries, però qui les transcrivia, el músic, era el Tomàs. Llavors, aquest tema va quedar recollit a Esplugues.
2: Per tant, estem en el punt de que es descobreix una partitura amb un ball.
4: Correcte.
2: I comencem amb el mestre Marcel Casellas.
4: Exacte, entre el mestre Marcel Casellas, el Joan Sant Agustí, el Pepes, l'Isidor Vázquez i aquella gent del moment, no?, van decidir donar vida a aquesta partitura, no? I va ser el boom, i paral·lelament és això, es van crear doncs, la colla de gegants, capgrossos, no? Llavors el Marcel Casellas va dir, pues jo faré el ball de nans, jo faré el ball de gegants, Alici va fer el ball de bastons, pues trobem-nos un dia per ballar, no? Quin millor dia? El 22 de juliol. Llavors una persona va dir, jo vull anar a l'església a fer l'ofrena, i va dir, i portaré la meva entitat. I llavors aquí va sortir la idea, home, pues, si aneu vosaltres, anem-hi tots, no?
2: I creem aquest seguici.
4: Exacte. I llavors, havien els balls a plaça, després es va anar a l'església i posteriorment van dir, home, per què no fem el seguici? Llavors, tot va ser d'idea a idea, no?, de troballa, i s'ha creat una festa.
2: Hem de recordar la importància de Santa Magdalena perquè, de fet, Esplugues, en els seus inicis, fa molts anys, ara no tinc la data, es deia Santa Magdalena d'Esplugues. Era el nom original de la nostra població, l'any 900, no sé quan. Per tant, estem recuperant una festa que no és nova, que té molts anys.
4: Sí, sí, i fins i tot havia sigut més important que la de Sant Mateu.
2: Exacte.
4: I han anat canviant. Primer va ser Santa Magdalena, després va ser Sant Mateu, va tornar a Santa Magdalena i al final va acabar coneixent-se més la de Sant Mateu, no? Baró de Maldà ja ho deia, que Sant Mateu, no?, era la festa dels estrangers, no?, la gent de fora, i Santa Magdalena era la nostra festa, la pròpia, la del poble, no?
2: Perquè, de fet, durant el mes de juny i juliol, la majoria de poblacions celebren les seves festes perquè és els mesos de recol·lecta. Uh-huh. I és on es fan les festes més grans, excepte algun altre, que ara, per dir alguna, el mes de maig, la Sant Isidre, que és el patró dels camperols. El motiu de la nostra trobada avui és per parlar de la festa de Santa Magdalena i com la coordinadora organitzeu totes les activitats i tots els actes. I, si us sembla, comencem a fer una miqueta de repàs des del dia de la patrona i com s'organitzen els actes. No sé si comenceu normalment dies abans i s'acaba la festa com per Sant Mateu, que els focs artificials són al finalitzar i el dia del patró, o en aquest cas Santa Magdalena, el tret de sortida és el dia de la Santa?
4: Depèn de l'any.
2: Val.
3: Depèn de quan calgui, si és depèn abans de cap setmana, després...
2: Clar. Exacte. Hem estat parlant de que la coordinadora en format part m'ha fet un llistat d'unes 10 o 12 entitats, aproximadament, i si contem que cada entitat hi pot haver-hi pel cap baix entre 80 i 100 persones, o depèn de l'entitat, ni algunes que menys, algunes que més, estaríem parlant d'una massa social, de la coordinadora, una massa humana, entre unes 1.000 o 2.000 persones. Perquè, clar, quan parlem de castellers, tenen molta gent. Gegants també són molta colla.
4: Sí i no. Normalment, a coordinadora, com funcionem, és que ve un o dos representants de cada entitat.
2: Però aquesta persona té darrere una entitat que sí que té força.
4: Sí. Per això et dic sí i no.
2: I la coordinadora, com hem parlat ja fa estona, la seva inquietud és la recuperació i manteniment també de les nostres tradicions.
4: Bueno, sí. Això una miqueta és el que has comentat abans, no? Que coordinadora es va formar expressament per Festa Major de Santa Magdalena i Sant Mateu, però actualment està treballant amb diferents materials durant l'any, no? Quan ens referim a materials vol dir donar a conèixer la cultura popular i tradicional a Esplugues, no? I normalment ho fem a través de materials, ja siguin de vídeos, de pòsters i d'altres coses. I una de les coses és el procés participatiu.
3: Que bé, el procés participatiu també el tirem endavant, aprofitant aquesta oportunitat, però també una mica conseqüència d'una forta baixada de la subvenció que rebem per part de l'Ajuntament. Nosaltres, bueno, ja fa un temps que som una mica més ambiciosos amb què és tot allò que creiem que des de la coordinadora podem engegar i podem tirar endavant, i llavors per fer això necessitem un finançament. Per tant, també des d'aquí vam començar a tirar endavant alguns projectes, com per exemple fer domassos i poder vendre'ls, els fofollapis també, que hem estat preparant de les diferents entitats, el pòster de les colles... L'any passat es va fer una forta difusió per Instagram, per xarxes, i també vam fer els dibuixos de les diferents entitats perquè la canalla la pogués pintar, pogués posar-hi color.
4: Exacte, també vam gravar tots els balls d'Esplugues que estan penjats a
3: YouTube,
4: a la nostra pàgina YouTube, on es poden veure tots els balls, a tots els seguicis, perquè la canalla ho pugui veure. totes les, el que són les lones dels comerços durant els correfocs de Festa Major també es van fer a través de la coordinadora.
2: Sí, em sembla que les lones en principi anaven també amb una partida pressupostària des de l'Ajuntament.
4: Des de l'Ajuntament, sí.
2: En principi, quan es va crear. Certament es necessiten diners per tirar els projectes endavant, els projectes tots tenen uns costos i d'algun lloc s'han de treure aquests diners. Vosaltres també heu utilitzat la creativitat per poder fer algun tipus de recaptació, però des d'aquí també faríem una crida a que si la coordinadora funciona és perquè també al darrere hi ha unes entitats que li donen suport i, per tant, animem a tothom a que participi a les entitats de cultura popular.
3: Exacte. De fet, sense les entitats no hi ha coordinadora possible. Així que, bàsicament, és la força d'aquestes entitats que fa possible la unió i, per tant, trobar-nos i poder engegar coses més a gran escala i a nivell més general, que no siguin dedicades únicament de l'Esbart o únicament de la Colla Bastonera, sinó que pugui ser més global de què és la cultura popular espluguina i una mica com fer difusió d'aquesta i com fer que aquesta arribi a tots els espluguins i espluguines. Perquè has dit que potser sumava un total d'un miler de persones, dos mil persones, però les Esplugues són moltes més. I llavors també, no?, com fer aquest convit també des d'aquí a que puguin participar de les colles d'entitats de cultura popular.
2: Qualsevol persona, espluguina com jo, que digués, no sé com posar-me en contacte amb les entitats, ja sabeu que des de la mateixa pàgina de l'Ajuntament, el senyor Google és molt amable i si posem Castellers d'Esplugues, doncs ens adreçarà. Però si volem saber més activitats des de la coordinadora, teniu alguna pàgina web que agrupi aquesta informació?
4: Sí, tenim la pàgina web que és culturapopular.cat i podeu entrar i allà trobareu tota la informació de totes les colles i si algú vol redirigir-se en alguna colla també trobareu els correus i també trobareu tots aquests materials que hem anat parlant, que es van penjant poquet a poquet.
2: Parlem de Santa Magdalena, però també hem dit que la coordinadora fa més coses. També esteu implicats amb la Festa Major Gran, per dir-ho d'alguna manera. Això queda malament, eh? Us borro. La Festa de Sant Mateu. També hi participeu. A part de Santa Magdalena i Sant Mateu, perquè si un cas Sant Mateu ja intentaríem parlar-ne després de l'estiu. A part d'aquestes dues grans festes, també com a coordinadora esteu implicats en alguna altra activitat?
3: Amb Sant Joan també hi posem mirada, que vol dir que hi ha diferents entitats. Perdó, m'he deixat aquí, TIC Espluga Viva, a la llista, que també forma part
4: sí, de... Sí, diem que potser ens deixem alguna entitat,
3: sí.
4: Demanem disculpes ja públicament.
2: Jo soc de TIC, eh? O sigui que no me
4: n'havia
2: adonat.
4: Són tantes entitats que formem coordinadora, que ara així de memòria, no?
3: Sí, m'he de fer un recull, però potser sempre algú no s'escapa i mira, justament s'ha escapat TIC. Doncs bé, dèiem això, que per Sant Joan sí que intentem també parlar-ho dintre de les reunions de coordinadora per també poder veure una mica quina forma donem aquell dia entre les aportacions d'una, la festa de l'altra, la barra de l'altra, no? I com anem una mica formant aquest dia.
4: Sí, coordinadora justament el dia Sant Joan s'encarrega de fer el seguici fins a la foguera i Espluga Viva és encén la foguera.
3: Sí.
4: I també organitza el ball que es fa aquí a Àngel Guimarà davant de l'Avens.
2: Per Sant Joan, sí.
4: Per Sant Joan. Ah. I una altra cosa que fem són les formacions. Normalment fem les jornades culturals, que és un dia per formar... Normalment sempre cridem experts de fora i ens venen a ajudar, ens expliquen com crear materials pedagògics per poder fer aquesta difusió per les escoles, ens expliquen com organitzen, no sé, els seguicis infantils, fem taules rodones per xerrar, tot això, no? Uh-huh. I és un dia de formació interna per totes les colles i tot per aquestes mil i pico persones, no?, per poder evolucionar nosaltres, no? Perquè hi ha gent, hi ha pobles, ciutats, que és una passada, no?, veure les seves festes, no?
2: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta, que això després dona per seguir amb l'entrevista. Ja si és per finalitzar, m'he deixat alguna cosa per preguntar-vos? Necessiteu dir-me alguna cosa que jo no us hagi plantejat?
4: Jo vull afegir dues cosetes.
2: Sí.
4: La primera és una crítica. Una
2: Digues.
4: Crítica de que les entitats estem molt malament a nivell de locals. tenim una nau que se'ns cau a trossos, que entra l'aigua quan plou, que passen les rates, hi ha animalons d'aquests que no ens agrada veure'ls, per allà corrents, està molt malament.
3: Allà guardem material que, a part de que val diners, és el material que fem servir i ens agrada cuidar-lo.
4: I a part, no tenim altres locals o costa molt poder assajar, depèn a quins jocs, horaris. Fins i tot hi ha entitats que han de deixar local a altres entitats per poder assajar. Que aquesta és una de les coses boniques de coordinadora, no? Que si tu tens un problema, l'altra entitat t'ajuda, no? És on expressem tot això. Però sí que és veritat que volem fer una crida, sobretot a l'Ajuntament, de que ens ajudi amb el tema de locals, que necessitem locals.
5: Totes les entitats, pel que jo he sentit, tenen problemes, tot i que Castells té la closca, però a l'hora de fer els assajos que han d'anar a la nau, tenen problemes amb la nau.
4: En aquest sentit, estem oblidats. I fem aquesta crida, aviam si algú ens escolta, i comencem a treballar en aquesta direcció. Per part de les institucions, perquè per part nostra fa temps que estem treballant, donant models, però no...
5: Perquè el projecte que es va dissenyar, que s'havia de fer un edifici nou per les entitats, això està aturat?
4: Això està aturat. La resposta de la gran institució va ser: això s'està ara mateix sota de tot del calaix perquè no hi ha diners.
5: Doncs es va acollir favorablement, recordo. I es va...
4: Recordem tots.
5: Es va acceptar el projecte que es va presentar. Ens va fer molta il·lusió que en pocs mesos es va arribar a un bon acord, però pel que em dieu està totalment aturat.
4: Sí, sí.
3: I és una llàstima perquè són projectes en els quals dediquem hores, dediquem temps, dediquem reunions, dediquem consensos que són complicats, tot i que intentem que arribi el consens. I llavors, això, no?, fa nosa que tota aquesta feina feta acabi quedant en res o es fiqui en calaixos eterns i haguem d'estar estirant i estirant de la corda perquè ens facin cas, no?, en aquest aspecte.
4: Clar, perquè no heu d'oblidar que nosaltres som voluntaris que dediquem les nostres hores lliures a fer feina per la cultura popular i tradicional d'Esplugues. Llavors, si les institucions ens posen més barreres i més barreres, llavors ens costa molt arribar.
5: Però aquí hi ha una cosa. Totes les entitats són voluntaris principalment. Totes les activitats fan una dedicació i cadascuna de les persones dediquen moltes hores. Però més enllà de tot això, que és comú a tothom, hi ha un tema que és primordial, que estem parlant de la cultura del nostre país i de les nostres tradicions. I per mi va per davant de la dedicació i de qualsevol altres consideracions. I per tant, si no tenim com a capdavanter que estem defensant la nostra cultura i les nostres tradicions, és el que diuen, apaga i vámonos.
3: Sembla que això no és una prioritat per a tothom.
5: Doncs hem de fer palès que és una prioritat i ha de ser una cosa que ens hem de gravar amb foc i sang, cadascú de nosaltres, a la nostra pell. La nostra prioritat aquí a Esplugues és la defensa de la cultura popular, que ens identifica com a país, com a cultura i com a llengua.
3: I com a poble també, vull dir que al final aquí passen unes coses i passaven unes coses que són diferents d'altres pobles. I això ens dona identitat, ens dona personalitat, som nosaltres això. Per tant, si ho deixem perdre, d'alguna manera també ens estem perdent què és Esplugues. Cada cop queda menys, no?, d'aquelles Esplugues que hauria celebrat la festa major del barri del Raval, i ara ja això no passa perquè ja no hi ha ni barri del Raval.
4: Exacte, aquesta és una de les festes que es vol recuperar, parlant de festes.
3: Sí, cert.
5: Clar, perquè no tenim barri del Raval, però tenim el record del barri del Raval. Vull dir, jo podent el meu record encara no hi arribo, però sí que els meus pares recorden el barri del Raval.
3: I que per sort hi ha fotografies que ara encara ens ho poden recordar. I no, tenim la sort, jo crec també que en aquest poble s'està fent molta feina de memòria històrica, de recuperar coses que abans teníem, no?, que ens aportaven identitat. I hi ha algunes que seguim en aquesta, que seguim treballant perquè cada cop prengui més força i tingui més visibilitat.
5: Doncs l'última pregunta, com us he dit al principi, sempre dona per seguir.

0: integradors i transversals dintre de la ciutadania i de la població. I alguna cosa més?
1: Sí, Alba? Ja per finalitzar, comentar que també se'ns ha oblidat. Hem estat fent una feina així més de llavor, de fer feina interna, i s'ha creat de la Comissió Feminista, la coordinadora, i també unes formacions que volem fer en clau de gènere per les persones que formen part de les entitats de la coordinadora. I és una formació que estem preparant també gràcies a la subvenció de l'Ajuntament amb el col·lectiu Fira l'Agulla, i estan encarades una mica doncs, a posar aquesta mirada feminista, de feminització dels espais i de com ens organitzem, de quina veu té més presència a les assemblees, de quines veus són més escoltades o de com s'organitzen les colles. Doncs volem fer aquesta revisió, no? Aquesta autorrevisió de les colles per poder créixer una mica en aquest aspecte d'anar més enllà del gènere i poder, bueno, poder formar entitats més diverses i també més acollidores.
0: Doncs això ens dona per una tercera o quarta trobada, perquè seguirem parlant de la coordinadora, si podem, aquest mes de setembre proper. Posarem fil a l'agulla, no solament amb el feminisme, sinó amb saber com està el projecte del local d'entitats.
2: De moment, ja et dic, està enfonsat a sota el calaix, i no és la primera vegada que passa, Ja va passar amb el projecte que s'havia de fer en el Robert Brilles, no va funcionar, es va passar en el projecte que s'havia de fer en el carrer Nou, no?, on estan les naus, tampoc va passar, i ara amb aquest, tot sí, però torna a estar sota calaix, així.
0: Mirarem a veure què passa, i esbrinarem. I, Alba, aquest projecte de feminització i de formació per totes les entitats està molt bé, i per tant també serà motiu perquè estiguem en contacte i ens puguem retrobar en una altra ocasió.
1: I tant, ja vindrem a parlar-ne.
0: Estarem encantades. Gràcies al Sergi, gràcies a l'Alba i gràcies a la feina que es fa des de la coordinadora i a totes les entitats que en formen part. Fins la propera i una forta abraçada per tothom.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Espluguins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta fins

0: finalment, aquí posa fundadora, això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia maltemçades, i tot ho encomanaven doncs a la fe, i llavors era una pràctica molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus. Doncs just al costat mateix, les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere, quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers, però ens ho vam plantejar una cosa a llarg termini i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia
0: d'aquell moment precís, o sí. El que diuen que les urgències deixen de banda les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre, sí. Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, uh-huh. I el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta,
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que
1: exacte.
0: Li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot sí. En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan,
1: sí,
0: Sant Agustín.
1: Sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. Vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, i ja em perdonareu. Diu, agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, a la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, hi ha més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. podem agafar el, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. Mm. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi han hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol posar, vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè... perdó... Sí que antigament, doncs algun, potser se n'havia canviat algun, ara no ho recordo perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i evidentment de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans, el poble ha sigut un salt tan bèstia, per sí, dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, als anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han, sí, de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els,
1: sí,
0: noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, sí, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic,
0: cultural, sí,
1: que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms a tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és Can Clota,
0: eh?
1: I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda,
0: sí,
1: després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però
0: aquest ara hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol
1: hauríem
0: també.
1: De buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està, està
1: Juli Garreta també, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: I anant com abans que estava jo parlant del carrer d'en Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer d'en Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas. Parles de Can Oliveres, de Can Vialet. Explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De Laureà Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta, sí. era el camí que travessava la nostra població, sí, però que venia de la plaça Espanya, que era el camí romà. Per Can Oliveres pujava el que és ara el carrer de Sant Mateu,
0: sí,
1: i quan estem a l'alçada de la Masia, travessava cap a l'altra banda, pujava cap a Can Juncadella, entrava al Raval,
0: sí,
1: travessava el Raval i seguia cap a Sant Just.
0: Sí, aquí ho posa. Una via principal d'Esplugues, que travessa Esplugues venint des de Collblanc,
1: sí,
0: des de la plaça Jacinto Benavente, de Sant, sí, Just d'Esver, i després també, això que has dit tu, de la Jonquera, i després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. I jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat, sí, una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no, el 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval, sí, aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà, però al construir la carretera molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era banda i banda de carretera eren cases.
0: Sí. Està molt bé.
1: Com ara, però eren cases més petites.
0: Fullejant, Càmping Barcino, quins records!
1: Sí, això va ser molt posterior.
0: Sí, als anys 60, sí, finals dels 70 ja,
1: Sí.
0: I moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G de Girona o de Gavà, o com vulguem, i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbregas, Generalitat de Catalunya, Germán Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí. En algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom, i va ser això que deia jo abans, de que bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, pels mateixos.
0: Sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament,
1: Josep Català, Galleta Faura.
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest doncs no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit.
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No. Bé, sí.
0: Diu, sí, consultant que els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victòria. Val?
1: Sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que ha estat superben documentat perquè, clar, a més, totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals doncs estan exactament com es van escriure. No s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que, bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar... Aquest projecte va quedar mort.
0: Sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé. Està
0: jo
1: molt...
0: soc de Can Clota. I... La meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix Hospitalet, parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, havia sí. d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No. Perquè, clar, si havia de ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que havia, tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè sí, el pugui sí. consultar, i evidentment...
1: A les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu exemplar.
1: També hi és.
0: Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, el podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent una altra de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament, el que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat
1: sí.
0: molta feina,
1: sí,
0: aquest sí. llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: Bé,
0: parlar amb moltes
1: haig
0: persones...
1: De dir que, haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que buscàvem, que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi havia, que hi ha en el llibre, no? Que dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs, Roser, gràcies. Si cal, en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que, per ordre alfabètic, podreu trobar tots els carrers d'Esplugues i que, a més, està estructurat, doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge, doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí,
1: i a la teva ràdio.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Canviem ara de tema i parlem de ciències, perquè el Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ens va fer aquesta pregunta.
1: Què vol dir fer un set ciències? I jo em pregunto, quines són les set ciències? Algú me les anomena.
0: Doncs sí, Josep Lluís, la Maria, des del Priorat, les va ben anomenar.
2: En català d'un saberut en diem uns set ciències. Però d'on ve aquesta expressió? A l'edat mitjana es considerava que hi havia ni més ni menys que set ciències o arts liberals, és a dir, allò que podien practicar els homes alliberats: la gramàtica, la dialèctica, la retòrica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia.

0: pujada de temperatures d'aquests últims dies ha inaugurat l'època de melons i síndries. Sobre aquesta última fruita preguntava la Montserrat des de Mataró i responia a través d'una nota de veu al Jordi, que és fruiter del barri de Gràcia de Barcelona.
1: Sobre les síndries, sí, que cada vegada tenim síndries més aviat, són millors les síndries o més dolces les síndries amb pinyol, bueno, aquestes llavors que tenen?
2: Sí, sí.
1: O les que no en tenen?
3: Per mi, el dolçor de les síndries depèn que més de l'origen. Hi ha terres que estan més preparades per cultivar les síndries, per exemple, a la zona de Granada, a la zona d'Alacant. No tenen un clima ideal per fer les síndries. I a més, ara també com reguen gota a gota, cada planta només produeix una o dues síndries. Així es garanteixen la dolçor i que la síndria sigui bona. Les sense llavor són híbrides, però la soca que tenen és de la síndria tradicional, és la mateixa soca. Per això són pràcticament igual de bones que les que tenen llavor o igual de dolces.
0: Més enllà de la fàbrica de camises, les setciències, la tènia o les síndries, la setmana passada va estar marcada per aquesta trucada de la Francesca des de l'Eixample de Barcelona.
4: Saber el preu d'un matalàs d'aire de 1,70 m per 1,50 m, sí.
2: 1,50 m per 1,70 m, vols dir?
4: Sí.
2: 1,70 m? Sí. Ho trobo poc, 1,70 m de llarg, eh?
4: Doncs 1,80 m,
2: jo sí,
4: que sé.
2: Sí, jo crec que sí, eh?
4: Saps què passa? Que estic al llit fa 3 mesos i a la filla gran. I llavors també voldria saber el preu d'una grua per aixecar-me del llit, posar-me la cadira de rodes perquè no em puc posar dreta i aquí la gent ja no té força per aixecar-me.
2: Per aixecar-te.
0: De seguida els oients li van oferir remeis, entre els quals destaquen el de la Dèbora, treballadora familiar de la Vall d'Hebron, i el de la Montse des de Sant Boi de Llobregat.
5: Cada dia, i agafaven un llençol vellet, el posaven doblegadet, ben xop amb esprit de vi, i li posaven sota el cul fins que s'assecava. I això el que feia era curtir-li la pell del cul. I no es va allegar gens. Va replegar tots els mesos d'estiu. Allí que no es va allegar gens.
6: Hi ha una pomada que a mi, tinguent cuidado i canviant sobretot els panyals i tot això que no tinguis molt mullat,
2: sí,
6: a mi no m'ha sortit ni una. I és un supertubo que m'ha durat més d'un mes. Que es diu, o sigui, hi ha una rodona i posa B más i a sota posa MET i posa protecció i alivio d'escocedures.
2: B más MET.
6: És, hi ha una rodona,
2: sí,
6: i a dintre hi ha una B de Barcelona,
2: sí,
6: una E i el signe más. I a sota posa MET. M-E-D.
7: Mira, jo preus a la Francesca no n'hi puc donar. Ara bé, amb el tema de la grua, jo li aconsellaria que ho consulti a les botigues d'ortopèdia, perquè n'hi ha moltes que la grua la lloguen.
8: Era per comentar-li que existeix el banc d'ajudes on es pot llogar qualsevol tipus de material, qualsevol tipus d'ajuda tècnica, des de llits articulats, a cadires de rodes, cadires de banys, bastons, el que sigui.
2: Tot.
8: Tot. El preu és molt assequible i l'únic que té que pagar de cop, diguem-ne, és el trasllat i el muntatge, que potser són 50-60 euros.
2: Molt bé.
8: I li munten el llit, li munten el que sigui.
2: I aquest banc d'ajudes, que és un lloc físic, un lloc online,
8: sí,
2: o com funciona?
8: N'hi ha llocs físics. Jo el que conec, per exemple, està a sota del Pont del Dragó, aquí a Sant Andreu, aquí n'hi ha un, però n'hi ha més.
9: Per un matalàs d'aire. Jo tinc un que està sense utilitzar, però clar, el meu és 90 d'ample. De llarg fa 2 metres, però d'ample fa 90. Si li fos bé, jo li donaria. Si el pot vindre, jo sóc de Sant Boi, si, no, pues, si ella no pot sortir o li va molt malament, hasta li portaria.
0: Acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta.
10: Sobre el cas de la família Pujol. Diu, el processament de la família Pujol s'anomena criminal perquè la fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal... Jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el perquè, però jo el crimen no el veig en cap lloc, cap puesto.
0: Ens ajudeu

0: Ara passen 2 minuts de 2:45 de la matinada. Ens truquen Josep des de Tàrrega. Bona nit.
1: Hola, Marta. Bona nit.
0: Com està, Josep?
1: Bueno, pues no podia dormir i escoltar-vos babaltres.
0: Molt bé. I en què ens vols... quines reflexions vols fer?
1: Bueno, pues aquesta aquesta dona que van matar de Figueres.
0: Sí.
1: Aquest senyor va tindre 2 ordres d'allunyament.
0: Sí, senyor.
1: I 2 detencions. I el fiscal va deixar lliure. Vale, jo pregunto qui és el culpable d'aquestes morts.
0: Bona pregunta, Josep.
1: Perquè lo jutge, si el fiscal no el tanque, lo jutge no el pot tancar. I em diu quan la segona vegada que el van aviar, ell va anar a un xino i va comprar un ganivet i la va matar.
0: Sí, sí.
1: Aquesta dona podia ser viva.
0: Si s'hagués pres alguna altra decisió, correcte.
1: Claro.
0: Sí, sí, Josep, tota la raó, tota la raó.
1: A veure, si hi ha algun jutge que m'ho pugui...
0: Que li pugui explicar, no? Sí, sí.
1: Claro.
0: Molt bé. D'acord, Josep, gràcies per la reflexió.
1: Gràcies.
0: Una abraçada. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Va, que encara tenim temps abans del conte d'obrir el capítol de preguntes contestades.
2: My girl loves cheesecake.
0: Sí, sí, de cheese, parlem de formatge, perquè aquesta nit podem donar resposta a una pregunta que ens va fer mesos enrere la Maria Rosa des de Sant Cugat del Vallès. Deia així.
3: Saps que hi ha alguns formatges, sobretot els francesos, que porten el nom de l'afinador.
0: Sí.
3: I jo voldria preguntar, l'afinador... Què fa exactament? Que mira com és de madur la maduresa del
0: formatge.
3: Del formatge, el temps que s'ha de tenir, madurar, no què? O ja intervé abans? És el que això exactament el que fa, la funció que té l'afinador.
0: Sí, la funció que té l'afinador, ens demanava la Maria Rosa. Doncs mira, ens ha contestat en Xavier Bordetes, que és precisament afinador de formatges a Caseus Afinadors.
4: La feina de l'afinador de formatges no és altra que la d'acabar el producte. De fet, la paraula afinar, que ve del llatí ad finis, vol dir posar punt i final a una feina. I dintre del món formatger, doncs, afinar és això, és donar el punt òptim de maduració a un formatge. Dintre de la producció de formatges, doncs, hi ha 3 grans pilars. Un seria la llet, que és la matèria prima, l'altre seria la producció, que és el control, doncs, dels ferments, dels llevats, dels microorganismes que han d'actuar per fer un bon formatge. I el tercer, i no menys important, sinó que un sense l'altre, doncs en resta la part positiva del formatge, doncs seria la maduració i en aquest cas l'afinació. I l'afinació, la figura de l'afinador, doncs no és més que això, és aquella persona, doncs, que s'encarrega de que els formatges madurin amb un punt òptim, controlant diverses variables, com podrien ser la temperatura, la humitat, la velocitat de l'aire, els giravolts, els voltejos dels formatges, etc. Després també cal desmitificar una miqueta, doncs, aquest món de l'afinador, perquè moltes vegades ens dona la sensació que un afinador és aquella persona que està sempre a dintre d'una cova i és molt mística, i només acaricia formatges, i no és això. Vull dir, el formatge té certes característiques plantejades pel formatger, i el formatger, doncs, decideix com i com ha de sortir i què vol en cada moment perquè aquell formatge arribi a un punt òptim. Per tant, això també ens porta a dir que no per madurar més del compte un formatge, doncs, s'és més afinador que un altre. D'acord? Que a vegades també tenim aquest error, cometem aquest error pensant-nos que un formatge, doncs, que en un any de maduració està en el seu punt òptim, doncs si el guardem 2 anys, o 3, o 4, o 5, serà més bo. I això no és cert. Això moltes vegades el que ens porta és a casualitats. Casualitats, doncs, que aquell formatge hagi sortit en moltes millors bones condicions que no pas com havia de sortir. D'acord? Doncs això és afinar formatges, és això, és posar el punt i final a un producte tractat, doncs, de manera carinyosa i de manera professional, doncs, perquè arribi amb un bon punt al consumidor final.
0: Quina gana que hem obert ara de formatge aquest dubte que ens ha resolt en Xavier Bordetes, afinador de formatges a Caseus Afinadors. Maria Rosa, dubte resolt.

Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha triat el llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes que es mouen entre la realitat i la ficció i el conte que llegirem avui porta per títol Voyeurisme. D'ençà que ho ha llegit en una novel·la, l'atreu la idea de fer-se vigilar per un detectiu. No sap què esperar-ne, però està convençuda que tenir un inventari setmanal de la seva rutina ha de ser-li útil per alguna cosa. Com si la topografia de la seva existència, traçada amb l'objectivitat d'un estrany, pogués ajudar-la a sentir-se millor, a trobar una clau de volta sota el sutge. Tria una agència a l'atzar i dona per telèfon les dades necessàries per començar. Els primers informes, però, puntuals, cada divendres, a l'estafeta de correus, la deceben. És incapaç de descobrir la lògica interna dels fets insubstancials que s'hi detallen amb la meticulositat d'un memorialista. Una successió d'instants sotmesos a la mecànica del tedi, inerts, com un sediment de runa, sense cap senyal d'alt voltatge, cap utilitat. Les fotografies tampoc. Res que no sàpiga dir-li al mirall. Les fotografies tampoc. Fragments mal enquadrats d'una monotonia covada. Sempre vestida igual, entrant o sortint dels mateixos llocs, sola. El detectiu, tot i estar-hi acostumat, no triga a avorrir-se. Els informes s'assemblen tant que podria enviar-ne fotocòpies d'una setmana per l'altra. Per distreure's, durant les llargues estones d'espera, pren notes per incorporar alguns canvis. Malgrat no saber què vol llegir la dona de l'encàrrec, la coneix prou bé per fer-li la rutina, amb coherència suficient per no córrer cap risc. 3. La dona percep l'alteració de petits detalls, al principi sense gaire pes específic, com si es tractés d'un simple tempteig, un mesurament de forces i posicions, una peça de roba, el menú d'un dinar, un trajecte en metro, l'hora d'una cita, una conversa amb algú a qui no coneix. A poc, però, s'amplia l'abast dels canvis, fins que trams sencers de la seva vida cedeixen sota l'efecte d'una distorsió plaent. Li agrada saber-se posseïdora d'una existència que transcorre sense necessitat de la seva implicació. Un desmantellament de cruïlles, un flux de fets desvinculats de la retòrica, de la por i de la recança, sense conseqüències. Habilitats per servir de treva, per arraconar l'abisme. Delerosa d'intensificar l'eficàcia dels informes, n'escurça l'interval d'espera. Se li fa massa llarg l'espai que separa els divendres. El detectiu ja no surt de casa. D'ençà que la dona vol un informe diari, escriu amb el televisor i la ràdio encesos i aprofita notacions de casos anteriors, episodis de telenovel·les, arguments de pel·lícules, reportatges i entrevistes. Estratègies per mentir. A mesura que avança, però, perd el control del que explica. Li costa mantenir la coherència. Cada element nou comporta girs imprevisibles. Les presses el traeixen i en repassar el que ha escrit fins llavors troba badades que no sap com esmenar sense delatar-se. No sembla, però, que ningú les noti. Això el tranquil·litza, fins que, 2 mesos més tard, la dona li truca per imposar noves condicions. Exigeix l'informe per telèfon i en directe, nit i dia. El detectiu, penedit d'haver-la deixat arribar tan lluny, se sent atrapat dins una resclosa abandonada. Amb les hores reblanides com un motlle de cartró sota la pluja, la suor de l'auricular a l'orella, el braç entumit, la desídia estenent-se com una emanació del làudem, sovint, quan no sap com omplir la foscor de la línia telefònica, repeteix informes de mesos abans o, enterbolit per l'esgotament o l'entresson, mastega paraules aïllades, fites d'un traçat pròxim a la fallida. 5. Mai no s'ha sentit tan indefensa. El temps viscut pendent del telèfon l'ha reclòs dins una nebulosa. I l'últim informe, lacònic com una ganivetada, la deixa més sola que mai. La dona, sotmesa a vigilància, s'ha suïcidat.
No he pogut fer res per impedir-ho. Ho lamento. Sense cap matís especial. Potser només un to d'alleujament, però gairebé imperceptible. En penjar el telèfon, una furgada de desolació li entela els ulls. La dona mira per la finestra oberta a un anagromat, amb la sensació de saber-se massa a prop d'un epíleg que no llegirà a ningú. Doncs avui amb aquest voyeurisme de l'Eduard Márquez, d'aquests 29 contes menys, tanquem edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Arribarem a les 2 de la matinada, com sempre a aquesta hora, les notícies, i nosaltres tornem demà puntualment després del butlletí de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses interessants, amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que gràcies per ser-hi. Us espero demà a la mateixa hora. Que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat.